0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A Ràdio Vila-sacra.
4: És una qüestió de sentit comú.

0: tots. Som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan.
1: No podem oblidar el paper de les dones com a compositores de música. Durant el romanticisme, la Fanny Mendelssohn va ser una nena prodigi. Composava i tocava el piano molt i molt bé. Una de les seves obres que sentirem

A l'època del romanticisme no podem oblidar a Ludwig van Beethoven, un compositor que es va quedar sord i tot i això continuava component, tocant instruments i dirigint orquestes. Una de les seves composicions més famoses per a piano va ser Pare Elisa. Segur que la coneixeu. Gràcies per escoltar el nostre programa. Fins aviat.

Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los amb pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia, sóc la Juliana. Per dir-te que he estat escoltant moltes vegades, i és un tresor per mi. M'ha fet riure molt, mira. Vull dir, i em tocava molt al fons. I ja està, val? És un record molt maco que tindré d'ell sempre. Continua, eh? Ja anirem escoltant. Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
6: Seleccionat i mirat de ben a prop.
7: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

0: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Guais, t'ofereix aquest espai.
1: Registre infantil del català té les seves pròpies expressions? Us heu fixat com parlem a les mascotes? Canvien el to de veu i parlen de manera lenta i entenedora. Doncs així mateix parlem amb els recent nascuts i amb els nens petits. A part, el registre infantil utilitza un munt d'expressions que mai utilitzaríem quan estem parlant amb un altre adult. L'eufemisme fer-se pupa quan els nens es fan mal o l'expressió tenir ganona quan tenen gana formen part d'aquest tipus de registre que està ple de diminutius i eufemismes.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua, Llum, Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són més de 400.000 persones a tot el continent, segons els càlculs publicats per l'agència Europol. L'estudi evidencia que les xarxes del crim organitzat cada vegada són més grans i creuen fronteres amb molta més facilitat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: L'Europol avisa que les xarxes criminals cada cop són més flexibles. La policia en desmantella moltes, 3 de cada 4. Però el problema és que amb la mateixa facilitat que s'enclausuren, en tornen a aparèixer de noves. Es reorganitzen, milloren la jerarquia interna i operen alhora en països diferents. Per això, cada cop hi ha nacionalitats més diverses dins d'un mateix grup criminal. Ho adverteix el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
3: These are not street gangs.
4: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
3: To the most profitable markets.
2: I el negoci més suculent de tots és el tràfic de drogues, seguit del frau, els delictes contra la propietat i el tràfic de persones. 7 de cada 10 xarxes criminals utilitzen la violència o la intimidació, i el 85% d'aquests grups tenen empreses legals per blanquejar els diners que guanyen o per utilitzar-les com a suport per cometre altres delictes.
4: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
2: La construcció, l'hostaleria, la logística i bars i restaurants són sectors en què, segons l'Europol, les xarxes criminals troben més facilitats per instal·lar-s'hi.

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Marta, què et passa?
3: És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
2: Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
3: Profe.com?
2: Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
3: Doncs ara entro a profe.com.

0: Bona nit.
1: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
2: Nova entrega, parlant de plantes, de medicines, tot natural, i amb ella, amb la nostra biòloga, Alicia Herrera. Què tal?
3: Hola, molt bé.
2: Continuem parlant d'aquests temes tan interessants, i avui un altre de les imprescindibles, crec jo, no?
3: Doncs parlarem d'una planta que no és d'aquí, però que ens acompanya de fa molt de temps i que té molta fama pel tema dels refredats.
2: Estem parlant de...
3: de l'eucaliptus.
2: Molt bé.
3: L'eucaliptus, de fet, no és una planta, és un arbre enorme, i no és d'aquí, és d'Austràlia, però es va plantar aquí pels temes de reforestació, després dels incendis i per fer pasta de paper, perquè és un arbre de creixement molt ràpid. El principi actiu de l'eucaliptus es troba a les fulles. És l'eucaliptol, que en el seu nom més químic és 1,8-cineol, que és una substància bactericida, antifúngica, antisèptica en general, i que té, a més de l'eucaliptus, altres plantes. Per exemple, el nostre romaní també en té. Doncs aquest eucaliptus, n'hi ha més de 600 espècies diferents.
2: 600? Això és una barbaritat, i m'havia passat mai pel cap.
3: Sí, parlem d'eucaliptus, però en realitat no sabem quin eucaliptus parlem, perquè n'hi ha 600 de diferents.
2: És fàcil de diferenciar-los?
3: La veritat és que jo no els conec, perquè és quasi impossible. No sé, que deu ser un especialista australià, no crec que puguis diferenciar 600 classes d'eucaliptus. Però aquí el més estès de tots, els que es va plantar més, és l'eucaliptus globulus. És el que normalment trobem plantat.
2: I és fàcil de veure i fins i tot d'identificar.
3: Sí, l'eucaliptus és un arbre gran, té l'escorça així que es desfà, i a més és que fa olor de l'eucaliptus, perquè els olis essencials que porten aquesta substància, l'eucaliptol, estan a les fulles, i que tenen així com una forma de fulla de lloreta bé allargada.
2: Es pot confondre fins i tot, no?, segons com?
3: Es podria confondre si el tens a la cuina en un pot. Sí, però clar, la natura no,
2: Clar.
3: Però a la cuina en un pot sí.
2: És que quan l'has portat avui, per exemple, doncs no sabia si parlaves un o de l'altre, o parlaries d'un o de l'altre.
3: Sí,
2: per el tipus de fulla, no? Més aviat així grosses. Sí.
3: Allargada, en forma de llança, diguéssim, o de punta de fletxa, més allargadeta, i sí, com realment en un pot es podria confondre amb el llorer. Què fem amb l'eucaliptus?
2: Què fem amb ell?
3: Amb l'eucaliptus podem fer servir de dues maneres, o més, també es poden extreure els seus olis essencials, que per cert són una mica tòxics, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, s'ha de fer servir amb cura i a través d'un especialista el seu oli essencial, però sí que podem fer servir les fulles d'eucaliptus per fer els típics bafs quan estem refredats. Això ens ajudarà a obrir les vies respiratòries, perquè té acció balsàmica, expectorant, inclús antiinflamatòria, i ens ajudarà a respirar molt millor, els bafs de tota la vida.
2: Es continuen fent o s'han anat perdent amb el pas del temps? Perquè potser acabem recorrent, no?, a altres productes, no?
3: Sí,
2: potser
3: exacte.
2: No tan naturals.
3: Sí. Mira, pensa que quasi tots els esprais aquells nasals, no?, aquells que són inhaladors nasals o aquells que van amb líquid, quasi tots porten oli essencial d'eucaliptus, perquè l'acció la fa aquesta planta.
2: Sí, és com molt refrescant. Sembla que obri una miqueta les vies, no?
3: Exacte.
2: Només d'olorar-lo o posar-te'l.
3: També aquests esprais a vegades van combinats amb menta o alguna altra planta. Però sí, però la base és l'eucaliptus, que és el que fa aquesta acció antiinflamatòria i balsàmica. I els bafs, home, és una manera ràpida, no? Si no tens res a casa i tens fulles d'eucaliptus, doncs poses l'eucaliptus amb aigua calenta i respires aquells bafs que
2: surten. A més, l'olor que desprèn, no?, per
3: clar,
2: tota la casa, és realment molt agradable.
3: Exacte, i a més també pots passejar amb la cassola per tota la casa per desinfectar l'aire i per desinfectar les habitacions. I com a curiositat també parlar de que la infusió d'eucaliptus, que hi ha gent que es fa eucaliptus en infusió, però ja no tindria aquesta funció per al tema del refredat, sinó que la infusió d'eucaliptus és baixa el sucre de la sang.
2: És interessant.
3: Sí, sí, però també s'ha d'anar amb cura, eh? S'ha de tenir la dosi correcta per fer la infusió. Podríem fer amb l'oli essencial d'eucaliptus, podríem fer amb gotetes, així amb molt poqueta quantitat, podríem fer un ungüent pel refredat, com una mena de bàlsam, no?, per posar aquí al pit quan estem refredats, o alguna altra coseta així de preparat.
2: I l'oli essencial d'eucaliptus també el podríem utilitzar?
3: Sí, sí,
2: comprat,
3: sí.
2: Directament?
3: Sí, sí, es pot comprar directament. I en comptes de l'eucaliptus globulus, és molt millor fer servir una altra espècie de les 600 aquelles que n'hi ha, que és l'eucaliptus radiata. El seu oli essencial és molt més segur perquè no té substàncies tòxiques, les cetones, i es pot fer servir amb nens i fa el mateix efecte i és molt més segur.
2: Doncs Alicia Herrera, moltíssimes gràcies una vegada més per acompanyar-nos i avui parlant de l'eucaliptus. Fins a la propera.
3: Fins
2: gràcies.
3: A la propera.
1: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.

0: Propostes en xarxa.
1: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagès.

0: passió, música, entreteniment.
1: És l'hora del pati.
2: L'Empordà és on millor és

0: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Moment per omplir de plantes casa teva, la terrassa, el balcó, el jardí i respirar. Vine a Centre Verd i trobaràs planta d'interior, secció de floristeria amb professionals de la flor tallada i preservada. I, a més, ara trobaràs un espai dedicat a la planta de baix consum d'aigua. Centre Verd, planta interior, animals, floristeria i decoració. Obrim de dilluns a diumenge amb pàrquing gratuït. Centre Verd a Salt, a prop de l'espai gironès i a centreverd.cat.
2: Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Avancem junts. D'on són aquestes carxofes?
4: Són d'aquí. Les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
3: Donem forma al futur.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: Action. Petits preus, grans somriures.
1: Pareu bé l'orella.
2: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
3: Castell de Cardona.
2: Construït sobre una muntanya des de la qual domina la conca del Cardener a la comarca del Bages, va ser, des del segle XI fins al XV, el nucli residencial dels senyors de Cardona, un dels llinatges nobiliaris més importants del país. Destaca la defensa durant la Guerra de Successió del 1711 al 1714, ja que va ser l'última fortalesa que es va rendir a les tropes de Felip V. Documentat des del 981, conserva elements de l'època medieval. Al principi, el conjunt estava envoltat d'un mur, però durant les guerres del segle XVII, especialment la dels Segadors, va necessitar d'utilitzar l'artilleria i va fer que s'envoltés d'una segona muralla per ordre del duc de Mediona Sidònia, lloctinent de Catalunya. El recinte està dividit per la meitat entre els pavellons senyorials i el recinte de la canònica de Sant Vicenç. Té una impressionant arquitectura amb la gran basílica en forma de creu llatina i amb les naus laterals que actuen com a contrafort de la central. Destaquen la Torre de la Minyona, el pati ducal, els baluards de defensa i les vistes sobre la Vall Salina. Actualment és parador nacional i algunes habitacions mantenen l'encant dels llits amb dosell. La llegenda.
3: L'octubre de l'any 1810, l'exèrcit francès acabava de saquejar la ciutat de Solsona i volia dirigir-se cap a Cardona. Com en gairebé totes les guerres, també hi havia un traïdor, un cardoní, el sabater Murtra. Els va indicar com podien atacar per sorprendre la vila i el castell de Cardona. El dia 21, quan a l'església de

0: foren moltes. En canvi, les baixes de la tropa de Cardona van ser molt poques. Segons es diu, els francesos es van retirar perquè van veure la muntanya i els baluards del castell de Cardona plens de barretines i van creure que estaven en inferioritat numèrica, pensant-se que eren soldats. La gent de Cardona va atribuir aquesta victòria als seus patrons, els sants màrtirs Celdoni i Hermenter. A Cardona, durant molts anys, fou molt popular una cançoneta dedicada al sabater Murtra, que deia així: els francesos venen, venen per Sant Quintí, el sabater Murtra els ensenya el camí.
1: Aquesta que acabeu de sentir se la coneix com la llegenda de les barretines. En trobareu més dades als webs cardona.cat i salcardona.com, on trobareu horaris d'obertura al públic i de visites guiades i preus.

passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
0: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Hola, això és meravellós. De les coses més... agradables i més balsàmiques per l'ànima. Dormo amb un aparell que té anys, a la coixinera, al coixí, al costat del coixí, sempre allà, sempre. La necessito, no podria passar sense la ràdio. Des del 99 que no tinc tele, però no m'atreguis la ràdio per res.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, sencillamente.

0: I parlant d'emocions.
1: 73.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Defineix tranquil·litat.
3: No et preocupis si no ens vols escoltar.
4: Eh?
3: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
4: Ostres, tu!
3: Així de fàcil és la situació.
5: Comalleu!
3: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
4: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
2: Tanca els ulls.

Per què la sang és vermella? Perquè les cèl·lules més comunes a la sang són els glòbuls vermells, els quals reben el color característic degut a la presència d'òxid de ferro. Aquestes cèl·lules contenen hemoglobina, un tipus de proteïna, la funció de la qual és transportar l'oxigen a tot el cos. L'hemoglobina, alhora, està composta per ferro, que en unir-se amb les molècules d'oxigen es torna de color vermellós. A la natura, de fet, el vermell és sinònim d'una alta presència de ferro i es pot trobar en una varietat de plantes que tenen les fulles d'aquest color. A més de glòbuls vermells, a la sang també hi podem trobar glòbuls blancs, que són les defenses de l'organisme davant d'agents estranys, i les plaquetes, que s'encarreguen de la coagulació de la sang.

0: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip i pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.
1: La nit.
2: Psst, molt bé, no?
3: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
4: Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
5: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
6: Chaotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes, aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
7: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
8: És Ràdio Vila-sacra.
7: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
8: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Bona nit.
1: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
1: Però on collons ens porten?
2: L'escape més currada de la història.
3: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: Cavity 5.

0: recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà. Va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena SER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal, i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local, i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio Alt Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més, i estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
1: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
0: Sense que ningú sigui culpable, entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamores.

maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa't a roigsat.com.

0: Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona, com estem?
1: Molt bé, aquí un dia més, esperant que ens expliquis algun d'aquests drets que trobem recollits, no?, a la Constitució, al Codi Penal, allà on sigui. De quin dret ens parles avui?
2: Avui parlarem d'una cosa que no està massa recollida.
1: Ah, carai.
2: No està massa recollida com a tal en una, en una norma pròpia, diguem-ho així. Sí que hi ha diverses normes que en parlen, perquè també és una qüestió bastant novedosa, no? Parlarem del dret a l'oblit digital.
1: És allò de voler esborrar la nostra petjada digital, no? Tot el rastre que hem anat deixant.
2: És així, és així. I com a qüestió novedosa, doncs la regulació que hi ha també és sobretot a base d'algunes sentències, no?, que ens han parlat de quina manera es pot fer. Perquè, clar, jo li donava dues voltes i algun cop sí que, no estrictament perquè hi pugui haver res especialment comprometedor, però sí que tens algun amic, o sigui que et diu, escolta'm, hòstia, clar, si veig una entrevista de feina, si em busquen a Google, què trobaran, no? O, clar, al final tots tenim un passat i tu pots haver refet la teva vida, pots tenir experiències, però és això, no? Mentre vas a fer una entrevista de feina, aquell que et vol anar a seleccionar, doncs per una qüestió de tafaneria, fins i tot, no? També de professionalitat, pot buscar en els cercadors d'internet, doncs, els teus noms i cognoms a veure què surt. I és possible, depèn del que hagis fet, doncs, que el primer que apareixi no sigui el teu currículum, no? Si tens LinkedIn potser sí, potser una notícia de fa uns anys on havies fet alguna qüestió poc èticament correcta, potser doncs vas fer alguna publicació fora de to, fora, que no, ja no et representa, no? Perquè fa molts anys i escolta'm, tots canviem i tenim dret i hem de poder tenir dret a canviar. Però clar, en aquesta era digital en la que vivim, al final tota aquesta informació circula a una velocitat de creuer i per tant doncs sembla que internet no tingui aturador i no tingui la memòria que tingui sigui infinita. Per tant, la pregunta que molta gent es fa, i amb aquests que dic, no, si vas a una entrevista, tenim dret a deixar de ser esclaus del nostre passat digital? Doncs la idea és avui parlar una mica d'això, de l'oblit, del dret a l'oblit, i com una eina força essencial doncs per protegir la teva intimitat i el teu honor en un món que sovint se n'oblida de més aviat res.
1: Doncs som-hi, Jan. Deies que això no està recollit gaire enlloc. Com ho regulem, doncs?
2: Sí, és a dir, gaire enlloc, vull dir, de manera no explícita o clara, sí que està recollit i s'han anat modificant normatives, però ho trobarem sobretot en sentències, no? En aquest cas, el dret a l'oblit, que a vegades també

0: El marc europeu, en aquest cas, parlem d'un dret que està blindat per regulacions europees, la normativa de protecció de dades, per exemple, doncs en parla, en fa menció, però segurament el gran punt d'inflexió va ser una sentència del TJUE, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'any 14, on s'establia que els cercadors, Google, per exemple, no?, estan sotmesos a aquestes normes de protecció de dades i, per tant, han de poder retirar enllaços a dades personals si l'afectat els hi sol·licita, com deia, amb algunes limitacions que després veurem. Això en escala europea. Però després, si ho aterrem una mica a la nostra realitat, la jurisprudència, en aquest cas espanyola, el que diu el Tribunal Suprem és que hi ha diverses sentències on s'estableix que aquella informació perjudicial sobre elements particulars ha de deixar de ser accessible en aquests cercadors quan en el pas del temps, com dèiem, aquella notícia, aquella informació hagi perdut rellevància. Per tant, en la línia del que diu la qüestió europea. Però, com deia, això no és absolut, com res ho és en dret, que aquí ho comentem a vegades. En dret tot depèn i tot ho hem de matisar. Doncs aquí també. Aquí també, i les limitacions venen del següent cantó, no? Aquí estem treballant de manera paral·lela amb altres drets i altres drets fonamentals. A vegades n'hem parlat aquí des de butxaca, en l'àmbit periodístic, llibertat d'expressió, dret d'informació o fins i tot l'interès històric. Fins i tot l'interès històric, i veurem algun exemple sobre això, no? Però hem de tenir-ho en compte. Aquest dret a l'oblit conviu amb drets com la llibertat d'expressió, a la informació i interès històric, que per tant pot fer que no sigui absolut. I una cosa a tenir en compte és que això es tracta d'un dret per les persones, no per les empreses, eh? És una cosa que de moment la tenim establerta d'aquesta manera.
1: Ah, carai, per tant una empresa no pot demanar que s'esborri el seu historial digital.
0: A hores d'ara, amb la normativa que tenim, no està recollit d'aquesta manera.
1: Doncs anem una mica a coses pràctiques. Si volem demanar que se'ns esborri la nostra petjada digital, com ho hem de fer? Com funciona això?
0: Sí, és a dir, en principi no té una complexitat màxima. Altra cosa és quin resultat no obtindrem, no? Però comencem en el primer pas, que seria adreçar-nos en el cercador en el qual apareix allò que volem eliminar, Google, Yahoo, Safari, o sigui, cadascú com el seu, a través doncs de formularis específics que tenen perquè tu t'hi puguis adreçar. Una segona derivada seria que si no ens responen o la resposta no és satisfactòria, sí que ens podem adreçar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En el cas català també tenim l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Per tant, podríem sol·licitar assessorament fins i tot, o dir, escolta, de quina manera ho podem fer, o no m'estan responent, com ho podem encarrilar. I en tercer lloc, si el tema és tan flagrant i no estic obtenint cap resposta, doncs optar per la via judicial, portar el cas als tribunals, no? Evidentment al·legant el teu dret a l'honor i aquest oblit digital regulat en les normes que hem dit, en les sentències i la jurisprudència que hem dit, i seguirà el seu curs en l'àmbit judicial.
1: I has comentat a l'inici que ens portaves casos pràctics i reals. Com ha afectat aquest tema en casos reals?
0: Sí, parlem d'algun cas pràctic perquè així la gent també doncs potser li sona i li posarà ara matèria i també visualment doncs a nivell mental ens ho podrem facilitar, no?
1: Sempre és més fàcil d'entendre-ho, i tant.
0: Exacte, et fas la teva pròpia idea. Doncs en els anys 80 va haver-hi un cas de dues persones que estaven implicades, van estar implicades durant dècades en el tràfic de drogues, però després, amb el pas dels anys, doncs havien refet la seva vida i van demanar que la notícia de la seva detenció no aparegués en els primers llocs de Google. Clar, això va anar als tribunals, i en aquest cas el Tribunal Suprem els va donar la raó. I es va establir que la informació s'havia de desindexar. Què vol dir això? Una paraulota d'aquestes, no. Tan senzill com que no surti d'entrada en el cercador. Tot i que aquella notícia podia continuar en l'hemeroteca. És a dir, tu el que no fas és eliminar un fet que ha passat. Simplement, el que estàs fent és no posar una facilitat extrema que en el moment en el que busquis el nom d'algú et surti. Evidentment, si aquest algú no ha fet més res a la vida, per posar-ho molt gràficament, és a dir, no té altres notícies mereixedores d'estar a internet, doncs que l'única que hagi

0: de sortir sigui aquella. Això seria desindexar-ho, no? Treure-ho d'aquesta pantalla principal.
1: Per tant, en aquest cas, no esborrem el rastre, sinó que fem complicat accedir-hi, no?
0: Clar, al final la notícia s'ha produït, tu vas cometre allò i per tant, esborrar de forma absoluta i al 100% és molt difícil, per no dir impossible. Per no dir impossible, no? Hi ha un segon cas, bastant més recent. Aquí també deixaré a reflexió dels qui ens escolten la responsabilitat i el sentit comú de cadascú en prendre decisions. No vol dir que la llei no ens empari i ens doni drets, després, però a vegades hem de ser una mica conseqüents o conscients de les conseqüències que poden tenir els nostres actes. I ara la gent m'entendrà. Dic perquè és més recent, està molt més lligat en el segle XXI i en els continguts digitals, i fins i tot ha estat més mediàtic, perquè estem parlant d'un cas fins i tot de contingut sexual. I en aquest cas parlo de la ciclista i professora Cecília Sopeña, no? En el seu cas, el que s'il·lustra és la complexitat d'aquest dret. És a dir, tampoc és tan senzill com anar allà i dir, escolti, traïm d'allà i ja està, no? Més en aquesta era digital. Aquesta senyora va decidir en l'any 22, per tant fa 4 dies, publicar continguts sexuals a OnlyFans, aquesta plataforma, doncs, que et pots subscriure i la gent fa de les seves, per dir-ho així. Doncs a l'any 25, per tant fa poc, i a través doncs, de les vies legals que se li confereixen, doncs va iniciar els tràmits perquè aquest rastre que ella havia deixat ara ha dit que no la representa. És molt lícit, fer això. Però clar, aquí hi ha una dificultat molt gran, que és que tots aquests vídeos que havien sortit de la plataforma, doncs, clar, circulen per internet des de fa temps. Vull dir, és impossible prendre-li el rastre tot, no? Per tant, la seva via de defensa, per entendre'ns, ha anat per la idea de que el fet d'utilitzar aquesta propietat intel·lectual d'ella, d'allò que ella havia creat, i els seus drets d'imatge, és la manera per intentar eliminar aquests continguts. I per tant de defensar-se i de blindar-se, dir, escolti, vostè, des del moment en què jo dic que això no consenteixo doncs, que es difongui, doncs vostè ho pugui difondre. Però clar, això és una batalla que pot portar molt de temps, no? Perquè al final ella doncs, el que vol ara és protegir la seva identitat d'un passat digital al final que només fa 3 anys, no 30. Parlàvem de ara dels anys 80, no 30, 40, 45, no? Ara parlem de 3 anys, no? Per tant, bé, hi ha els mecanismes, evidentment ella posarà tots els recursos que correspongui per tal de poder garantir el que creu ella que és aquest dret seu que vol exercir, però faig aquesta apel·lació al sentit comú, que cadascú tregui les seves conclusions.
1: Clar, aquest cas també ens posa sobre la taula que no és tan fàcil, no?, fer aquest esborrar tota aquesta petjada digital, perquè al final és el que dèiem, un cop els vídeos han sortit d'aquella plataforma, tu ja no els hi pots seguir el rastre. Aleshores, OnlyFans tu pot esborrar, Google pot desindexar-ho, però no saps on han anat a parar aquests vídeos, per tant, no els pots esborrar per complet.
0: És així. En el moment que tu vas prendre la decisió de deixar que la teva intimitat fos teva, doncs això ja es va trencar, per molt que ara doncs vulguis intentar revertir en part i en les mesures que puguis, i que és molt lícit poder-ho fer, doncs aquesta qüestió, sí.
1: No sé, Jan, si ens portes algun altre cas pràctic.
0: Sí, perquè també havíem parlat, si te'n recordes, Ona, de l'interès històric, havíem dit, i a vegades, no?, que també això preval. Doncs en aquest cas parlarem de Miguel Hernández, En aquest supòsit, i en aquest cas Miguel Hernández, poeta conegut, el fill d'un secretari judicial que va participar en la condemna a mort del poeta Miguel Hernández va demanar que s'esborrés el nom del seu pare dels enllaços que parlaven de la notícia i que considerava que eren inexactes, no? Però aquí el Tribunal Suprem va dir, escolti, aquí prima la llibertat d'informació i la investigació històrica davant del dret a l'oblit. És a dir, aquí estem parlant d'un fet notori, característic de l'època, i per tant doncs no hi ha manera de poder extreure això. Per què? Doncs perquè hi ha un interès històric.
1: Clar, aquí no, vull dir, si hem comès crims o hem comès delictes o coses, no podem anar demanant, no?, que se'ns esborrin tots els expedients al final.
0: Bueno, i al final, quan estem parlant d'algú que té certa notorietat, d'algú que té, doncs, aquesta qüestió que no es pot tirar enrere.
1: Clar, el dret a l'oblit, o sigui, sí que te'l poden concedir més si parlem de fotografies o de coses que hem penjat nosaltres, no?
0: Sí, i segurament en temes, parlàvem abans del tràfic de drogues, per exemple, en què realment hi ha unes notícies, és aquest fet de que no sigui el primer que tu trobes. Però clar, allò tampoc podem alterar la realitat. Vull dir, allò ha passat, el que podem és no fer-ho senzill perquè estigui a l'abast de la primera de canvi, no?
1: Doncs ja anem acabant, no sé si ens has portat alguns consells finals.
0: Home, i tant, com sempre, tres idees per tancar, tres idees, una de les quals lligat amb una de les paraulotes que he dit avui, no? Aquest desindexar, desindexar, i molt lligat amb el que dèiem ara, no és esborrar. Desindexar, el que fem és, doncs, que aquest dret a l'oblit, fem que la informació no aparegui en primera instància quan busquem en els cercadors els nostres noms, però la dada pot continuar existint en la font original, no eliminarem la font original. Per tant, desindexar no és esborrar, punt número 1, no? Punt número 2, l'interès públic, si ets un personatge públic o la informació té un valor històric o científic, segurament el fet de poder exercir aquest dret serà molt més difícil, perquè no hi haurà només el teu component personal, estaran col·lisionant amb d'altres drets, com hem mencionat, no? I finalment, la tercera idea és què passa després de la mort, no? Perquè això hem estat parlant al final també, doncs, de gent en general, doncs, que ho havia sol·licitat per si mateix, en l'últim cas no, era el fill que ho sol·licitava. Clar, aquí els hereus o els familiars també poden exercir aquest dret a l'oblit per persones difuntes per protegir la seva memòria. I fins i tot nosaltres mateixos, en les nostres, quan hem parlat de l'àmbit successori, també podem determinar què volem que es faci en les nostres pertinences digitals o de l'àmbit digital. També tenim, bueno, podem intentar encarrilar què volem que es faci. Per tant, bé, com a conclusió és això, que tenir aquest control de la nostra imatge, doncs, digital, efectivament, és un dret, i per no quedar-nos atrapats enrere, no? És una mica aquest dret a la segona oportunitat també en aquest àmbit.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera, en aquest dels drets de butxaca, a parlar-nos de l'oblit digital, no?, que avui ja comença a estar cada vegada més a l'ordre del dia en aquest món que és tan digital i en què sembla que tot el que fem, no?, ho acabem penjant a les xarxes.
0: Exacte, cal tenir també aquesta responsabilitat individual de saber el que fem, i tant.
1: Doncs, Jan, ens retrobem un altre dia als drets de butxaca.
0: Molt bé, fins la propera, Ona, moltes gràcies.
2: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol, 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: tal qual.
1: Creus que t'haig de dir l'hora cada hora? Si tens el mòbil sempre a la mà?
2: Ràdio Vilasacra.
3: Reunem.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La discriminació a les persones del col·lectiu LGTBI continua sent una realitat persistent. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat només l'any passat 353 casos de discriminació, un increment d'un 11% respecte a l'any anterior, que confirma la tendència general de creixement de la darrera dècada. Per a l'Observatori és fonamental que es continuïn desplegant polítiques públiques en contra d'aquesta discriminació. Clara Antanyón.
2: L'Observatori reclama que es desplegui completament i es doti de recursos la Llei Catalana dels Drets de les Persones LGTBI, que es va aprovar el desembre de l'any passat i que preveu, entre d'altres, que les empreses públiques i privades tinguin protocols i sancions i mesures de reparació a les víctimes. Bàrbara Montlló és jurista i membre de l'organització.
3: Que cal aprovar al més aviat possible el desenvolupament reglamentari de tota aquesta normativa jurídica, que és molt garantista, i sobretot aquest règim, també perquè el règim tampoc està aprovat, perquè aquests drets siguin reconeguts i deixin de ser una expectativa.
2: També proposen incorporar la perspectiva LGTBI en tots els serveis d'atenció relacionats amb l'habitatge i el sensellarisme. Cristian Carré.
4: El sensellarisme no pot ser entès únicament com una problemàtica econòmica, sinó que també ens està parlant d'expressió de desigualtats que són estructurals i que afecten de manera específica al col·lectiu LGTBI.
2: L'Observatori recull 38 recomanacions per incidir en unes polítiques públiques enfocades a prevenir, detectar i intervenir l'LGTBI-fòbia.
1: I el que més preocupa, l'auge de la ultradreta que pugui tirar enrere el que ja s'ha aconseguit fins ara. La Laura Zurriaga n'ha parlat amb Jordi Petit, fundador del Front d'Alliberament Gai i activista històric pels drets LGTBI.
5: Jordi Petit era un pseudònim necessari en temps de repressió franquista.
6: Un àlies, un nom de guerra, com es deia abans, perquè jo vaig començar l'activisme sota la llei de perillositat social. Jo hi havia estat a l'oposició clandestina al franquisme, vaig estar dos cops a la presó.
5: Precisament la reforma de la llei de perillositat que mantenia homosexuals a la presó l'any 78 va ser una de les fites assolides per la pressió exercida des del Front d'Alliberament Gai, el FAC, del que Petit va ser coordinador.
6: Adolfo Suárez va en el Consell de Ministres del 26 de desembre del 78, doncs deroga els articles on s'establia la detenció i rehabilitació, entre cometes, de les persones homosexuals.
5: Petit es va convertir en la cara visible de la lluita del col·lectiu arran de defensar la igualtat als mitjans de comunicació.
7: Informació, música, entreteniment.
8: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: la nit.
1: 100% Empordà. Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostra i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Josep Pla va posar lletra a l'Empordà, amb les paraules més boniques. Ricard Viladasau el va musicar, des de Blanes fins a Portbou. Ambdós eren uns enamorats d'aquest paisatge, de la mar i de les cales, i l'un amb els ballables i l'altre amb les paraules feren d'aquest territori art en estat pur.

0: Martí, Núria, com esteu?
1: Estem molt bé.
2: Ara mateix venim de la botiga Rem.
0: Botiga Rem? I què venen allà?
2: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
0: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
1: Uau, és increïble!
0: Rem, roba electrònica a la moda. Es pots trobar a internet, a la web rem.cat.
2: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%. Rem!

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Et mou la ciència? Tot un munt d'activitats al teu abast. Consulta el programa d'activitats al web setmanaciència.cat.
1: Amb el suport de la FECIT i del Ministeri de Ciència e Innovació.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
2: Pensa en un producte.
3: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
4: Bé, la veritat és que no sé què dir. El que m'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
5: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. On està avui a Prime?
6: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
7: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
6: 20 anys d'Espai Gironès.
8: Ho vivim tot minut a minut.
9: Just in time.

0: I parlant d'emocions.
1: 95. Tiqui biqui!
2: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
3: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
6: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va crear un monstre. Mary Shelley, nascuda a Londres el 1797 en una família d'idees molt progressistes, va fugir de casa als 16 anys amb un home casat, el poeta Percy Shelley, que se la va endur a Itàlia. Els perseguia la dona de Shelley, desesperada i embarassada, que va anar a instal·lar-se amb ells. Allà, a més, van trobar Lord Byron, gran amant dels despropòsits sentimentals, i una germana de l'Amèrica sembla que es va embolicar amb Byron. Tot molt romàntic. De tota manera, aquesta germana i la dona de Shelley no van trigar gaire a suïcidar-se i així Percy i Mary es van poder casar sense més impediments. Van intentar tenir molts fills, però només en va viure un. Coses de l'època.

0: 1816 va ser l'any sense estiu. La parella Shelley es va instal·lar al llarg Le Mans, a Suïssa, per estiuejar, també amb Lord Byron i un altre amant d'ell que havia deixat embarassada. Com que feia fred, els quatre sortien poc de casa. Per distreure's, van decidir explicar-se històries terrorífiques a la vora del foc. A la Mary no li sortien, fins que un dia va tenir un mal son i el va explicar als altres. Després el va escriure, i així va crear una història que immediatament es va convertir en un gran èxit, Frankenstein.
1: Monstre, ets el diable en persona. Les tortures de l'infern no són prou cruels per castigar-te pels teus crims. Diable miserable, com em penedeixo d'haver-te creat.
0: De fet, sort en va tenir Mary Shelley d'haver creat el monstre, perquè cap de les seves obres posteriors va tenir el ressò que havia tingut Frankenstein. Tot i que L'últim home, de 1826, una obra futurista que narra la futura destrucció de la raça humana, es considera el millor de la seva producció. Percy va morir el 1822 i ella, l'1 de febrer del 1851, mentre dormia. Ja ens agradaria a tots morir així. N'hi ha que tenen sort.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Aquest dimecres, 1 de juliol, la Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. De fet, no només s'aplicarà als enviaments que facin venedors xinesos, sinó de qualsevol altre país no comunitari, com per exemple els Estats Units o la Gran Bretanya. S'hauran de pagar 3 euros per taxa per cada categoria de productes inclòs en el paquet. I alerta també perquè, segons Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, a ulls de duanes, dues samarretes de teixits diferents poden tenir categories diferents.
2: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
1: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors de productes online s'assegurin des d'on es fa l'enviament dels productes que adquireixen i si el preu que paguen inclou ja la taxa.
2: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duana.
1: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia. La xifra s'ha multiplicat per 4 des del 2022.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra. Continuem. Connecta amb Ràdio.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 130 organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o ReZero assenyalen els grans festivals que esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació ReZero en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'Envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
1: Tot i que des de fa 4 anys la normativa obliga a implantar alternatives als envasos d'un sol ús, les entitats lamenten que a la pràctica els gots reutilitzables s'han convertit només en un producte de merchandising.
2: Aquest got realment no serveix, no segueix el circuit de reutilització. O bé no te'l deixen retornar i no retornen els diners, o bé fins i tot després no s'emporta cap lloc al netegin i el tornin a utilitzar. Per tant, en comptes d'una mesura de prevenció de residus, s'acaba convertint en una eina de merchandising dels propis festivals.
1: Des de ReZero denuncien que l'arribada dels gots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra pels festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Com està el pati?
5: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.

0: La meva salut. Pla de medicació. El teu espai de salut, La meva salut. Amb internet, l'accés a la informació de la teva medicació ara és immediat. Siguis on siguis, hi trobaràs l'últim pla de medicació prescrit. Aquest és el que et cal presentar a la farmàcia. L'últim. Et desplaces a un altre punt de Catalunya i necessites la teva medicació? Vols saber quan o com has de prendre la medicació? L'has perdut o se t'ha fet malbé? A lamevasalut.gencat.cat, com que tens el teu pla de medicació en format digital, hi pots accedir des de qualsevol dispositiu i dur-lo sempre amb tu. Imprimir-te'l, consultar les indicacions de com prendre el teu tractament i informar-te del període de vigència i de la disponibilitat de cada medicament. El pla t'aporta informació sobre com i quan has de prendre el medicament i, a més, el teu metge pot escriure a l'apartat Comentaris tots els aclariments que necessitis. Aquest document té la informació que et cal. La tens ben a mà. No ho oblidis. Recorda que el pla de medicació imprès és imprescindible per tal que la farmàcia et dispensi la medicació. Cada cop que el teu metge modifica, afegeix o interromp un tractament, es genera un nou pla de medicació. I és aquest el que has de presentar a la farmàcia. Mira com n'és d'immediat. Entra a lamevasalut.gencat.cat i clica a la pestanya Medicació, on podràs descarregar i imprimir el pla de medicació i saber quan pots anar a buscar els medicaments i com te'ls has de prendre. En aquesta icona trobaràs la informació més rellevant del teu medicament, on es resumeixen les indicacions, les consideracions. La meva salut et permet disposar del teu pla de medicació i d'altres serveis per accedir a fer altres tràmits, consultes i tenir cura de la teva salut. Que com hi entres? És ben fàcil. Sol·licita les teves claus d'accés al teu CAP i descobreix tot el que hi ha al teu abast. Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. El 061 CatSalut respon i al canal salut.gencat.cat hi trobaràs tota la informació per accedir-hi. 061 CatSalut respon. Cost de la trucada, segons operadora. Hashtag Una Salut Millor. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
1: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.
2: El secret de l'amor.
3: Maria, ens podràs explicar quin és el secret de l'amor?
4: Bueno, jo crec que és evolucionar junts i de la mateixa manera.
3: Molt bé. Sí, seguir camins així. Paral·lels.
4: Ah, exacte.
3: Molt bé. No, està molt bé això, eh?
5: En la mateixa direcció.
3: En la mateixa direcció. Gràcies, Maria, per
4: adéu. Adéu.
6: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
7: Oh, my God!
8: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
9: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
10: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 14.
4: La màquina del temps.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: Expressions musicals amb animals.
2: En un conte dels germans Grimm, un ase, un gos, un gat i un gall s'enfronten a uns lladres. Fan tant de soroll entre tots quatre que els lladres fugen de casa espantats i els animals s'hi queden a viure. El conte es diu Els músics de Bremen, perquè els quatre animals pensaven anar a Bremen a guanyar-se la vida fent de músics, però ni arriben a la ciutat ni fan de músics, o sigui, que ni músics ni de Bremen. Vaja, que el títol no quadra amb la història, però la tria dels animals sí que quadra amb la tradició. Les bèsties domèstiques apareixen en rondalles i cançons populars. La vinculació que tenen amb les persones també fa que protagonitzin moltes expressions. I en català en tenim unes quantes en què es relaciona animals i música. Així, d'una situació d'enrenou i confusió, diem que és un orgue de gats. Si som molt matiners, ens llevem el gall cantant o el cant del gall. En canvi, si anem tard, ens llevem quan canta el porc. Si no ha quedat ni rastre d'una cosa, diem que no s'encanta ni gall ni gallina. Si cantem bé i amb una línia melòdica ornamentada, refilem com els ocells. Si desafinem, fem galls. I d'una activitat tan humana com és parlar, en diem piular, com els pollets. Precisament de la idea de piular ve el nom de la xarxa social més garladora, Twitter. I tant podem dir que fem un tuit com que piulem. Això sí, com més piulem, més possibilitats tenim de deixar anar bestieses o animalades i que no ens facin cas. Ja ho diu la nostra última dita animal. Brams d'ase no pugen al cel.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
3: Ai.
0: L'opció dels que en saben.
7: És l'hora del pati.
8: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
9: Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
10: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.

Tastet de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la veu. Corre la veu de la ràdio. També podríem dir que corre la brama, que la notícia va de boca en boca, o que va en llengües de la gent o en boca de tothom. Per això avui ho diem a plena veu o amb veu molt forta. Això sí, sense aixecar o alçar la veu. I avui, que juguem amb fraseologia sobre el mot veu, ens desenrogallarem, és a dir, ens aclarirem la veu o escurarem el coll per tenir una veu clara i, a la mesura del possible, entenedora. De ben segur que si no teniu veu ni vot, poca cosa podeu fer en un afer. També sabem que podem parlar a alta veu, amb veu baixa, a mitja veu, amb un fil de veu, alçant el diapasó o elevant el to de veu. Però en cap cas, per la ràdio, és convenient parlar de petites, és a dir, amb veu baixa, a sota veu o fent xiu-xiu. De ben segur que aplaudireu una veu de fada o una bona veu radiofònica i que us molestarà una veu d'espinguet, una veu de regadora o ronca, una veu escanyada, escardada, una veu arrossegada o una veu monòtona. I és que hi ha tot un món de veus. Si porteu la veu cantant a casa, vol dir que porteu la iniciativa, o dit altrament, que remeneu les cireres. No us deixeu entabanar per veus volanderes o per males veus. Són tot calúmnies. Sigueu veus actives en els projectes i valoreu sempre molt la veu en off, que sempre hi és sense ser-hi. I per acabar amb fraseologia, amunt i crits, expressió que s'usa per donar ànims per continuar una tasca i que té l'origen en els costums mariners dels vells vaixells de vela, ja que per estirar les feixugues cordes calien molts braços i també reposar sovint, perquè era una feina molt pesada. Per indicar que reprenia la tasca, el que dirigia la feina deia amunt i crits i sant tornem-hi.

0: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
1: Expressions amb orgue. Esteu preparats per sentir un programa sobre expressions amb orgue? Doncs si esteu preparats, és que esteu a punt d'orgue. I si per aconseguir-ho heu fet preparatius, podem dir que heu trempat l'orgue. Imaginem-nos una situació hipotètica. Aneu pel carrer i un conegut us saluda. Ei, com va l'orgue? Que és com si us digués, ei, com anem? Què fareu? L'atendreu cerimoniosament? És a dir, li donareu orgue? Sí? Doncs si contesteu amb amabilitat perquè esteu contents, més alegres que una missa amb orgue, vol dir que sou persones sanes, trempades com un orgue. Ara, potser teniu més tecles que l'orgue de Sollana, o sigui, sou delicats i difícils, o just aquell dia no esteu per orgues, no esteu d'humor. Si voleu anar al gra, deixar-vos d'orgues, potser li direu, compra't un orgue, o l'engegareu a passeig dient-li, vés i toca't l'orgue. Si ho feu, probablement la situació empitjorarà. L'orgue anirà malparat. Ara, si sou complicats, si teniu més bemolls que un orgue, no us podem demanar que manxeu i toqueu l'orgue. O sigui, coses impossibles. Sapigueu, en tot cas, que si li toqueu l'orgue a algú, cometeu un despropòsit. I el més probable és que tot plegat es torni un orgue de gats o un orgue de raons, o sigui, que hi hagi discussions. Encara acabareu tocant l'orgue, és a dir, plorant. Per tant, encara que sóc l'últim pet de l'orgue, és a dir, no sóc ningú per dir-vos què heu de fer, si aneu pel carrer i un conegut us diu «Ei, com va l'orgue?», encara que no estigueu per orgues, o precisament per això, potser el millor és que contesteu «Molt bé va tot, tot va molt bé», i que duri.

0: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
3: Hola, em dic Estefan Torres. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit. I les estrelles del cel petites doncelles, caient el sol adormit.
2: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Nova matinada d'atacs entre els Estats Units i l'Iran que posen encara més en entredit l'acord signat el 17 de juny per posar fi a 4 mesos de guerra. Els Estats Units han atacat diversos objectius a l'Iran. Segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils, i asseguren que l'operació és una represàlia pel bombardeig d'un petrolier a l'estret d'Hormuz. En un missatge a la xarxa Truth Social, Donald Trump ha reconegut els atacs i adverteix que Washington podria ampliar l'operació militar fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Teheran ha qualificat els atacs de violació dels acords de pau i assegura que demostren que els Estats Units no concedeixen cap credibilitat als seus compromisos. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat per la seva banda una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable. L'exèrcit de Bahrain assegura que, tot i haver frustrat diversos d'aquests atacs, l'Iran l'han llançat míssils i drons. Els atacs han afectat un edifici residencial, però no hi ha hagut víctimes mortals.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Un segon, sisplau.

0: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap on.
1: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Ràdio Vilasacra. Micropobles. Pobles petits, amb pocs habitants, normalment situats a les zones més interiors del territori, amb pocs recursos, molta extensió i resignats a disposar de menys serveis bàsics que qualsevol veí de ciutat. La meva feina m'ha portat a conèixer la realitat, molt desconeguda pels que no la vivim, de molts municipis de menys de 500 habitants de l'Empordà i el Pla de l'Estany. Som un país de pobles petits. Lluís Llach ho explicava perfectament quan deien al seu país petit que des de dalt d'un campanar sempre es podia veure el campanar veí. I és que estic segur que quan escrivia la cançó pensava en el seu Verges natal, Ultramort, Parlavà, etc. Aquests pobles, els alcaldes o alcaldesses, es converteixen en autèntics actors multitasca i cercadors de finançament pels seus projectes. No em direu que això no és passió. Aquest article no és només per reconèixer la feina de les alcaldies i els equips de govern que es dediquen en cos i ànima a millorar els seus pobles, sinó també és una crida per reclamar més facilitats i més pes decisori per a aquests municipis, que malgrat representar només l'1,2% dels habitants de Catalunya, ocupen el 30% del territori català. Els micropobles no són només el microtresor que descobrim els diumenges, són persones i territori. Ara que amb la Covid els urbanites hem descobert que segurament es viu millor en aquests municipis que en les atapeïdes ciutats, és un bon moment per ajudar aquests alcaldes a finançar els projectes que porten tants anys cercant i que els micropobles puguin tenir les mateixes possibilitats de desenvolupament que qualsevol altre municipi. Per això és necessari plantejar discriminacions fiscals positives a fi que establir un negoci en zones rurals tingui avantatges fiscals i aplicar lleis urbanístiques diferents a les zones urbanes, ja que la naturalesa són tan diferents a les unes de les altres. La meva proposta és que siguin ells mateixos els que liderin la transició ecològica del país tan necessària, ja que si entre tots hi posem el finançament, ells segur que no fallaran, perquè són els que realment estimen el territori.
5: Amb tu.
6: Ara t'explicaré una història.
7: De Ràdio Vilasacra, només Ràdio Vilasacra.
8: La diferència. Com

0: Ecovies. Gestió i promoció de més de 500 quilòmetres de rutes a peu o en bici per tota la demarcació de Girona, amb connexió interfronterera.
1: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments. Al vostre costat.
2: Mare de misericòrdia, de l'enemic protegiu-me.

0: La pluja no la controles, l'aixeta sí.
1: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
3: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
4: Pou Calzina, camí del roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.

teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.

0: Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
1: Buli Jangana, Gàmbia.
2: Jo sóc sarajolè. És un dialecte que parlem en Gàmbia. I des de que he arribat aquí he tingut gana d'aprendre la llengua d'aquesta nació. M'agrada que me'n parli més català per poder aprendre més.
1: Karen Suyapa Sánchez Herrera, Honduras.
3: Soc de Honduras. Faig un curs de català per poder parlar i també per conèixer altres persones. Però necessito que vosaltres també em parleu en català, només així puc practicar.
1: Kailash Kaur, Índia.
4: Soc de la Índia. Sempre parlo en català quan surto de casa. Si vius a Catalunya, és normal aprendre la llengua d'aquí.
1: Ixone Olivera Ordiró, País Basc.
5: Soc de Pamplona. La meva llengua és el castellà. Estic estudiant català per integrar-me, parlar amb tothom i buscar feina.
1: John Fowler, Gran Bretanya.
6: La meva llengua materna és l'anglès. M'agrada aprendre llengües noves. M'agrada ajudar els meus fills a fer els deures d'escola i són en català.
1: Eira Areli García, Mèxic.
7: Soc de Mèxic. Per mi és molt important sentir-me integrada amb la gent i la cultura del país. Si us plau, parleu-me en català.
8: A tot el món encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí,

0: Fiske!
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara?
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures. Les autoritats franceses han fet un primer balanç comparant les defuncions en plena onada de calor amb les de mesos anteriors. De fet, a París, des d'aquest divendres, ja hi ha hagut un centenar de víctimes mortals per aquesta qüestió. Segons el Ministeri de Sanitat francès, 8 de cada 10 morts són persones de més de 65 anys i les defuncions als domicilis com a conseqüència de l'onada de calor han augmentat un 40%. Els termòmetres han trucat sostre a diversos països europeus on s'han firmat rècords històrics. A Alemanya s'ha arribat als 41 graus. A Dinamarca la temperatura ha tocat els 37, la més alta dels que hi ha, des que hi ha registres. També s'ha arribat a nivells inèdits de temperatura a la República Txeca i a Suïssa. Santiago Giral, investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
5: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
4: Itàlia ha activat una alerta vermella per calor en gairebé una vintena de ciutats.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua, Llum, Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara...

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. Hi ha hagut i hi ha moltes persones importants en el món de l'Havanera. Per diverses raons o motius, per fets molt rellevants o per petites accions que a la llarga han esdevingut també necessàries. Avui us volem parlar del que per molts és, si no el més important, un dels compositors més importants dels inicis del gènere havanera. Parlem d'en Sebastián Iradier. Ens en parla el nostre musicòleg Martí Bacardí. Endavant, company!
1: Salutacions a tots! Pareu atenció! Sebastián Iradier Salaberry va néixer el 20 de gener de l'any 1809 a Lanciego, al País Basc. De nen va anar a viure amb els pares a Vitòria, on cantava amb el cor de la Col·legiata Santa Maria, on amb molt bona veu mostrava el seu talent per la música, cridant l'atenció del mestre de capella.
0: Bon començament, cridant l'atenció del director del cor. Segur que tenia bona veu i afinació el petit Sebastián.
1: Sí, bona veu i també peculiars maneres de comportar-se. En Sebastián de petit, i no tan petit, ja ho veureu, va ser una mica trapella. Però seguim amb el que dèiem. Estudià música a Vitòria, on destaca mostrant molt de talent. Amb 17 anys és organista titular de la parròquia de Sant Miquel de Vitòria. Després, als 19 anys, ho és de la parròquia de Sant Joan, a Salvatierra, un poblet a prop de Vitòria.
0: Molt bé, guanyant-se les garrofes treballant de músic. Apuntava maneres en Sebastián.
1: Sí que apuntava maneres, sí. Ja he dit abans que era una mica trapella. Massa pel que sembla, a l'entorn de la parròquia el seu comportament donava de què parlar. Era un noi guapot, simpàtic i pot ser massa seductor. Ja m'enteneu.
0: Ep, en Sebastián de jove sembla que era tot un dandi.
1: De jove i no tan jove, ja ho veureu. De totes maneres això ara és igual. Ell ho vol dissimular i l'any 1829 es casa amb Brígida de Iturburu Díaz de Durana i ho fa a la parròquia de Salvatierra on treballa. Però allà mateix aviat té un fill bastard amb Atanasia Isaguirre i Arteburu, la noia de servei de la casa del capellà. En aquell temps també embarassa la seva dona, amb qui tindrà el seu fill, Pablo Fernando.
0: Déu-n'hi-do, Sebastián Iradier. No parava quiet. Però entre aquests embolics sentimentals, què ens pots dir de la música?
1: En el terreny musical assoleix fites molt importants. Comença a destacar a nivell nacional i obté càrrecs com el de mestre de solfeig per al cant al Real Conservatori de Maria Cristina, vicerrector de l'Acadèmia Filarmònica Matritense, consolidari del Liceu Artístic de Madrid, catedràtic d'Harmonia i Composició de l'Institut Espanyol, professor del Col·legi Universal de Madrid, soci d'honor de l'Acadèmia Filarmònica de Baiona, a més de ser propietari d'una botiga i d'una impremta musicals. I, com no, de seguir en la seva tasca personal de seductor, tot donant classes particulars a senyoretes de famílies acaudalades de la capital, com la bellíssima Eugenia de Montijo, futura esposa de Napoleó III, a qui li va dedicar el següent. Para Jardines Granada, para Mujeres Madrid y para Amores Tus Ojos, cuando me miras a mí.
0: Sí que era un músic important, sí.
1: Va quedar vidu des de 1834 i rodejava de l'atmosfera de l'alta societat del moment i escrivia cançons molt exitoses amb facilitat. a meitat del segle XIX, va a París, on també assoleix cert èxit. Més tard fa una gira per Amèrica, Nova York, Boston, Filadèlfia, Nova Orleans, Mèxic i, finalment, Cuba.
2: Ara, ja feia estona que ho esperàvem. Habaneres, Cuba. Havia de passar. Sebastián Iradier trepitja Cuba. I què? Què passa allí?
1: A Cuba, Sebastián Iradier coneix i comença a coquetejar amb l'habanera. I el 1863 escriu la seva obra magna, La Paloma. Per molts, la manera més important mai escrita. Important sobretot perquè obre la porta a la difusió internacional del gènere habanera.
2: La Paloma. N'hem parlat diverses vegades d'aquesta importantíssima habanera de Sebastián Iradier.
1: Sí, i no només d'aquesta. Després va escriure la manera El Arreglito.
3: Chinita mía, ven por aquí, que tú ya sabes que muero por ti.
1: Estrenada a París. I ves per on el compositor Georges Bizet s'hi va inspirar, per no dir plagiar, per escriure la manera de la seva òpera Carmen, com també ho van fer Eduard Lalo amb La Negrita, per a la seva sinfonia espanyola, o Jerónimo Jiménez amb Café Caliente, per a l'intermezzo de la sarsuela Les Modes de Luis Alonso. I Iradier torna a Vitòria, on mor el 6 de desembre de 1865.
2: Important també per altres autors que en van usar obres per escriure'n de pròpies. Moltes gràcies, Martí, per la biografia d'avui. Sebastián Iradier, un músic que ha gravat el seu nom amb foc en la historiografia de l'habanera. Acabem escoltant la seva obra magna, La Paloma. Ens la canta el grup Habana Vieja.

0: volien saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Tanca els ulls.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: La nostra medicina entra per les orelles. Escolta, que ho notaràs.

Allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: 012, la millor resposta. T'agrada la música o la dansa i en vols aprendre més? Si et decantes per la música i vols aprendre a cantar, tocar instruments o formar part d'un grup musical, tens a la teva disposició prop de 200 escoles autoritzades i diferents ensenyaments de grau professional i superior. I si el que t'agrada és ballar, no perdis el ritme. També tens un munt d'opcions on rebràs una formació regulada i de qualitat.
2: Però on vas així?
3: Primer a classe de música i després a dansa.
1: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bon dia. A veure, primer de tot, escolta, saludar, que segur que esteu escoltant, en Joaquim Tudela, que està ingressat, el marit de la Teresa Gés. I després, demà és el cumpleanys del marit de la Caterina, i a ells els hi agrada molt la cançó Mirando al mar. Els hi pots posar, que estaran molt contents i el ballaran, eh? Si vols apuntar-ho, t'ho apuntes.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: Hola, Sílvia.
2: Què passa aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

La cançó 20 anys és del gènere de l'habanera. És una història d'amor que acaba amb una desil·lusió després de moltes dècades de moments compartits. La cançó va ser escrita per la compositora cubana Guillermina de Aramburu a l'any 1935 i musicalitzada per la seva amiga de la infància, Maria Teresa Vera, qui la va interpretar 27 anys i la va transformar en una cançó, en una joia de la cultura cubana. A més, la cançó ha tingut moltes adaptacions, en podem dir alguns dels artistes que l'han cantada, com Pablo Milanés, Diego El Cigala i Omara Portuondo, que sempre la inclou en el repertori de Buena Vista Social Club. És una cançó que ja té uns 84 anys, però és d'aquestes cançons que sembla que no tinguin edat. És un gran èxit dintre del món de les habaneres.

0: El secret de l'amor. Xavier, 28 anys. Eloi, 20 anys. Un any de relació.
1: És una mica especial, o sigui, suposo que com jo, saps, tots tenim les nostres manies, que ell també en té. Per exemple, fuma, i a mi això no m'agrada. I jo ho tinc que aguantar, però jo també m'ho soco les ungles, saps? I a ell no li agrada i les tinc que aguantar. I, no sé, virtuts? Doncs, no sé, m'estima, suposo que aquesta és la virtut més gran.
2: Som tots dos molt tossuts, vale?
1: Tenim molt de geni.
2: Sí, tenim molt geni, tenim bastants enganxades. Que la primera setmana de conèixer-nos va ser, bueno, vam marxar la Setmana Santa, una setmana junts, o sigui que va ser tot una mica esbojarrat, no? I, bueno, va ser difícil, però vam descobrir que érem molt iguals. Discutim i als 5 minuts ja no, tampoc no ens recordem de què estàvem discutint. O sigui, parem i preguntem per què hem començat i ni ens recordem de vegades. Llavors a mi molesten també moltes cosetes, petites tonteries, no? Que tinc moltes manies, com tothom, ell també.
1: Moltes, eh?
2: I suposo que és una mica de tira i afloja, no? Bueno, el tema familiar amb el petit tema de no ser heterosexuals és una mica complicat, no? A nivell d'acceptació dels pares, perquè primer has de trencar aquesta barrera, i a nivell de presentar la teva parella. A casa meva és tot el contrari a casa seva. A casa meva ma mare ho accepta, ma mare el coneix, i, bueno, està molt contenta, la veritat.
1: És igual, però al revés. El meu pare ho accepta, i la meva mare, doncs, no ho accepta. Que en teoria sempre és al revés, no? Que és el pare que està més sargento, però no, és al revés. Jo abans, jo em callava i no deia res, saps? Però llavors vam arribar de les vacances d'estiu i, bueno, doncs a casa es va destapar tot, vale? I que ara no començo l'escola i, bueno, em va estar recolzant molt i, bueno, el meu pare ho acceptava. Jo tinc una germana, més gran que jo. Diria que, bueno, que és la meva vida i que ja està, jo tinc que fer el que vulgui. I, en canvi, la meva mare, no. Un dia per cap a una banda i l'altre dia cap a l'altra. Al final les aguas volen a su cauce i ja està, no? Ara ja està més tranquil. Però això, si no treure el tema, no passa res.
2: Jo estava una mica... Sí, potser estava una mica ofuscat, sí, perdut en el món i, bueno, passava el meu cap de setmana de festa en festa i la vida una mica salvatge, sí. I, bueno, amb ell, doncs, m'he calmat.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 66.

0: I parlant d'emocions.
1: 72.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Atenció.
4: Atenció.
3: Atenció.
5: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està el dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
3: I amb la millor companyia.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Pareu bé l'orella.
4: I parlant d'emocions...
5: 31.
6: Vale.
7: Atenció al Festa Festa.
8: El programa dels diumenges a la una del migdia.
9: Festa Festa.
7: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
9: Festa Festa.
10: Amb Amadeu Carbó.
11: Gran Buffet Lliure Girona. Qualitat a bon preu i amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, la cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un buffet. Gran Buffet Lliure Girona. Al costat de l'Espai Gironès. Un renovat buffet que has de descobrir.
12: Abans. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ara.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
4: I parlant d'emocions...
5: 46.
6: Exacte.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
15: Comença a haver-hi nivell.
16: Bon dia.
17: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
18: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
19: Hola, monstru. Tu ets el monstru de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
17: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
19: Veig el lluentor que fa permet-se un dia mac. Ara vindran els ais lluïs.
17: M'ho imagino.
20: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
17: Petó!
20: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
18: Cada dia fem un pas endavant. Bueno, pots comptar.
17: Molt bé, doncs.
12: És K25.
21: En el temps.

0: Avui us oferim un nou espectacle musical únic i original, que com ja sabeu, som diferent.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Hola, farem una recomanació del llibre que hem llegit, La Flairosa, la bruixa dels sabons, escrit per Carles Sala i Vila. Té 89 pàgines, amb il·lustracions molt ben fetes de la Cristina Sardà.
3: La protagonista és la Flairosa, una bruixa que fa màgia amb sabons. Quan es fa gran, va viure a Vila Frondosa. Al cap d'un temps, comencen a passar coses molt estranyes. Amb roc, xarrapetes, s'hauran d'enfrutar en nas tapat.
2: Us el recomanem perquè va de màgia, és molt divertit i fa passar molt bones estones.
3: Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment que fa riure molt. El nas tapat fa servir la seva arma secreta, els seus mitjons pudents.
4: En Roc i la Flairosa seguien immòbils mirant el bruixot i la bestiassa que l'acompanyava. En nas tapat continuava xerrant. Però la Llufa és diferent. Ella sí que m'ha adverit de la vostra presència. Per cert, veig que ja esteu al corrent del meu projecte Vallpudenta, va dir mirant orgullós la maqueta. Ets un monstre, va replicar la Flairosa. No ho saps pas prou, va contestar molt seriós en Nas Tapat. Jo us vaig adverir que si em posàveu algun entrebanc m'obligaríeu a utilitzar una arma molt especial. En Roc tremolava com una fulla agafat a la camisa de dormir de la Flairosa. L'arma secreta! Amb un hàbil moviment, el bruixot es va ajupir i es va treure els dos mitjons.
5: Esperem que us animeu a llegir-lo. A nosaltres ens ha...

en un món amb tantes coses per les quals lluitar. Les que afecten el planeta o les persones. Les que succeeixen a prop o les que estan lluny. Quan veiem un problema, hem d'oferir una solució. Perquè sabem que un món sense desigualtats ni pobresa no només és necessari, és possible, sense renunciar a res.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, que és el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, quan en tot el 2025 es va activar 11 vegades. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen una vintena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza.
2: Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
3: 6 van al grup especial Caní. Les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria. I després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
2: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa.
5: Radiofórmula informativa.
6: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Pareu bé l'orella.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
3: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
2: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
4: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
5: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
6: 1975, neix el Canet Rock, un esdeveniment massiu de música i llibertat.
7: Canetrock.cat

0: Ui. Aquí ens trobem fent aquesta emissió en directe envoltats de la millor gent de l'Alt Empordà. I del Baix Empordà també.
1: I tant.
0: I d'altres llocs, perquè jo veig aquí gent de tot arreu, eh?
1: Sí, sí, que
0: mira. Veig cara que... Mira, aquell és xino. Aquell
1: sí.
0: D'allà és xino.
1: Sí, sí.
0: Hola, Xinxanxu!
1: Xinxan!
0: Doncs bé,

0: Som aquí, la gent del carrer, la gent del poble, la gent d'aquí, de l'Alt Empordà. Us estem convidant a tots, a tots. Tenim les portes obertes, les hem obert a les 4 del matí, hem obert les portes.
1: Hola.
0: Això és un goig. I el que s'ho perdi no té ni idea de lo que es perdrà, que aquestes coses només es viuen un cop a la vida.
1: De botifarra.
0: Què, com està el botifarra?
1: Amb l'olí, amb el pa del dia.
0: Com està el botifarra? Explica.
1: Estan al punt.
0: Explica com el botifarra. I el vi?
1: El vi?
0: Ui. Espera, que vaig a fotre un glob.
1: Vinga, va. Hola.
2: Què deies?
3: L'Empordà és el millor, eh?

0: ies per chi vulgui sentì.
1: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la. A gran part de les comarques de Girona, els núvols que tenim a hores d'ara s'han d'anar trencant, fins i tot amb alguna gotellada a l'Empordà o cap al Pirineu, en el cas del Ripollès, però tot això va de baixa. També ha entrat una mica de tramuntana rescalfada a l'Alt Empordà i, per tant, la temperatura està sent molt suau. Ha costat dormir a gran part de la demarcació. Fins i tot també a les valls del Pirineu no hem baixat dels 17, 18, 19 graus en molts casos. Aquesta tarda, justament al Pirineu, entre la Cerdanya i el Ripollès, acabarem tenint tempestes més intenses. Algunes s'atansarà fins a la Garrotxa, fins al nord del Gironès, fins a l'interior de l'Alt Empordà o l'interior de la Selva. Però serà difícil que aquesta pluja arribi al mar. Compte, això sí, entre la capçalera del Ter i del Fluvià, perquè tindrem algun patac d'aigua destacable. Mentrestant, la tarda serà de calor, sobretot avui a l'Empordà, on passarem dels 35 graus, al igual que el Gironès. N'estem pendents a la xarxa?
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu
9: i
8: Esclat.
9: I parlant d'emocions,
10: 62.
11: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
12: No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: On les cançons lliguen amb la història.
15: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
16: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
17: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Potser algun cop t'han dit que per què s'escriu separat en preguntes i junt en respostes. Així podem pensar que si la frase no té signe d'interrogació, no pot portar un per què separat, cosa que és completament falsa. Si dius no tinc ni idea de per què serveix l'ortografia, estàs fent una afirmació, no estàs posant cap signe d'interrogació. Però aquest per què va separat. Si després d'un per què queda bé posar-hi collons o cony, darrere va separat. Per què no has vingut? Per què cony no has vingut? Queda bé, oi? Doncs va separat. En canvi, si no queda bé posar un collons o cony darrere, el per què s'escriu junt. No he vingut perquè no m'ha sortit del nas. No he vingut perquè cony no m'ha sortit del nas. No funciona, oi? Per tant, aquest per què va junt. En aquesta vida tot té un per què. I com que no t'he sentit dir tot té un per què, collons, aquest per què s'escriu junt.

0: informació, música, entreteniment.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Aquest dimecres, 1 de juliol, la Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. De fet, no només s'aplicarà als enviaments que facin venedors xinesos, sinó de qualsevol altre país no comunitari, com per exemple els Estats Units o la Gran Bretanya. S'hauran de pagar 3 euros per taxa per cada categoria de productes inclòs en el paquet. I alerta també perquè, segons Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, a ulls de duanes, dues samarretes de teixits diferents poden tenir categories diferents.
2: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
1: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors de productes online s'assegurin des d'on es fa l'enviament dels productes que adquireixen i si el preu que paguen inclou ja la taxa.
2: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duana.
1: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia. La xifra s'ha multiplicat per 4 des del 2022.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Són els xinesos els més intel·ligents, els més savis del món?
2: Jo crec que són els més savis del món, sí. Bé, donaria per 7 programes més com aquest el que ara jo voldria encetar, perquè hi ha una gran diferència entre la filosofia i la saviesa. El món occidental, per raons complexes, es va decantar cap a la filosofia, i el món oriental, doncs, es va decantar cap a la saviesa, que es practica també molt bé a la Índia. Quines són les dues vessants entre la diferència que podríem dir saviesa i filosofia? La filosofia procura arribar a la veritat, busca la veritat de les coses, i per arribar-hi pensa en un punt determinat. Allò és la veritat, és això, és allò. El savi això no li interessa, el més mínim. Un savi et dirà que la veritat ell la troba quan fa les coses. Després de fer-les, sap si allò li serveix o no li serveix, i pot dir que allò és veritat o és mentida. Clar, davant d'aquestes dues maneres d'entendre la vida, ens tindríem que enfrontar amb tota una problemàtica, doncs, una manera d'entendre la societat i una manera d'entendre la manera de viure. Evidentment, hem dit abans que justament es tractava l'experiència i la saviesa, doncs, qualsevol cosa que comportés la manera de viure, no? Hi havia una notícia que té passat d'Àfrica, una notícia dels xinesos, sí, que la pots dir?
1: I tant, diu que Pequín envia al continent africà milers d'homes per construir infraestructures a canvi de que els governs els assegurin el petroli i els minerals que la seva economia necessita. Així es comença la notícia. També diu que l'Àfrica és un dels continents on hi ha més xinesos de tot el món. Els grans hotels de les capitals de Mali, per exemple, o del Congo, Sudan, Angola, fins i tot Nigèria, estan plens de grups de xinesos que porten entre els seus ésser o les seves pertenences particulars ordinadors ultrafins. Diu que el drac asiàtic pateix una fam crònica de recursos naturals que ha fet redescobrir l'Àfrica. També diu la notícia que el petroli el compra a Guinea Equatorial, a Sudan i Angola. La notícia continua dient que el govern angolès i fins i tot un banc xinès van firmar el mes de setembre passat un acord de finançament per valor de 2.000 milions de dòlars destinats a projectar infraestructures, uns diners que els destinaran a reconstruir el país que està destrossat després de 27 anys de guerres. La novetat, diu la notícia, que els xinesos no només donen diners, els xinesos aterren, per exemple, a Luanda, fan els estudis d'enginyeria necessaris i traslladen centenars i centenars de treballadors des de Pequín per construir el país en un temps rècord. Aquest modus operandi es repeteix a tota l'Àfrica subsahariana, és a dir, vull dir, o sigui,
2: s'estan fent els amos de l'Àfrica aplicant una manera d'actuar que és molt diferent a la nostra. O sigui, nosaltres vam expoliar, es pot dir la paraula, vam expoliar Àfrica amb el nostre colonialisme, però aplicant, doncs, el que nosaltres sempre hem portat com a estandard del bé, que és la nostra cultura. Els vam ensenyar a ser cristians, els vam ensenyar una llengua, la que nosaltres teníem, els vam ensenyar les nostres legislacions, els vam fer les nostres fronteres, i el galimaties que tot això ha portat, pues, non comen. Avui, pobra Àfrica. Els xinesos ho fan d'una altra manera. Mira, els expoliaran igualment, els deixaran sense ni un duro, però se n'aniran amb una cosa molt diferent que de la manera que ens hem hagut d'anar nosaltres, amb la consciència tranquil·la. I, sí, se n'aniran amb la
1: consciència... Un xochino en Xina.
2: Sí.
1: Un bueno en Salon
2: Lluia Xina. I llavors nosaltres aquí els hi fem les nostres crítiques. En aquesta mateixa notícia, el que l'està comentant, diu que estan exportant les seves males pràctiques als xinesos, i que no respecten cap dret. És que els drets els hem fet nosaltres, eh? O sigui, les lleis les hem fetes nosaltres. Bueno, és que els xinos no tenen dret, és que els xinos no tenen lleis, és que els xinos no saben valorar el que està bé i el que està malament. Doncs els xinos ho saben fer això, però molt millor que nosaltres, i ho fan d'una manera molt més pràctica que nosaltres. Mira, ells van inventar una cosa que se n'en diu el punt mig de les coses. O sigui que per nosaltres, entre una mesura de 100, el punt mig seria 50. I estar en aquest punt del 50, allò de no estirar més el braç que la màniga, que diguem, no? Doncs diries, carai, això seria el convenient, i fent això doncs ens trobaríem doncs equilibrats i estaríem contents o seríem feliços. Doncs això un xinès diu que re de re de re de re de re. O sigui, un xinès diu que si un dia sobre 100 pot fer 99, fa 99. El segon dia, doncs, fa 98 i dirà que això és molt òptim, farà 98. Però és que resulta que si el tercer dia ha de fer 2, fa 2. I si el quart dia fa 1, fa 1. Perquè considera que les coses estan canviant constantment i que res queda fixat. Per tant, ni serà sempre o estarà sempre guanyant, ni estarà sempre perdent. I que llavors, després de fer el que s'hagi de fer, trobarà el punt mig. No s'inclina ni cap a un costat ni cap a l'altre. I no treu, estant cap a un costat i cap a l'altre, no es pot privar de res. Diu que arriba, segons l'interessi, cap a un castor o cap a un altre, i que per ell la veritat i la raó no són una cosa fixa. Està disponible a qualsevol costat d'aquesta balança, i que per al savi xinès no hi ha res que sigui possible i no sigui possible. S'hagi de fer o no s'hagi de fer, que convingui o no convingui. Diu que quan una cosa s'ha de fer, es fa i prou. Lo important és tirar endavant. Tirar per aquest camí que abans us he explicat, que ells li diuen el Tao.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: La nostra medicina entra per les orelles. Escolta, que ho notaràs.

0: 107 de la FM.
1: De tota la vida.
2: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!

0: Escoltats i anar a l'escola i tenir un metge que ens curi.
1: Tenim dret a ser feliços, passar-nos bé i també fer molts amics.
2: Tindre salut.
3: Anar al col·le.
4: Jugar.
5: Tindre una família.
6: Per tindre un problema no ets diferent.
7: Per exemple, les races tampoc són diferents, tots són iguals, tots són persones.

d'igualtat. Dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima o et trobes en risc d'exclusió residencial, et pots beneficiar d'un 100% de bonificació si no superes els 9 metres cúbics d'aigua al mes. Si el superes, en gaudiràs d'un 50%. Sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web h.gencat.cat. Fem possible la igualtat. Generalitat de Catalunya.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir

0: L'amor és l'única cosa que creix quan es reparteix.
1: Us quedeu, oi?
2: És el moment de cuidar la nostra terra. És el moment de cuidar-te. Terrall, l'oli d'oliva verge extra que no pot faltar a la teva taula. L'Arbequa, per als més premium. L'oli orgànic, per als més eco. I Terrall, l'imprescindible. Compra'ls ara a terrall.es. T'ho portem a casa.

0: Tens de tot a prop de casa.
1: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
2: Fila sacra sense punxero. Efa ema.
3: El Festival Figueres es mou celebrarà la seva 13a edició del 2 al 5 de juliol amb una vintena de propostes de dansa contemporània i arts del moviment repartides per diferents espais de la ciutat. Enguany el certamen posarà el focus en el pas del temps, la bellesa i la vida contemporània a través d'espectacles de companyies locals, estatals i internacionals. Entre les propostes destacades hi ha Salida d'emergència, interpretada per artistes d'entre 60 i 80 anys, i l'estrena d'Aleta, de Marc Fernández, amb la participació de la Colla Castellera de Figueres. El festival també recupera el Parc de les Aigües com a escenari principal.

Amb la brisa del mar i degustant la gastronomia mediterrània i de mercat, restaurant Marisqueria La Clova. Descobreix els variats menús diaris, els menús degustació gastronòmics o la nostra carta. Restaurant Marisqueria La Clova, per menjar al migdia o sopar a les nits, gaudeix d'un racó únic davant del mar.

0: Targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat, despeses d'equip. Sí, tot fet. Conto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.
1: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
2: I gratis.
1: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.
3: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El temps.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
9: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la. A gran part de les comarques de Girona, els núvols que tenim a hores d'ara s'han d'anar trencant, fins i tot amb alguna gotellada a l'Empordà o cap al Pirineu, en el cas del Ripollès, però tot això va de baixa. També ha entrat una mica de tramuntana rescalfada a l'Alt Empordà i, per tant, la temperatura està sent molt suau. Ha costat dormir a gran part de la demarcació. Fins i tot també a les valls del Pirineu no hem baixat dels 17, 18, 19 graus en molts casos. Aquesta tarda, justament al Pirineu, entre la Cerdanya i el Ripollès, acabarem tenint tempestes més intenses. Algunes s'atansarà fins a la Garrotxa, fins al nord del Gironès, fins a l'interior de l'Alt Empordà o l'interior de la Selva. Però serà difícil que aquesta pluja arribi al mar. Compte això sí entre la capçalera del Ter i del Fluvià perquè tindrem algun patac d'aigua destacable. Mentrestant, la tarda serà de calor, sobretot avui a l'Empordà, on passarem dels 35 graus, al igual que el Gironès. N'estem pendents a la xarxa?
10: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
11: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu
12: i Esclat. I parlant d'emocions,
13: 23.
14: Vale.

Quan has de gestionar-ho tota la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Konto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crea

0: I parlant d'emocions.
1: 87.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: ¡Señora! ¿El señorito usa calzoncillos cortos o largos?
1: T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
2: Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.

0: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
1: Contestador 972-51-1268.
0: Què pots dir el que vulguis?
1: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
0: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
1: Contestador 972-51-1268.
0: Pots dir el que realment et dongui la gana.
1: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia. Hosti, tu, em fa un pal a l'aixecar-me. Que quan puguis em poses una de Rosario. La que vulguis, va. Valent.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
5: Repetiràs. Sigues intel·ligent.
6: Fes volar la imaginació.
7: Sí. Eternament.
8: Ai. L'opció dels que en saben.

0: la secreta.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara? Hi ha sons que et transporten, que et conviden a perdre't pedalant entre vinyes, alzines i roures. Hi ha sons que aconsegueixen portar-te a la Pau de Montserrat. Escolta'ls a les nostres cabanes. Et sentiràs lluny estant a prop. ullerdelmas.com.
6: La pregunta.
7: Per què la música d'avui dia sona tota igual càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
8: Tanca els ulls.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al País Valencià, nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
2: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa que hi havia 29 d'octubre de 2024.
1: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
3: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP y el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
4: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.
5: Quines ganes de fer vida normal. Vida normal, però justa. Sense discriminacions. I no tenir por. Un moment. He dit que volia fer vida normal. I la vull ara.

informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
2: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
1: Distrae.
3: És molt important fer-ne difusió.
1: I enganxa.
4: És que, però on s'ha vist? És que,

0: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilasacra. Disfruta-la.
1: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Villa Sacra La Mejor, the best.
1: Sabíem que arribàvem lluny, però el cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.
2: Per què ho estaves desitjant? Perquè t'agraden frescos? Perquè tenies un forat al cor? Comença bé el dia amb Donuts!

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
3: Mira, mira, mira.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Vale.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
4: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
5: Hola, sóc en Grau i us vull recomanar un llibre que es titula Els forasters del temps, l'aventura entre els dinosaures. Els forasters del temps és una sèrie de llibres escrits per Roberto Santiago i il·lustrats per Enrique Lorenzo. En aquesta aventura, en Tià, un nen de 11 anys, ha anat a parar al Cretaci, juntament amb el seu pare, els seus germans i les seves veïnes. Envoltats de dinosaures, viuran aventures molt emocionants per aconseguir aigua potable i per reunir la setena pedra del sistema solar, que es troba en un lloc molt perillós. Jo recomano aquest llibre perquè és interessant, emocionant, entretingut i aventurer. A mi m'agraden molt aquests llibres perquè vas coneixent les diferents èpoques de la història.
0: Sentim la comunicació local.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio
9: Vilassar.
8: Ràdio
9: Vilassar.
8: Ràdio
9: Vilassar.
10: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
11: Et volem escoltar.
12: Uau, moltes gràcies.
13: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
14: Truca!
13: Repetiràs.

0: sugar.
1: Llargs i curts.
2: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
3: I parlant d'emocions.
1: 49.
4: Thank you.

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats? Amb alegria. En ritme. Aquesta alegria, que tenim aquí, a casa, és una alegria natural. Per què? Pues mira.
1: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
2: Que a la meva classe hi ha un moro, és català, que xulo.
1: Ells ja estan preparats. I tu?

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: En el 107 de la FM.
2: Aquest anunci encara no és d'un medicament. Escolti les instruccions. Consulti amb el seu metge. El centre d'atenció primària és el teu primer centre de salut. Si necessites ser atès fora de l'horari de funcionament del teu centre, o si estàs de cap de setmana o de vacances lluny de casa, sempre en trobaràs un d'obert, ben a prop. Informeu-vos dels horaris dels centres d'atenció primària al telèfon de Sanitat Respon, 902 111 444 o al vostre centre, Generalitat de Catalunya.
3: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la. A gran part de les comarques de Girona, els núvols que tenim a hores d'ara s'han d'anar trencant, fins i tot amb alguna gotellada a l'Empordà o cap al Pirineu, en el cas del Ripollès, però tot això va de baixa. També ha entrat una mica de tramuntana rescalfada a l'Alt Empordà i, per tant, la temperatura està sent molt suau. Ha costat dormir a gran part de la demarcació. Fins i tot també a les valls del Pirineu no hem baixat dels 17, 18, 19 graus en molts casos. Aquesta tarda, justament al Pirineu, entre la Cerdanya i el Ripollès, acabarem tenint tempestes més intenses. Algunes s'atansarà fins a la Garrotxa, fins al nord del Gironès, fins a l'interior de l'Alt Empordà o l'interior de la Selva. Però serà difícil que aquesta pluja arribi al mar. Compte això sí entre la capçalera del Ter i del Fluvià perquè tindrem algun patac d'aigua destacable. Mentrestant, la tarda serà de calor, sobretot avui a l'Empordà, on passarem dels 35 graus, al igual que al Gironès. N'estem pendents a la xarxa?
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
9: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
10: Cambrer, aquest filet té molts nervis. Normal, és la primera vegada que se'l mengen.

El cabell és una estructura proteica que creix a la pell dels mamífers. Està formada per una proteïna anomenada queratina, que és la mateixa proteïna que forma les ungles. Creix a partir dels fol·licles pilosos, que són petits forats a la pell. Aquests fol·licles estan situats a la dermis, la capa mitjana de la pell. El cabell té diverses funcions: protegir el cap del sol, el fred i altres elements, i ajudar a aïllar-lo i a mantenir la temperatura corporal, i també ajudar a mantenir la humitat de la pell. El color dels cabells està determinat pel tipus i la quantitat de melanina que contenen. La melanina és un pigment que produeix la pell i els cabells. Hi ha dos tipus de melanina: la eumelanina i la feomelanina. L'eumelanina és responsable dels cabells marrons i negres, mentre que la feomelanina és responsable dels cabells rossos. La longitud dels cabells depèn de la velocitat del creixement i de la freqüència amb què es talla. Els cabells creixen al voltant de mitja polzada per mes.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: En el 107 de la FM...
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Bec, bec.
6: Què veus?
5: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
6: Oh, i on la tenen?
5: Ves a Bon Preu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec. Estiu drinks.
7: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972 51 04 52.
8: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
9: És Ràdio Vila-sacra.
8: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
9: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
10: Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball.

0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Sucs de taronges i mandarines són les nostres vitamines.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatura rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima atenció hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
2: Si la canícula és comparable d'un punt de
3: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
1: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que es preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
2: I he vist que, bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
1: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistra.
3: Que hay cerebros que no tienen solución. Y que marrón, chin chin pom, porom pom pom.
4: Informació, música, entreteniment.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
2: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
1: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
2: Truca'ns al 93-266-6100, 93-266-6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
1: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.

0: Quan bufa la tramuntana, les millors vinyes de la nostra terra es deixen gronxar per aquest, el millor vent del món. És el començament d'un llarg procés que passa per la brema i el repòs de fins a un any amb bota de roure. Resultat? Un vi negre gran reserva destinat als grans moments. Rigau Ros, vi negre gran reserva. Amb Rigau Ros, cada dia hi pot haver un gran moment. Rigau Ros, d'Oliveda, Campmany.
1: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Un moment, mireu la càmera.
2: Lluís!
1: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
2: Lluís!

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Tens alguna cosa a dir?
3: 972 51 12 68.
2: Digues la teva i t'escoltarem.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bon dia. Va, que és tard i vol ploure i el burro no es vol moure. Ara t'explicaré una cosa que em va passar ahir. Vaig anar a la caixa i jo vaig dir que és l'últim i davant meu pues, un senyor va dir jo, vale, molt bé. Se'n va anar com ja li tocava, se'n va dir que esperar, com ja li tocava, anar a la ventanilla i escolta'm, es va posar a cridar com un boig dient que eren una colla de lladres, però que va mirar la llibreta i va haver

0: que estava molt nerviosa, eh? Vaig anar al cap al Cef a buscar el menú, perquè com que vaig a dar recados, doncs llavors vaig anar a buscar el Cef al menú, per ser un fiquet de molt bo, i les croquetes, i... I com que ja saps que jo soc xerraire, allà vaig dir res, i buscava xistes, i fet-hi amb l'animal, i bueno, hi havia un senyor que no se n'acabava d'anar mai, i llavors al final, ara que truqui a la Carmen i digui que no dic mentides, eh? I em va demanar per casar-me amb ell. Em va dir, si era viuda, dic no. Diu, jo soc viuda. I diu, faria... Diu, es veu que està acomodat. Perquè diu, faria un gran casament. Dic, no. Diu, és igual, matem el seu marit. Diu, oi, que m'agrada, que m'agrada. Bueno, mira, o sigui que veus, no puc sortir. Però és que ens han d'amagar les coses, els homes. Ara imagina que jo arribo i a la meva parella li dic, mira, hi ha hagut un senyor que m'ha dit això. I saps què hagués contestat? Pots contar el que devies fer. Bueno, cucarroneta, doncs ja està, ho he dit tot jo. Bueno.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca.
1: Repetiràs. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

2.0. Un viatge al punt on va néixer la ciutat, un viatge a través de l'art. Ausatans, romans, visigots, noblesa, bisbes, intel·lectuals, la festa negra. Però no patiu. Quan sortiu del Vic.0 tornareu al segle XXI i descobrireu la ciutat de Vic. Vic.0.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i begudes no alcohòliques, i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: Papa, ¿m'expliques un conte?
1: Interrumpimos la introducción para darles una noticia de alcance. Nunca nadie tocó tanto la berra en tan poco tiempo.
2: I parlant d'emocions...
3: 76.
4: Tiki-biki!
5: Tinc la sensació que em falta alguna cosa important.
6: Sabies que...
7: Al 1848, dos estudiants de la Universitat de Cambridge, Henry Winton i John C. Thring, organitzen una reunió al Trinity College de la seva universitat amb membres d'altres col·legis i universitats britàniques per concretar unes regles generals del joc. Hi ha referències d'un intent anterior al 1846. D'aquestes reunions sorgeix la qual és considerada la primera redacció unificada de les regles del futbol, les regles de Cambridge. Les regles van ser clavades en els arbres del parc i campus perquè tots tinguessin clar quines eren les condicions que regeixen la pràctica del futbol. El primer partit de futbol com a tal, amb les regles de Cambridge, es juga al Parker's Pies, un parc de la pròpia ciutat de Cambridge, sent considerat el primer partit reglat de futbol de la història.

0: perquè és que ningú respon. Eh?
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí, estar al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com EquilibriumCentro.com Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
5: Instal·lacions Adrià Serra.
6: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
5: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
6: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
2: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: Salut i humor.
1: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua, Llum, Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al País Valencià, nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
2: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa que hi havia 29 d'octubre de 2024.
1: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
3: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP y el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
4: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.
5: Vés a saber, tot és possible. No passa

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a temes de Disney.

Les llums de Sant Elmo, conegudes científicament com a corones de descàrrega, són una forma de fenomen elèctric que es manifesta com una llum brillant a les puntes de pals, ales d'avions i altres objectes alts durant tempestes elèctriques. Aquest fenomen porta el nom de Sant Elmo, el patró dels mariners, ja que sovint s'observava als vaixells on s'interpretava com a bon auguri. La causa darrere d'aquestes llums és la ionització de l'aire a causa dels camps elèctrics forts. Quan l'atmosfera està carregada amb electricitat, com passa durant una tempesta, l'aire al voltant d'objectes punxeguts s'ionitza, creant un plasma que emet llum. Aquest plasma es genera perquè les puntes dels objectes faciliten la descàrrega elèctrica, permetent que els electrons es moguin més lliurement i col·lisionen amb molècules d'aire, excitant-les i fent-les emetre llum. Aquest fenomen no només és fascinant des d'un punt de vista visual, sinó que també té implicacions pràctiques com a l'aviació, on les corones de descàrrega poden interferir amb sistemes electrònics.

0: La ràdio de Vilasacra
1: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
2: Veniu!
3: Són de confiança, són d'aquí.
4: Una recomanació.
5: A veure, aquest...
6: Tingui. Vaja, ja.
7: I és gratis.
8: Doncs som-hi.
6: Gràcies.
9: Data de la venda, número del tiquet, descripció de l'article.
10: Per qualsevol reclamació, canvi o devolució, pels defectes que apareguin en els productes un cop els comprem, ens hem d'adreçar al venedor amb la factura o el tiquet de compra. La llei et protegeix. Recorda, si tens la factura, tens la garantia. Informa't en el web consum.cat o al telèfon 012. És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
11: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
12: Voleu fer realitat la dita com a casa en lloc?

0: Quina alegria, quina il·lusió, veure el millor. El millor jutge sempre és el temps. Ell posa al seu lloc els fets del dia a dia. Oh, quina alegria. I qui sembra tempestat, tempestat és el que s'ha menjat. Ara, i les coses al seu lloc, ja pensem més a poc, envoltats de la bona gent, que és el temps el que ens ensenya a triar. Quina meravella poder estar.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

El món es mou a milions de somriures per segon. El de bon dia, el de m'agrades molt. Tu no abaixis el ritme. Que sigui fàcil és cosa nostra. Somriure és fàcil.

0: persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Coneixement i companyia.
3: Un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí a la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan, o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra, de Charles Pignone, edita Global Rhythm i val 49 euros i mig.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Que els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes.
4: Paraules de nen.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: La Malena ens recita un poema preciós i ens explica per què li agraden tant els cavalls.
8: Hola, em dic Malena Pereira. El meu poema es diu Cavall, de l'autor Ricard Bonmatí i Guidonet, del llibre Estimades Feres. L'he triat perquè m'agraden molt els cavalls. M'agraden perquè quan vaig corrents penso que sóc un cavall i per això m'ha agradat el poema. Cavall. Morro endavant, boca rient, potes volant, crinera al vent. Fort com un ruc, viu com el foc. Sempre que puc, faig que t'acroc.
6: Quin poema tan bonic, Malena. I que bonic ha de ser sentir-se com tu. Veloç com un cavall. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
9: Deixa'ns un missatge al contestador.

Jordi Portell Jardiner. Més de 15 anys d'experiència en el disseny i manteniment integral del jardí. Poda, manteniment, sistemes de rec, manteniment de piscines, instal·lació de gespa artificial, il·luminació. Demana ja el teu pressupost sense compromís al 699 31 55 92 o per correu electrònic a jordiportelljardiner@gmail.com.

Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment. 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat.
3: No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
1: Trucaran? Hauran trucat?
4: Hauran trucat.
1: Vale, vale.

Hola, em dic Núria i us vull recomanar que us compreu el llibre A Good Trot. Va sobre un noi que està enamorada de la seva veïna i la seva veïna li regalen una tortuga. I la veïna li pregunta al noi: me podries ajudar perquè la tortuga creixi més? I al final ho aconsegueix i passa una cosa molt bonica al final, que ja la descobrireu, i espero que us ho passeu molt bé.

0: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
1: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.
2: Cada dia amb la cultura.
3: Jo, cultura.
4: Cultura.
5: Molta cultura.
4: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
5: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
9: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
2: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les seccions civils de l'Audiència de Barcelona acumulen uns 40.000 assumptes pendents de resoldre, especialment litigis entre consumidors i entitats financeres per clàusules abusives en milers de contractes, per exemple, de préstecs, hipoteques o targetes de crèdit. Aquestes seccions també resolen casos d'impagaments de factures o incompliments de contractes de lloguer. Un total de 55 magistrats assumeixen actualment un volum de feina del 178%. El president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, estima que es necessitarien 50 magistrats més per alleugerir el retard acumulat.
2: Me temo que si ahora estamos hablando de un retraso de 3 años, el próximo año les tendré que decir que el retraso que tenemos es de 4 o 5 años, porque la entrada de recursos está siendo absolutamente inasumible.
1: I afegeix que per poder resoldre els 40.000 assumptes pendents es necessitarien 3 anys sense cap nou cas, un escenari impossible perquè s'estima que a finals d'any es podrien acumular fins a 50.000.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum l'Emperó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament obrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10, amb un espectacle lumínic i el gran ball a càrrec de l'orquestra La Monte Carlo.

I ens visiten les clientes, i ens visiten les clientes, amb marits esmanilats, que falta de cosa fresca i olé, estiren els congelats. L'un en demana una terça, l'altre en vol un pa.

0: Barça Ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Però estic tot el dia, des de que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la ràdio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, d'evadir-te amb els problemes.
8: De siempre, no sé, la ràdio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledat no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.

0: es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com? Uf, la cultura és un punt de trobada. Entre rel i moviment, entre identitat i comunitat. Entre un puf i el silenci. Entre expressió i vincle, entre diversitat i territori. Entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

0: Casa Asaba es un win-win.
1: ¿Un què?
0: Un win.
1: Un o dos?
0: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
1: Apa, quin win!
0: Doble win, doble d'avantatges.
2: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
4: Au,
5: mira que bé.
6: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.

0: comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
1: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
3: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
3: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
4: Existeixen una gran varietat de cols i totes elles tenen poca energia. En general, és rica en vitamina C, que ajuda a absorbir el ferro de la carn i impulsa la resposta immunològica. També té un contingut important d'àcid fòlic, essencial pel desenvolupament del fetus. Existeixen estudis que mostren que la col actua prevenint el càncer.
5: I és que els productes catalans són salut.

Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

0: cançons es diuen A mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 30 de juliol del 2025.
1: Els Mossos d'Esquadra van fer l'any passat una vintena d'operacions, van detenir 19 persones i van assistir 11 víctimes involucrades en el tràfic de persones. Des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya sostenen que el tràfic de persones va a l'alça perquè des del gener fins al juny han atès una vintena d'aquestes víctimes, 4 més que durant tot el 2024.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
4: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Apunta bé.
1: La música de la teva vida.
2: Per què és que ningú respon?
3: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
4: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
2: Si tens algun per què més, 972-51-1268.
5: I parlant d'emocions...
6: 24.
7: Vale.
8: Que bo.
9: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes.

0: La barreja tal com cal, evidentment.
1: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: Loops, dude.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Es dispara el nombre de persones que formen part de xarxes criminals perilloses. En només dos anys han passat de 80.000 a més de 400.000. L'agència Europol ho vincula amb el creixement dels delictes a internet i amb el reclutament de molta gent per cometre estafes. Brussel·les, Bruno Fortiamires.
3: L'Europol diu que l'esfera digital permet delinquir en un entorn més segur perquè els membres de les xarxes criminals assumeixen menys riscos que la vida real. Tot i que el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, creixen amb força les bandes dedicades al frau i a les estafes en línia. En general, cau el nombre de grups criminals, però els que existeixen cada cop són més grans, amb més gent i de més nacionalitats diferents. Ho advertia el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
4: These are not street gangs.
5: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
3: I dona una altra dada. El 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes. L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se a l'economia.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
6: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.
7: Do you swear to love me forever?

0: Sóc jo? Sóc jo?
1: Sí, sí, és vostè. Ja pot parlar, que queda gravat. Ja pot parlar.
0: Val. Jo dic, sentint ahir la TV3, vaig sentir que, és clar que resulta que hi ha un bloc de pisos, posa, bueno, ho dic així, perquè exactament no sé, però alguna cosa així. Que es veu que els estan buits i els ocupes i van, hi ha un merder. Resulta que els veïns estan negres, negres, negres, perquè ells ho denuncien, diu, i la policia no fa res, diu, només els agafa els noms. Diu, això la policia hauria d'anar, de més d'ho veus? O sigui, que si peguen, per què peguen? I si no peguen, per què no peguen? La policia també està d'una manera que tothom critica la policia, però la policia només els agafa els noms i no fa la força per treure'ls. Doncs què vol dir? Si ha de fer la força, doncs a les mones no els traurà. Jo et dic que tant de mal de la policia i també els necessitem, eh? Vull dir que jo també sento, perquè jo conec un policia, un xicot, i diu, escolta, diu, tant de mal de la policia, diu, que nosaltres, diu, fem el millor que podem, eh? Diu que també rebem molt, eh? Per això que he volgut fer aquesta puntualització. I ara una última cosa i ja està. Ahir una amiga meva m'ha trucat i diu, Mercè, dius, té l'estelada, ai, la senyera. Dic, sí, per això. Dic, perquè jo em trobo que com la veig tants dies, a tot arreu, perdo com el valor d'aquella senyera. No sé, la veig massa. I diu, ah, doncs l'has de posar fins al dia que tinguem la independència. I jo dic, jo sé el cementiri el dia que tinguem la independència de Catalunya. Diu, la vas canviant. Dic, vale, doncs ja ho faré així. Diu, si descoloreix, la vas canviant. I mira, em va fer riure i he volgut fer aquest comentari. Perquè si l'haig de treure quan tinguem la independència, em sembla que serà segle, seglarum, amén. Ja està.
1: Mercè, escolta, sí? Abans de penjar, jo arreglaré el que has explicat perquè és massa llarg i acostumem a fer més curtes les trucades perquè si no hi hauria gent que estaria 10 minuts parlant.
0: Colló!
1: No et preocupis que de seguida sortirà i sortirà quasi tot, eh?
0: Val.
1: Vinga, adéu.
0: Sí, escoltat.
2: Un moment, mireu a càmera.
3: Lluís!
2: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
3: Lluís!

0: 107 de la EFE.
1: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
2: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els genis desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 26 de novembre del 2025.
1: L'esforç econòmic per comprar un pis no para d'augmentar i ara és necessari un any més de salari que el 2018. De fet, la renda per adquirir un habitatge s'enfila fins fregar els 8 anys. El sector atribueix aquest encariment a un desequilibri entre l'oferta i la demanda. Segons la presidenta del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, Montserrat Junyent, a Catalunya cada any es creen 20.000 noves llars, però només es construeixen 15.000 pisos.
2: Quan dic demanda creixent, doncs no tenim en compte que hi ha un creixement demogràfic molt important. Catalunya, doncs, suma més de 104.000 habitants en un any i constitueixen aproximadament unes 20.000 llars noves que necessiten aquest habitatge de manera immediata.
1: Davant d'aquesta situació, la quantitat d'ingressos que les famílies destinen a pagar l'habitatge també augmenta i s'enfila fins al 35%. Tot plegat en un context d'encariment constant del mercat. L'últim trimestre va marcar el màxim de la sèrie històrica amb un augment del 10% del metre quadrat.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
4: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
5: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
4: I 100% en català. Et protegim?

0: Aquí estem, preparadíssims per aportar-los la informació d'aquestes cuines tan meravelloses, que les bones cuineres i cuiners les saben fer anar d'aquesta bona manera. Ja m'hi posaré jo, al final, eh? Ja em costarà, però m'hi posaré. Ventura Cantó, bon dia.
1: Bon dia,
0: Joana Bolins, molt bon dia. No, si al final m'hi fareu posar, i és la ben posada, i que fer-ho ben fet.
1: Primer has de portar el davantal i el gorro, eh?
0: Bueno, això sí. Sí. A veure, això és important, eh?
1: Sí.
0: Això del davantal, i ara em sembla que cada vegada la gent se'l posa menys, el davantal.
2: No, jo sí.
0: Tu te'l poses davantal?
2: Jo sempre, sempre.
1: Sí? També, sí.
0: Tu també, què dius ara?
2: Sí, per cuinar, sí, perquè...
1: A casa, sí.
2: Allà on van les mans, el davantal.
1: Sí. Perquè fas així.
0: És que el davantal, és allò un dia que vaig llegir la història del davantal, i se feia servir per moltíssimes
2: sí,
0: coses, eh?
2: Bueno,
1: i a més, el cuiner abans posàvem el davantal i posàvem un drap.
2: Sí, bueno, jo també el porto,
1: braga,
2: també. També el tinc sempre allà a punt.
0: És que sou únics, eh? Sou molt, molt supercuiners, tots dos, eh? De veritat que sí, eh? Vinga, anem cap a aquests plats que porteu avui. Primer, segon...
1: Farem un primer nosaltres avui. Ai, primer conseller jo.
0: Molt bé, doncs vinga, Ventura.
2: No,
1: farem mongetes al ganxet a la Riojana.
0: Apa, aquí.
2: Molt bé.
0: Escolta-me, la Rioja també en tenen, de mongetes de la ganxet tan bones
1: sí,
0: com les que tenim aquí?
1: Sí, a vegades ho fan allò amb fabada.
2: És la fabada que diuen.
1: La fabada, ells ho fan amb fabada.
0: Però després tens aquella mongeta molt més grossa, no?
1: Sí, la fabada. Sí.
0: Ah,
1: la
0: vale.
1: Fabada.
2: Però nosaltres ho farem amb la d'aquí.
1: Nosaltres fem la mongeta o la ganxet.
0: Vinga, va, som-hi.
1: Farem allò, a veure, va, per quatre persones. Mig quilo de mongetes.
0: Sí.
1: Sal, pebre, oli, tomaca, ceba, xoriço, pebre vermell i un vas de vi blanc.
0: Pebre dolç, no, Ventura?
1: Sí, millor pebre.
0: I un vas de vi blanc, dius, eh?
1: Un got de vi blanc, un got.
0: Molt bé, vinga, va, doncs ho posem a fer. Què fem, les mongetes? Les remullem, no les remullem?
1: No, és igual, ja, ara ja es fan sense remullar, ja.
0: Ah, va.
1: Es pot fer, es pot remullar igual.
0: Sí, no sé, sí, sí.
1: Doncs farem les mongetes bullides. Com ja estiguin bullides, farem la ceba i tomaca.
0: Sí.
1: Allò en sofregit. Hi posarem una mica de xoriço tallat a quadros.
0: Sí.
1: Posem una mica de pebre vermell, dolç, i com a última, el got de vi blanc.
0: Val,
1: com ja estigui tot fet això, la mongeta bullida es posarà dintre del sofregit.
0: Sí.
1: Amb una mica de suc de la mongeta, que també és aprofitable, i que faci xup-xup, ja està.
0: Ah, molt bé.
1: I després, que no ho he dit, es pot posar per sobre una mica de julivert trinxat.
0: Ah, està bé.
1: Per sobre.
0: Julivert sol o all i julivert?
1: No, julivert sol.
0: Julivert, que prou. Julivert sol. Molt bé. Escolta'm, Ventura, aquest xorís el recomanes agafar-lo d'aquell que és picant o del normal?
1: No, aquests xorissets petits que venen, mateix, ben tallat, i ja està. I si no... Un xoriço normal, també tallat a quadros, eh?
0: Aquest plat es pot fer fred a l'estiu o no?
1: No, jo recomano calent.
0: Normalment calent.
1: Jo recomano calent.
0: És un plat encara ara moment, encara ho podem fer.
1: Es diu la Riojana perquè la Riojana és molt pebre. Tot el que és el pebre, perquè hi ha, com n'hi ha gent que fa el bacallà a la Riojana, i és tot plegat. Mira si és fàcil, eh? Fregir el bacallà, i amb l'oli del mateix bacallà, amb pebre vermell i tira per sol.
2: De la vera, sí.
1: Sí. Mira si és fàcil.
0: Caram, no, però és molt senzill això, eh?
1: Sí.
0: Molt
1: això
0: molt
1: en diuen la Riojana.
0: Molt bé. Ventura, vinga, va, expliquem, doncs, a la nostra audiència novament els ingredients d'aquests fesols.
1: Els mig quilos de mongetes al ganxet, sal, pebre i oli, tomaca i la ceba per fer el sofregit, el xoricet, el xoriço, pebre vermell i el got de vi blanc.
0: Molt bé.
1: Mira si és fàcil.
0: Molt bé, molt bé. Les mongetes, si no les remullem, com van, això?
1: No, hi ha molta gent ara mateix la mongeta el fa amb l'olla de pressió i amb un menestar.
2: Ah, i si no compren un pot.
1: I si no compren un pot, no.
0: Sí, però les de pot tenen un regust,
2: canvia.
1: Si t'haig de dir la veritat, m'agrada més menjar el ganxet.
2: Jo també.
1: Per mi són boníssimes.
0: Sí, molt bé. Doncs vinga, Joan, anem cap al plat que ens portes tu avui.
2: Molt bé, doncs jo us portaré un clàssic d'aquests dies, que és un platillo de bacallà de Quaresma.
0: Ah, molt bé.
2: El clàssic d'aquests dies.
0: I li dius platillo?
2: Sí, li dic platillo perquè la meva mare sempre deia el platillo de bacallà farem per Quaresma. I jo ja li he deixat aquest nom.
0: Vinga, quins són els ingredients?
2: Doncs mireu, amb bacallà morro, perquè no hi hagi espina, un quilo, jo aconsello un quilo, que són dos talls per cada un, cigrons cuits, també, mig quilo, quatre ous durs, 80 grams de panses, 100 grams de pinyons, 12 prunes, 200 grams de ceba, 10 cullerades soperes de tomàquet triturada, 4 grans d'all, un raig de conyac, sal, oli i pebre, i l'aigua per cobrir això una miqueta. Si vosaltres els cigrons els aboliu vosaltres i podeu tirar aquest suc,
0: està bé.
2: Sempre anant al tanto, perquè si heu posat sal no sigui massa fort de sal.
0: Al tanto.
2: Llavors ho barregeu una mica d'aigua i una mica de suc.
0: El bacallà, Joana, què el fas? El compres ja de salat?
2: Jo ara sí, abans el dessalava, però ara ja el compro d'aquest que ve de salat, aquests lloms que ja venen, que estan molt bé.
0: Normalment a la peixateria també hi ha en tenen,
2: n'hi ha,
0: no?
2: Sí, sí. I llavors...
1: El fresc, sí.
2: I llavors hi faig... Sí.
0: Jo no m'agrada el fresc, prefereixo també aquest.
2: No, jo prefereixo aquest. I llavors la picada, 15 ametlles, all i julivert.
0: Molt bé, molt bé.
2: Llavors jo ara compro aquests paquets que, la veritat, jo els compro d'aquests que venen congelats, que se'n diuen premium, que és un bacallà que ve d'Islàndia, que també has de mirar d'on ve el bacallà, eh?
0: Aquest el pots comprar amb una gran superfície, sí. Meva problema.
2: Per aquí a Tordera, molts puestos.
1: T'agrada més el de Noruega?
2: El de Noruega, aquest premium és de Noruega. Has de mirar que vingui d'allà. I és un morro gruixut i, bueno, i el treus el dia abans i ja està.
0: Molt bé, molt bé.
2: Llavors agafes el morro de bacallà, agafem oli, la mateixa cassola que farem tot això, agafem oli, enfarinem una mica aquest bacallà i el passem, i el traiem. Llavors hi fem el sofregit, com sempre, de la ceba, la tomaca, i posem el got de conyac quan això ja estigui ben passat, i llavors... quan ho tinguem tot això ben passat, bueno, llavors posarem les panses i les prunes en remull.
0: Ah, val.
2: Amb aquest mateix conyac que nosaltres farem servir per tirar-la'n aquí. El molt posem, bé. Com comencem, ja ho posem allà en remull, amb un pot, una mica en remull. I llavors, quan tinguem el sofregit tot fet, hi trirem aquest conyac, llavors hi els rectificarem una mica de sal, una mica de pebre, llavors ja hi posarem de seguit el bacallà, i posem els cigrons, que ja els tindrem cuits, i posem l'aigua dels cigrons, o aigua sempre calent, eh?
0: Ah, sí.
2: I llavors
0: sí.
2: La picada.
1: I l'ou dur.
2: I l'ou dur. I llavors ho deixem això uns 15 minuts i ja ho podem menjar.
0: Fantàstic, eh?
2: I si vol es pot fer el dia abans, això, eh? Ah. És molt més bo.
0: Sembla mentida, eh, això?
2: Això que... si el dia abans a la tarda dius, bueno, el dia que tu vulguis menjar, divendres, dissabte, sí. Això, que dia que vulguis, ho fas el dia abans i l'endemà escalfadet i ja està. Doncs
0: pues molt bé.
1: Hi ha gent que inclús hi posa els espinacs.
2: Sí, no.
0: Ah,
2: jo,
0: sí.
2: Jo, algun, no hi posa, algú, jo sempre ho faig així.
0: Sí, però això de l'espinac s'ha posat de moda, eh?
2: Sí.
0: I també tinguem en compte que jo és una cosa que hem anat sempre ja agafant, perquè no ho feia això d'agafar i agafar l'aigua o el que tinguem que afegir calent.
2: Sempre calent.
0: Perquè no ho feia, eh?
2: No, vull dir que, no més... perquè llavors allò tarda a bullir i llavors queda escaldat.
0: Sí,
2: d'aquesta manera va més bé.
1: I perquè al posar-hi l'aigua freda, esclar, redueix el que
2: redueix el que va fent i llavors necessita tornar a escalfar la cassola.
0: Joana, doncs vinga, anem a repetir aquests ingredients.
2: Doncs vinga, el bacallà, que agafarem un quilo, si vosaltres no agafeu un quilo, vosaltres mateixos, depèn, són dos talls per cada un, els cigrons, mig quilo de cigrons, els 4 ous durs, els 80 grams de panses, 100 grams de pinyons, les 12 prunes, llavors hi posarem la tomaca, que hem dit, 10 cullerades de tomaca soperes, 4 grans d'all, un raig de conyac, sal, oli, pebre i aigua. I després, per la picada, les ametlles i els alls.
0: Molt bé.
2: 15 ametlles i els alls.
1: I julivert.
0: Escolta'm, són molts ingredients, però és tot molt fàcil de fer, eh?
2: Sí,
0: ho tens tot. És un plat fàcil,
2: eh? I si no vols comprar els cigrons, en venen, que no són pas barato, de pot de vidre, que són molt bons, eh? Però també hem d'agafar sempre qualitat.
0: Sí.
2: Perquè llavors si tu ara dius jo ara haig els cigrons, els haig de bullir, tot el rotllo, doncs compres un potet d'aquest i li tires i ja està.
0: Sí. Però que això ho comentava de les mongetes, jo les mongetes m'acosta molt trobant... I vaig dir, ja no em agafo,
1: no, això que n'hi ha de bones.
0: Sí, però jo en pot de vidre no els acabo.
1: Jo m'agrada que és el ganxet.
2: Sí, la banxeta és molt bona. Home, i fem país de passada, eh?
0: Oi, tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies, cuiners, moltíssimes gràcies per estar aquests fogons i davantals de la ràdio, i que bé, doncs, que tingueu uns bons dies ben feliços. Fins la propera.
2: Bueno, que no

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ràdio Vila.

El Centre LGTBI de Barcelona t'ofereix ajuda, assessorament i orientació amb qualsevol tema relacionat amb el col·lectiu. Entra a barcelona.cat/centrelgtbi i informa-te'n. El futur ja és present.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat durant el 2025 353 casos de discriminació, un increment de 35 respecte al 2024 i confirma la tendència general de creixement de la darrera època, Clara Ontanyón.
2: La majoria són discursos d'odi contra homes gais i, tot i que la via pública és el lloc on més passen, les dades mostren que cada vegada es produeixen en espais més diversos, com a la feina. Albert Carrasco és jurista.
3: Però aquest any sí que ens hem trobat moltes situacions d'assetjament dins dels llocs de treball i ho pateixen persones molt diverses, homes gais, dones lesbianes, persones bisexuals, persones trans.
2: També reclamen una mirada interseccional de la discriminació LGTBI-fòbica, amb, per exemple, l'accés a l'habitatge. Cristian Carrer és membre de l'Observatori.
4: Podem veure com, especialment, persones trans, joves expulsades del nucli familiar, persones migrants, es troben sobrerepresentades en situacions d'infrahabitatge o sense llarisme.
2: Demanen que es desplegui completament i es doti de recursos la llei dels drets de les persones LGTBI.
5: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
6: Quan comences coses noves.
7: Ahir dilluns.
6: Quan necessites saber què passa.
7: Incendi. Alçada Paüls.
6: Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
3: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
7: Si cavalques sobre un peix volador, puges sobre el llom d'una cobra imperial.
8: I domes un drac mil·lenari.
9: Te'n recordes? I tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.

0: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: Teulades, especialistes en teulades. A construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
1: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
0: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum l'Emperó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tas de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball a càrrec de l'orquestra La Monte Carlo. Una cluenda de llum i ritme per celebrar el patró dels pescadors.
1: Moltes malalties hepàtiques avancen de forma silenciosa durant anys i quan es detecten han avançat a una fase en què a més hi ha poques opcions terapèutiques, per la qual cosa la recerca es torna imprescindible. Joaquim Calvente.
2: La cirrosi hepàtica descompensada és una fase crítica de la malaltia on el dany al fetge és irreversible i afecta altres òrgans com els ronyons o el cervell. Els tractaments actuals són molt limitats per la diferent evolució de cada pacient. Per això, ara la investigació gira cap a les noves tecnologies òmiques que poden analitzar molècules de forma massiva. Destaca el seu potencial Joan Clària, investigador del Clínic i de la Fundació Europea per a l'Estudi de la Insuficiència Hepàtica Crònica.
3: Un biomarcador és útil per, en primer lloc, detectar la malaltia de forma precoçment, en segon lloc, per classificar millor els pacients, en tercer lloc, per predir l'evolució de la malaltia i, en últim lloc, per escollir el millor tractament, és a dir, per fer una medicina més personalitzada.
2: Aquesta recerca pot canviar el futur de la medicina hepàtica en desenvolupar fàrmacs que s'adaptin a cada pacient i poder així reduir la mortalitat i millorar la seva qualitat de vida. Mentrestant, els experts recorden la importància de la prevenció, evitar l'alcohol, vigilar l'alimentació i fer controls mèdics abans que la malaltia es manifesti.
0: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
5: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.

0: Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
1: Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
4: I parlant d'emocions...
5: 94.
6: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
1: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Colenda diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Rácero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
3: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
4: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
3: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
4: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà en comptes d'escoltar-nos has d'imaginar-nos com un antic tresor.
3: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
5: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: Us en recordeu?
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilamacolum.
2: És a Vilamacolum on s'alça l'esglesiola que desfà garbes de llum i entremig dels camps s'isola. Pedra en la pedra, l'alè dels passats, la construïa amb la força de la fe que, si minva, no es desnia. Prop d'ella arrenca el camí que mena al cor de les closes, leitmotiv que feu sorgir de Maria Àngels les gloses. Els xiprers, arrenglarats, vetllen vessant a vessana la mar verda dels sembrats i l'ofanó de la plana. Quan la llaura es camperola en obrir els solcs en llamines després d'imentar-ne el vol l'estol blanc de les gavines. Gavines, closes, perfum d'herba morta a fil de dalla. Goig de Vilamacolum, que la dorm

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Brilla amb llum pròpia al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Consulta l'agenda Visit Andorra.

0: activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
1: És
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
4: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
5: Informa't amb el 972-207-216 o a òrbitagironina.cat.
6: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
7: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
8: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: 5, 4, 3, 2, 1... Let's go.
3: No ens escolta ningú.

0: al Cafè de la Ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Construccions metàl·liques Roica Inox, empresa dedicada a la serralleria en general i relacionada amb la construcció. Truqueu al 972-840-412. 972-840-412.
3: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

0: Si es consumeix sense pell, la carn de l'ànec és magra, és a dir, té poca quantitat de greixos. En canvi, si es consumeix amb la pell, ens aporta molta energia, perquè els ànecs acumulen grans quantitats de greix a sota la pell com a reserva. A més, conté minerals com el ferro, que és el de fàcil digestió i s'absorbeix fàcilment. El fòsfor, el zinc i la vitamina B1 també en formen part.
1: I és que els productes catalans són salut.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
1: 20.
3: Canviem ara de registre.
4: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de camins. Si us parlen que passarem per camí batut, no patiu, és un camí fressat, és a dir, freqüentat. Si us diuen que seguiu un camí carreter, trobareu un camí per on pot passar un carro. Però molt alerta, perquè si us diuen que heu de seguir un camí de ferradura o un camí d'abast, no hi aneu amb vehicle de quatre rodes. Un camí d'abast o de ferradura és un camí per on pot passar una avaria, o dit d'una altra manera, una bèstia de càrrega, però no un carro. Si finalment us diuen que és camí de cabres o un camí de guineu, alerta perquè voldran dir que és un camí gairebé intransitable. Si en canvi us parlen de seguir un camí de cintura, com el nom indica, és un camí de flanc, que segueix el contorn d'una muntanya o una serra. De ben segur que us resulta familiar un camí de ronda, és a dir, aquell camí practicat al llarg del mur d'una plaça forta o de la zona marítima o terrestre com a servitud de pas per a la vigilància de la costa, o encara més un camí ral, és a dir, aquell camí públic de més trànsit utilitzat per a les comunicacions abans de la construcció de les carreteres. Us animem a fer camí, és a dir, a caminar. Els grans us diran sempre que cal anar pel camí dret, és a dir, per la regla que traça el deure, ja que si no, caldrà tornar a camí. Però agafeu el camí que agafeu, diuen que tots els camins van a Roma, és a dir, que hi ha diverses maneres d'arribar al mateix fi.

0: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
1: Si vols que casa teva torni a ser casa teva, pintura i decoració d'An. Façanes exteriors, decoració d'interiors personalitzats, pressupostos sense compromís. Dona personalitat a la teva llar.
2: Telèfons 972547431 i 615185361.
3: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mamparas, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila Sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.

0: final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, quines ganes tenia d'escoltar-lo i de... Però, bueno, ha sigut llarguíssim, això, eh? Una alegria escoltar-te un altre cop. Bueno, jo només que... No, jo no volia, només, no volia saludar-lo i, bueno, de tot. I que estic contentíssima d'haver-los pogut veure. I, bueno, volia que sapiguessin tots vosaltres, que estic contentíssima. I una abraçada i, sobretot, benvinguts, que estaven golfes. Estaven morfes ja, tota la gent. Molt bé, endavant, doncs.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs. Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar, i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: viatge en el temps.
1: Sempre tot arriba, i és que el temps és la mesura de totes les coses.

segon de distracció, pots tenir un accident i et persegueix la resta de la teva vida. Un segon et pot canviar la vida. Quan condueixis, evita les distraccions.

0: cada cop hi ha més catalans que tant els fa que hi hagi una dictadura o una democràcia, segons un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Són prop de l'11% dels ciutadans, quan el 2008 eren poc més del 2%. Aquesta indiferència erosiona la democràcia, segons els experts. Pilar García.
1: El percentatge d'indiferents vers la forma de govern s'ha multiplicat per 5 en aquests anys. I és la franja de 18 a 24 anys en què hi ha més catalans que els és igual que hi hagi una dictadura que una democràcia, el 17%. Pel director acadèmic de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, Oriol Bartomeus, això és preocupant, perquè vol dir que els joves desconnecten no només de la política, sinó també de la democràcia.
2: La idea aquesta de que la democràcia no els hi serveix i que, per tant, tant li fa que hi hagi un sistema democràtic com que hi hagi una altra mena de sistema. I aquest despenjament és el que, en el fons, està erosionant el suport a la democràcia. És a dir, s'està baixant del carro de la democràcia. Això considerem que és un problema important i a tenir en compte.
1: Hi ha més nois que noies indiferents davant el règim de govern. Són un de cada 5, el 20%, 5 punts més que les dones joves. El segon grup amb més ciutadans que tant els fa un règim dictatorial que un de democràtic són els més grans de 65 anys, amb prop d'un 15%. I en aquest cas, les dones superen els homes en percentatge d'indiferents. L'Institut d'Estudis de Ciències Polítiques també indica que hi ha més indiferència entre els ciutadans amb menys estudis, els que tenen feines no qualificades i els que es consideren de dreta i extrema dreta.
3: Pensa, pensa.

0: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
1: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar-li.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: I parlant d'emocions...
2: 30.
1: Vale.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són més de 400.000 persones a tot el continent, segons els càlculs publicats per l'agència Europol. L'estudi evidencia que les xarxes del crim organitzat cada vegada són més grans i creuen fronteres amb molta més facilitat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: L'Europol avisa que les xarxes criminals cada cop són més flexibles. La policia en desmantella moltes, 3 de cada 4. Però el problema és que amb la mateixa facilitat que s'enclausuren, en tornen a aparèixer de noves. Es reorganitzen, milloren la jerarquia interna i operen alhora en països diferents. Per això, cada cop hi ha nacionalitats més diverses dins d'un mateix grup criminal. Ho adverteix el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
3: These are not street gangs.
4: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
3: The most profitable markets.
2: I el negoci més suculent de tots és el tràfic de drogues, seguit del frau, els delictes contra la propietat i el tràfic de persones. 7 de cada 10 xarxes criminals utilitzen la violència o la intimidació, i el 85% d'aquests grups tenen empreses legals per blanquejar els diners que guanyen o per utilitzar-les com a suport per cometre altres delictes.
4: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
2: La construcció, l'hostaleria, la logística i bars i restaurants són sectors en què, segons l'Europol, les xarxes criminals troben més facilitats per instal·lar-s'hi.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 77.962 a les 14 hores i 51 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?

0: informació, música, entreteniment.
1: El festí de Babel, amb Valèria Obereda.
2: Pena anar a Alemanya només per menjar pastissos, jo penso.
3: Katja Lieske va néixer al nord d'Alemanya, a la frontera amb Holanda, i fa 6 anys que és a Catalunya.
2: Els horaris són diferents d'aquí. Esmorzem més aviat, dinem més aviat, i a la tarda, a les 3, a les 4, fem cafè o té. I amb el té o amb el cafè prens una mica de pastís.
3: Com són aquests pastissos?
2: Nosaltres tenim dos tipus de pastís. Un, és un pastís com un pa de pastís. Bé, això, amb una crema, amb nata, posem una mica de fruita i tenim com una torta.
3: Pel pa diuen que també val la pena anar a Alemanya.
2: Normalment mengem un pa que no és només blanc com aquí, i també és una barreja de diferents farines. Farina normal, però també tenim farina d'espelta, farina, com es diu, no? Que fes. I també menja espatxa.
3: Hem començat la casa per la teva carns.
2: Carn, la zona d'ample hi ha que nosaltres mengem porc, però també hi ha vedella, també hi ha pollastre. Peix depèn de la zona.
3: Algun suggeriment?
2: Gulan, que és carn rullada, farcida amb una mica de bacon, amb una mica de cogombra i després fregida. L'altra cosa és braten, rinderbraten, schweinebraten, que són aquests trossos de carn rostida.
3: I la verdura?
2: Patata. I ara comença les estacions més fredes, sí que mengem molt de col. Tenim el xucrut, que és una mena de col marinada que mengem tot l'hivern.
3: Un apartat especial també el mereixen les salses.
2: Es fan amb els sucs de rostir la carn. Utilitzes la verdura que has rostit amb la carn i tritures tot. Nosaltres posem una mica de farina per espessar i després ja tens una salsa que té tot el gust de la carn. Però també, com que tenim tants de làctics, fem molta salsa cremosa, no? I fem servir salses molt variades.
3: Prepara'ns un menú.
2: Primer, una amanida d'enciam o amb una mica de verdura. O el més típic de primer plat seria sopa, que també fem sopes amb nata, sopes més cremoses que aquí. Però després mengem tots junts. Mengem la carn, la patata, les verdures, la salsa, tot en un plat.
3: Bon profit, Katja.
2: Guten Appetit.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: l'escola tothom ha estudiat les conjugacions verbals. Se'n recordaran? Quina és la segona persona del singular del present indicatiu del verb rasca?
1: Present indicatiu... Pots tornar a repetir-ho?
0: Sí, a poc a poc.
2: Tu rasques.
0: Tu rasques? Quina és la primera persona del singular del present de subjuntiu del verb escopir?
1: Escopís.
0: Escopir.
1: Escopeixo? No.
0: No.
1: Escopinc. Escopeix. Escup. Escupo.
3: Que jo escopia?
2: No.
1: Escopeixi.
0: Escopir. Escopinc. Molt bé. Quina és la primera persona del singular de l'imperatiu del verb cruixir?
1: Torna. És que em perdo amb allò dels imperatius i aquestes coses, jo no sé què vols dir.
0: Imperatiu és allò com una ordre.
1: Ah, vale.
3: Imperatiu.
0: Imperatiu.
1: Jo cruixo.
0: Cruixo.
2: Cruixo?
3: No.
0: És que no existeix.
1: Ah, vale. Ah.
0: Quina és la tercera persona del plural del futur perfet del verb trucar?
3: Hauré trucat. No.
1: Truqueu. No, ells truquen.
0: Trucaré.
1: Trucaran? Hauran trucat?
0: Hauran trucat.
1: Vale.
0: Jo rasco, tu rasques i rasca. Això prou fàcil, però la pregunta trampa que els hi hem fet... Ai, que duen tota. Déu-n'hi-do.

0: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui!
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

Coneixes el Palau Güell? Descobreix aquesta obra genuïna de Gaudí al carrer 9 de la Rambla de Barcelona. Un palau modernista amb escales majestuoses, cavallerisses sorprenents i un terrat de xemeneies multicolor. Amb la teva entrada, els caps de setmana podràs gaudir d'una visita guiada sense cap cost addicional. A què esperes? Compra la teva entrada a palauguell.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat, en projectes com el MACBA, i en l'actual es presenten nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
2: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
1: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Tota la informació de les comarques de Girona @cati_girona.

0: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Només vull Miele.
2: Em desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento. I m'agrada quan em crides.
3: Quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu. D'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors. L'essència de la nostra terra. D'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica.
2: I un silenci. Per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
4: Vila-sacra, la capital del món.
2: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Tinc un pis tancat, però no tinc temps ni diners per arreglar-lo.
2: Doncs amb Ambrea el rehabilitem, el destinem a un ús social i et garantim el lloguer cada mes. Després te'l retornem renovat i amb més valor.
1: Jo hi guanyo.
2: I també hi guanya qui necessita una llar.
1: Això és un win-win.
2: Tu poses el pis, nosaltres els recursos. Amb la Fundació Mambré, dona una nova vida al teu habitatge. Tots hi guanyem. Entra a fundaciomambré.org/win-win.
3: Mare meva, quin somni.
4: Ara a Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
5: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
6: La xarxa.
7: Tots ens trenquem el cap intentant arribar a tota la feina. Més hores, més tasques, més estrès. Però no cal fer més, sinó fer-ho millor. I això, ho pots aconseguir fent servir la intel·ligència artificial i les dades per decidir amb certesa i avançar més ràpid. Descobreix la formació que millor et prepara per al futur laboral a nucleo.school.

Marina Antúnez, abril. Mes de dracs, roses i pèsols, vermells pujats, verds vius i besos. Bitxos petits, pigats, volen sorpresos sobre jardins daurats i cels estesos. Extens llit de roselles, margarides i girassols. La vida es prepara per la gran bacanal. Quin descarat excés tribal!

0: rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: I parlant d'emocions.
1: 12.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i també l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus de l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a una empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons aquest informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb una de cada quatre famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda és directora de la Memòria.
4: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen, que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
2: I parlant d'emocions,

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
3: Restaurant Bar Can Carola, una cuina casolana i de muntanya tradicional exquisida i repetible. Prova els nostres plats populars o bé selecciona una àmplia carta d'embotits, carns de Girona i peix, menú diaris i de temporada, esmorzars de forquilla i unes postres casolanes que us deixarà sense paraules. Restaurant Bar Can Carola, l'autèntica cuina de casa. Ens trobaràs al carrer Castelló número 66 de Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra és l'única emissora del món que utilitza veus d'ordinador per crear sensacions. Ho sabies?
5: Doncs ara ja ho saps.
6: Que no se t'oblidi.
7: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
8: Un aniversari, la festa amb amics i amigues, la millor celebració. La fareu al Racó de les Festes, a Cassà de la Selva. Espai de celebracions disponible de dilluns a diumenge, matí i tarda. Baby showers per celebrar l'arribada d'un nou nadó. Trobades familiars, amb zona interior i exterior, par de boles. El Racó de les Festes, carrer del Remei 113, Cassà de la Selva. Visiteu el nostre Facebook i l'Instagram.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
3: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
4: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
3: A Ràdio

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.

0: Bueno, que mira, què et diré? Jo et diré que per mi és una festassa. És una festassa i per diversos motius. I un de molt important, a país, a més una cosa tan senzilla...
1: Bon dia. A veure, us escolto quasi bé cada dia. Vull dir, us estimo moltíssim. I endavant, jo sempre que puc l'escolto, us ho dic de veritat.

0: jo cada dia el poso la ràdio, per mi és molt especial, molt. Jo dic les coses que penso jo, les coses que sento. Ara no diré mai una cosa que em facin dir. I m'agrada molt, molt.
1: Vinga, viva Baluba, Balam, Bambú, Baluba, Baluba o Baluba.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai,
4: ai.
3: I ara?
4: Digui? Sí, sí, servei 24 hores tots els dies de l'any.
5: Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de ser.

0: català.
1: L'oasi de la música en català.
2: L'escà, el rigui, la patxanga, la rumba i el raga. El català, el castellà i l'àrab. Tota una mescla que demostra la varietat i també les similituds que hi ha a banda i banda de la Mediterrània. Donem-nos una alegria. Plou plom.

0: ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant de lo que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo estic sola. Pues clar, hi ha dies millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledat no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.

viatgen al temps. Les creps de xocolata sempre estan bones. Les creps de xocolata no sempre estan bones. Si una crep està feta amb llet caducada, per exemple, no està bona. Perquè dir que un menjar està bo és dir que no està caducat, que no està passat, però no és dir que té bon gust. Què passa? Que en castellà fan servir el verb estar tant per una cosa com per l'altra. Si una síndria no està passada, diuen que la sandia està buena. Quan parlem de si ens agrada o no menjar, en realitat parlem del gust que té. Per tant, si ens sembla que les creps de xocolata tenen bon gust, cal que diguem que les creps de xocolata són bones. I si ho diem al gust de, jo què sé, de les bledes, tant si estan en perfecte estat com si estan podrides, hem de dir que les bledes no són bones. Un tio que és bo no és el mateix que un tio que està bo, oi? Doncs amb el menjar passa igual.

0: comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
1: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí. Eternament.
3: Ai.
6: L'opció dels que en saben.
7: Som aquí.
8: Ràdio Vila Sacra.
7: Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Moltes gràcies.
9: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
10: Gràcies.
12: Moltes gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Moltes gràcies.
14: Ràdio Vila Sacra, senzillament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La inflació i els nous hàbits de consum fan que any rere any la despesa de les llars vagi en augment. S'ha incrementat un 25% en els últims 10 anys, segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat, la despesa anual mitjana de les llars catalanes va superar els 38.000 euros. La despesa més important en la immensa majoria de les llars és la que es dedica a pagar l'habitatge i les factures del subministrament. Ja suposa un terç del total, i les llars amb menys ingressos hi destinen la meitat dels recursos. Els canvis en la societat i en els hàbits de consum queden reflectits en les despeses de les llars. En l'última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i en bitllets d'avió. En canvi, cauen les despeses en premsa, llibres, joieria, tabac i loteria.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vila-sacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vila-sacra.
4: Mai és

Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: Carns Damià estem d'estrena. Et presentem la graella de Carns Damià. Qualitat i bon preu. Servits a taula. Esmorzars de forquilla. Menú de 15,90 €, incloent entrecot gironí i altres carns fetes a la brasa. I sense pagar suplement. La graella de Carns Damià de dilluns a dissabte fins a les 5 de la tarda. Reserva't lloc al 872-22-21-20.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gairebé enllestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.
3: No t'ho perdis.
4: A Carnisseria Can Martí, Carnisseria Manera i Carnisseria Serraplà trobaràs la millor qualitat. Visita les carnisseries associades i gaudeix de la tradició gastronòmica en tot el seu espai.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: estar bé. Ràdio Vila-sacra per estar bé.
1: Que bé que s'està quan s'està bé.
2: És fantàstic, tu.
3: Que guai!
4: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Tiene un mensaje nuevo. Mensaje número 1. Recibido hoy a las 15 horas 42 minutos.
2: Són les 4 i mitja i encara estic cargant. He parat a dinar una hora. Això és explotació, però bueno, aquí fotrem, m'agrada la feina. Però no paro. Camions, camions, camions. I fot una canya... Sí, noi, sí.
3: Olé!
4: 50 anys. Bueno, 12, els vaig complir de... I t'escolto, que ets molt bo. Aquest missatge el vull dedicar a tota la meva família i al meu conill. Bueno, adéu.
3: Olé!
1: Mensaje número 2. Recibido ayer a las 12 horas 6 minutos.
5: Estic fins als collons del xòfer. Sempre em posa el ràdio teletaxi aquest del Koala i vull dir que deixa de posar això, home. I si no que t'ho digui en Pep.
6: Hola, sóc en Pep i estic fins als collons d'aquest xòfer. Està tot el dia ballant-me, diguem-me, això del xòfer. Ves i busca feina a l'altre lloc, home. Tant el xòfer com tu, passat.
7: Que m'agrada moltíssim i vull saludar a mi mare, que és la millor i que m'ajuda molt en totes les coses i que l'estimo molt. I també vull dir que aquest any guanyem la Lliga.

Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tas de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball

Sabies que en català podem trobar un munt de paraules que provenen de marques comercials? Ja sabem que les grans corporacions dominen el món, però el que potser no sabíem és que, d'alguna manera, també dominen el català. Per exemple, la paraula clàxon es deu al nom de l'empresa nord-americana Claxon. Aquesta paraula ve del grec i vol dir ressonar. Però també podem trobar marques catalanes que han batejat objectes, com l'empresa Buf, que va fabricar aquesta peça de roba pel coll, o la marca Tirites, creada per un mataroní als anys 50. No obstant això, en català correcte s'ha de dir tireta, no tirita, tot i que tothom ho diu malament.

0: estimar-se a un mateix per estimar els demés. Estimar-se és deixar anar.
1: És tota una satisfacció escoltar temes com ara aquest.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per comprar un habitatge ja es necessiten 9 anys de sou íntegre a Barcelona, el doble que a Lleida, segons l'últim informe del Banc d'Espanya que ens explica en Climent Sabater.
3: En l'última dècada, l'habitatge s'ha encarit de mitjana a Catalunya gairebé un 80%, segons l'informe anual del Banc d'Espanya. Comprar ara un pis a Barcelona requereix de 9 anys de salari íntegre. Això a la capital catalana. A Girona es necessita la renda sencera de 6 anys, a Tarragona de gairebé 5 i a Lleida 4 anys de sou. Si parlem de lloguer, la mitjana de renda que hi destinen les famílies s'enfila al 30% a Barcelona, un esforç que és del 23% a Girona i Tarragona i que cau fins al 20% de nou a Lleida. Una pressió a l'alça dels preus derivada de la poca oferta i també de l'ínfim parc d'habitatge públic, que a Catalunya és del 3%, xifra que si bé dobla la mitjana espanyola, queda anys llum del 15% de parc públic de França o Alemanya i més lluny encara del 34% d'habitatge públic dels Països Baixos.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
6: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
1: Ai, Mr. Police, això són D.O.P. Fesols de Santa Pau, el fesol dels volcans. Made in la Garrotxa. Com parletes que es mengen?
2: Productes catalans amb D.O.P. i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
1: Amb certification.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de D.O.P.s i IGP.s.

0: informació, música, entreteniment. Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
1: Cavity 5.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: Permila Radio es una forma de conectarte a la imaginación a través de la paraula. Es la única forma que sense imatges ens transporta a un viatge que ens fa pensar.
1: Jo des de sempre he volgut ser periodista gràcies a la ràdio, perquè des de ben petit sempre l'escoltava a casa.
2: Per mi, la ràdio és tota una experiència on he conegut persones molt interessants i molt especials.
3: Per a mi, la ràdio, si tuviera que buscar una palabra que definiera lo que es la ràdio, seria màgia. Corto, pero se entiende. Un besazo.
4: Sempre tive moitísima inquietude por a comunicación na ràdio. A música, o intercambio, as comunicacións, as entrevistas.
5: Hello again, Be Good on Your Radio. La ràdio és connexió, emoció, informació, devoció. Compartim moments incombustibles.
6: La meva afició per la ràdio comença als 9 anys. A partir d'aquí comença la meva afició per la ràdio i per la radiofórmula musical.
7: La ràdio és vida, la ràdio és comunicació, la ràdio és comunicació humana.
8: Per mi la ràdio és molt important perquè mantenim viu l'esperit de la música dels 80.
9: Per a mi col·laborar em supone compartir bons moments con compañeros y compañeras i poder crear.
10: És compartir amb els companys i els oients uns moments màgics.
11: És posar-se en la pell de la gent que escolta la ràdio en mil i unes circumstàncies i dir, volem estar amb vosaltres mentre fem ràdio. I és un repte a nivell de producció, a nivell tècnic extraordinari de tota la casa per anar als llocs on la ràdio està viva, que al final és com la rep la gent, no?
12: A l'acabar una entrevista no ens vam adonar que encara estava en antena i llavors es va sentir tot el que vam dir.
13: Què és la ràdio? Doncs la ràdio és compartir.
14: Per mi la ràdio és màgia.
1: Per mi la ràdio és proximitat amb les persones.
15: La ràdio per a mi és compromiso.
16: Quan era un nen, per mi la ràdio era un joc. D'adolescent, la ràdio era un entreteniment. I ara, que sóc gran, és una manera d'entendre la vida.
17: La ràdio és companyia.
18: La ràdio és formació.
9: Per a mi la ràdio és imaginació.
19: La ràdio és addicció.
20: La ràdio és una oportunitat.
21: La ràdio és pura màgia.
22: Per a mi la ràdio, multicultura.
23: La ràdio per a mi és una gran passió.
24: La ràdio és participació.
25: La ràdio és informació.
26: Per mi la ràdio és afició.
6: La ràdio en una sola paraula és difusió.
4: Una definició de ràdio. Per a mi és diversió e intercanvi.
10: La ràdio és emoció.
4: La ràdio és ràdio de Sacra, 107 FM.
13: Si encara el grup es manté viu.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: I parlant d'emocions...
2: 35.
3: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Austràlia doblarà les multes a les empreses tecnològiques que permetin als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials. El govern del país ha mogut fitxa després de comprovar que enmig d'any d'aplicació de la llei que prohibeix l'accés dels menors a aquestes plataformes, molts se la salten. Asseguren que la mesura no ha tingut l'efecte esperat i culpa aquestes empreses de no fer prou per impedir-ho. Amb l'enduriment de la llei, les sancions podran arribar per damunt dels 60 milions d'euros. Ho defensa el primer ministre australià, Anthony Albanese.
2: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
1: Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
5: Intel·ligència artificial, ràdio i la sacra.
4: Apunta't. És útil i és gratis.
6: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
4: I no et perdis res.

0: ens vegis, sempre hi som.
1: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
0: Aquí diuen coses increïbles. Bona feina.
2: I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fu-

0: el que veig quan miro, el conte de Mart.
1: Associació Rempen Flimfla, ea ea dudua.
2: Associació Rempen Flimfla, ho entens ja?
1: Ea ea ea ea ea ea.
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.

0: a l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: Emocionat. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Has sentit a parlar de Terrazo Espai Gastronòmic?
1: Ei, què dius? Què aporta de nou?
0: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà.

0: Aneu bé l'orella.
1: Ara a Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
2: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.

0: arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
1: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
1: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mar del Carme.
3: Van luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a puestos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.

0: comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
1: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la incloent de diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
3: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
4: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
5: Contestador 972511268.
6: Ui!
5: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
7: Sí, senyor.
8: Contestador 972511268. WhatsApp 656197062.
9: Avui us parlaré d'un dels secrets gastronòmics més ben guardats de l'Empordà. Es tracta de l'angula del riu Ter. És una angula que està considerada com una de les menges més exquisides del món. I la pesca es fa totalment artesanal i sostenible. Comença ara la tardor i acaba a finals de febrer. En Juli Carbó, propietari de la marca d'angula del Ter, i només 4 pescadors més pesquen de forma artesana, sostenible, respectuosa amb el medi ambient a la gola del Ter, a Torroella de Montgrí i el rec del Molí de Pals, tot dintre del parc natural del Montgrí de les Illes Medes i el Baix Ter. En Juli fa més de 25 anys que pesca i està adscrit a la confraria de pescadors de l'Estartit i opera sota l'empara de les marques de qualitat de peix de costa i productes a la terra. Penseu que només poden pescar aquesta temporada i que durant 7 mesos i mig estan parats. És una miqueta, doncs, ve per aquí, doncs, que sapigueu el cost que té aquest peix blau tan petitot. De fet, la pesca de l'angula del riu Ter ve de més lluny. Alguns diuen que de quan uns valencians van venir a l'Empordà el segle passat, o d'altres expliquen que van ser uns bascos als anys 50. Des de llavors, cada any, d'octubre a març, es pesca l'angula de matinada i amb uns estris anomenats bussons. Aquesta angula prové del mar dels Sargassos, cap allà al nord atlàntic. I quan arriba a les nostres costes, després de fer un gran trajecte, sol tenir ja entre 2 i 3 anys i pesa un gram i mesura uns 5 centímetres. I us sorprendrà.
10: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
10: Repetiràs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fins a 22 hores al dia disponibles, però sense que aquest temps compti com a feina. És la realitat que denuncia Comissions Obreres de Catalunya sobre les treballadores de la llar internes. El sindicat alerta d'una explotació invisible que afecta sobretot dones migrants i reclama una reforma urgent per garantir els seus drets laborals, Laura Hurtado.
2: El sindicat critica que el marc legal no reconeix totes les hores que les treballadores han d'estar disponibles als domicilis, ja que es consideren hores de presència i no de treball efectiu. Irene Galí és sociòloga a la Fundació Cipriano García.
3: La seva funció principal de la seva feina no és moure una persona que està al llit, no és anar a la compra, que també. La seva funció principal és la disponibilitat, i aquesta disponibilitat no està reconeguda en cap cas com a funció de la seva feina, perquè si la reconeixes, aleshores ja el temps de presència trontolla, s'esquerda aquesta ficció.
2: A més, el sindicat alerta que no hi ha mecanismes que permetin assegurar que es compleixen les normatives, perquè el treball en domicilis privats dificulta les inspeccions laborals.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: Benvingut a l'enjoc. Avui últim programa de la temporada. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'enjoc. Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Ignasi.
2: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. El Vilafranca torna a hoquei Lliga Masculina.
3: Un any després del seu descens ha aconseguit l'ascens superant el play-off davant del Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva s'ha imposat per 6-4. Una eliminatòria que estava aturada pel recurs que el Manlleu havia presentat al Tribunal Administratiu de l'Esport i que divendres es va resoldre.
2: Catalunya perd davant Gran Bretanya al Nou Congost.
3: La selecció catalana de bàsquet dirigida per Jaume Pons Arnau ha cedit per un ajustat 74-76. Catalunya està dominant en tot moment, però en el darrer període un parcial de 18-26 ha capgirat l'electrònic. Gerard Fernández ha estat el més destacat dels catalans amb 10 punts i 4 assistències. Feia 3 anys que Catalunya no jugava.
2: Pau Moreno s'imposa a l'Sky Epic Trail.
3: L'any passat s'havia quedat a tocar del títol arribant en segona posició, però en aquesta edició el català ha estat el més ràpid. L'Sky Epic Trail són 24 quilòmetres amb un ascens positiu de 1.900 metres a la vall de Boí. La madrilenya Dalia Alonso s'ha imposat en la categoria femenina.
2: I Marcel Camproví, campió d'Espanya en ruta.
3: El ciclista català s'ha imposat al campionat d'Espanya en ruta que s'ha disputat a Sabinyà-Nigo aquests dies, i on ahir Mireia Benito va proclamar-se campiona en aquesta mateixa prova. A banda de Marcel Camproví, un altre català, Joel Nicolau, també ha pujat al podi. En segona posició és el primer títol per Camproví.

0: Jo, comencem a repassar l'últim programa de la temporada, d'aquesta 14a temporada, i parlem d'hoquei patins perquè avui ja tenim un nou equip català a hoquei lliga masculina.
1: Sí, ja teníem confirmat el Lloret després de la resolució del TAT, del Tribunal Administratiu de l'Esport, i avui, doncs, l'eliminatòria de play-off de descens s'ha acabat resolent a la poliesportiva de Vilafranca. El Vilafranca s'havia avançat en el partit de nedadors a 3 davant del Manlleu i avui ha tornat a guanyar el Vilafranca per 6-4, per tant, un global eliminatori de 9-6 favorable al conjunt vilafranquí, que puja novament a l'hoquei lliga masculina després d'un any. L'any passat havia perdut la categoria.
0: Un partit que hem pogut seguir a la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit escoltàvem el jugador del Vilafranca, Roger Martí, doncs ben content per aconseguir l'ascens, i Roger Codinach del Manlleu, crític amb tot com ha anat aquestes últimes setmanes.
2: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició, i aquí està el resultat. Sí, ja se sabia, el que ha fet el Manlleu no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
3: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure, i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. I estic molt content de l'equip perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem. Per la situació mentalment havíem de parar. La gent, els advocats, ens van dir que això aniria per llarg. Els antecedents deien que el TAT tardaria més de 2 setmanes i sembla que hi ha hagut presses, que hi ha gent que ha ficat presses per jugar-ho.
0: Doncs la Vilafranca, que puja a hoquei lliga masculina, felicitats al conjunt del Penedès, igual que el Lloret, que ja havia aconseguit aquest ascens. Veurem què passa amb la plaça de l'Igualada B. I a tot això, un parell de punts al mercat d'hoquei patins. El jugador de l'Igualada, Joel Roma, signa per 2 anys amb el Voltregà. I d'altra banda, el Caldes, en aquest cas el femení, ha anunciat que Jasmine Schuller no continuarà a l'equip. I l'hoquei patins català manté l'hegemonia. Les competicions domèstiques, temporada històrica per l'Igualada, que ha tornat a guanyar l'hoquei lliga masculina 29 anys després, i també per el Vilassana, que ha sumat la primera hoquei lliga femenina i ha revalidat el títol de Copa. El Lleida va guanyar la quarta Eurocup de la seva història en una temporada amb comiats de noms importants de l'hoquei català, com ara Berta Busquets, Anna Casaramona, Maria Porta, Oger Piselva, entre d'altres. En resumeix la temporada de l'hoquei patins, l'Anna Freixa.
1: Dinou anys han hagut de passar per tornar a veure l'Igualada campió de l'hoquei lliga masculina. La gran temporada dels de Marc Muntaner finalitzava amb un play-off èpic, superant el Barça a semifinals i remuntant la final davant el Liceo després d'encaixar 2-8-2 a Riazor, que et desmunten anímicament, empatar la sèrie a les Comes i guanyar el 5è partit als penals a Riazor, i això els acabava donant el merescut títol. La rua pels carrers d'Igualada va fer reviure aquells anys històrics a la ciutat igualadina. És el president Manel Burón.
4: Això és una puta bogeria. Això és una puta bogeria. Des de fa 13 anys i vam creure que era base, i d'això tenim fruits. No només avui, que és l'hòstia, sinó també aquest any el segon equip ha guanyat la Copa de la Princesa i ha guanyat la Lliga Plata Sud.
1: Lleida ha acaparat la resta dels grans títols de

0: L'únic equip català amb doblet aquest curs fent valer el seu paper de favorit en totes les competicions. A la revàlida de la Copa de la Reina s'hi ha afegit una Hockey Lliga Iberdrola que es converteix en la primera del conjunt lleidatà. Dos títols més que, sumats als tres de la temporada passada, amplia cinc copes aconseguides en la curta història del club. La Lliga va ser especial per les jugadores i perquè era la darrera que ha aixecat la seva capitana, Maria Porta. Amb ella i la seva germana va començar tot a Vilassana.
1: Una il·lusió, no?, de dos nenes que un dia tenien una il·lusió, que van començar pues, amb aquest extraescolar del poble sense cap expectativa, sense saber el que passaria ni res de res, doncs al final crec que s'ha convertit en la il·lusió d'un poble, d'una comarca, de molts nens i nenes, que al final doncs fa goig veure el pavelló de Vilassana ple.
0: I no és l'única que retira. Ha estat una temporada en què hem gaudit els darrers minuts de grans jugadors a la pista. El d'un dels pilars del Palau, Berta Busquets, amb 3 Champions o 5 Hockey Lligues, entre altres.
2: Que penso mal pas pel hockey i dic, ostres, és que estàs buida, és que ho he donat tot. Però després també penso, és que ha sigut molt recíproc perquè el hockey m'ho ha donat tot.
0: I el d'Anna Casaramona, una jugadora que ha marcat una generació passant per Manlleu, Voltregà, Gijón i Palau, amb 4 Champions i 7 Hockey Lligues al seu extens palmarès.
3: Tinc ganes de sentir-me tranquil·la, de sentir-me molt afortunada de tot el que hem viscut. Crec que no viuré mai res igual. Ha estat una experiència que ha estat tota una vida, que me l'enduc, i ara hauré d'aprendre a viure d'una altra manera.
0: Les dues s'acomiadaven aixecant un darrer títol, la Lliga Catalana amb el Palau, tancant un cercle guanyador. També retira Jepi Selva, però el seu Calafell acabaria caient a la final de la Copa del Rei davant el Liceo i a la final de la World Skate Europe Cup contra el Lleida, i finalment sense títol, tot i tenir-ho a tocar. Vinyet Flix, Aleix Esteller, Eric Vargas o Pablo Álvarez també s'han acomiadat aquest curs. Esports. Amb Pablo Álvarez, el Barça tanca temporada amb un únic títol, la Supercopa, i havent quedat a tocar del gran objectiu del club en els darrers anys, la Champions, on va caure a la final contra el Porto. Les sensacions de Ricard Ares, tècnic blaugrana.
4: Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip, i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
0: Sense cap descens català, l'Hockey Lliga Iberdrola, i amb l'ascens del Mataró, l'any vinent la categoria comptarà amb un català més. Les mataronines, amb Albert Larrea al capdavant, tornaven a la màxima categoria un any després, en l'any del comiat de Larrea.
5: Una alegria immensa, perquè part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem, i han treballat creient en el que estàvem fent.
0: I el Vilafranca, després d'un play-off d'ascens atropellat per aturades, per recursos, acaba aconseguint ser, juntament amb el Lloret, nou equip d'Hockey Lliga Masculina. Els vilafranquins tornen un any després.

0: 9 i 14 minuts, vinga, parlem també de bàsquet, i és que avui ha tornat a jugar la selecció del nostre país, la selecció de Catalunya.
1: Si feia 3 anys que no ho feia, ha acabat perdent Catalunya en aquest duel. El nou Congost de Manresa davant Gran Bretanya havia estat dominant durant bona part del partit, però en el darrer període, doncs, les coses s'han canviat i ha estat Gran Bretanya qui ha pres l'avantatge al marcador per acabar guanyant de 2 punts de diferència, 74 a 76.
0: Ha estat el nou Congost, el nostre company de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Més de 2.500 persones s'han acostat al nou Congost per animar la selecció catalana, un duel que els britànics han fet servir com a preparació pels enfrontaments de classificació del proper Mundial. El primer quart ha estat un intercanvi de cistelles que ha acabat amb un 22-20 al marcador. Jaume Lobo, jugador del Gestia Menorca, ha liderat l'equip en els primers minuts anotant 5 punts. Al segon quart s'ha mantingut la igualtat i l'efectivitat de Lobo des del triple i a les penetracions de Pep Busquets han estat a les principals armes ofensives del combinat català. A la mitja part, el resultat era de 39 a 32 favorable als quadribarrats. A la represa ha aparegut Gerard Fernández, el jove talent manresà, s'ha enfilat fins als 10 punts per mantenir Catalunya per davant el marcador. Als minuts decisius, Gran Bretanya ha premut l'accelerador, liderats per les seves estrelles Cal Whittle i Miles

0: Mason, que han començat el darrer període capgirant el marcador amb un parcial d'11-0. Un triple de Pep Busquets ha trencat el mal moment català. El gironí, conjuntament amb Guillem Vives, han liderat la reacció catalana, que ha tornat a situar-se a només 2 punts quan quedava 1 minut de partit. El base badaloní esperava poder jugar més sovint amb la selecció catalana després del partit.
1: Sí, ja et dic, crec que el grup que estàvem aquí, tant els que hem jugat com els que no hem jugat, i inclús jugadors que no han pogut ser-hi, té ganes de competir junts perquè ens ho passem molt bé, perquè és un grup amb un segell únic i ens fa molta il·lusió jugar aquests partits. Llavors, ojalà se'n puguin fer més, ja l'he dit al pressi, i com he dit, fer una mica més atractiu i la gent s'enganxi perquè són partits junts.
0: Falta de 30 segons, l'exjugador manresà Luke Nelson ha pispat una pilota a camp propi per fer 2 punts claus que deixaven els britànics amb 4 punts d'avantatge. Vives ha tornat a aparèixer a prop per fer un triple en suspensió espectacular que deixava els catalans a un sol punt amb 25 segons restants. Ha aparegut, doncs, el nou Congost per convertir el pavelló en una olla a pressió, i els britànics han fallat des del tir lliure, però Lluís Costa ha fallat també l'última cistella i els britànics han guanyat 72-74. El seleccionador Jaume Ponsarnau posava en valor el treball dels seus jugadors.
2: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme, per la federació, per la Generalitat, per TV3, per tothom que hi ha ficat la seva cullerada. Doncs ja és molt important, i els jugadors, no? que és difícil, és un moment difícil, alguns per compromisos no hi han pogut ser, altres per els compromisos de FIBA, altres per lesions. Ha costat una miqueta fer el roster, però la gent que ha vingut amb moltes ganes, molta il·lusió, i el que han demostrat un compromís enorme.
0: Ara el repte de la Federació Catalana de Bàsquet és consolidar aquest partit de la selecció de manera més habitual, esperant que jugadors i afició no hagin de tornar a estar 3 anys sense poder gaudir.
3: Esports.
4: Més bàsquet, i és que ha estat una temporada agradolça per l'esport de la cistella català. Els 5 equips de la CB mantenen categoria, però un any més el Barça s'ha quedat en blanc, tot i el retorn per uns mesos de Xavi Pasqual. La penya de Ric Rubio ha fet gaudir l'afició verd i negra i ha tornat a la Copa o als play-off, però es va endur la decepció de no classificar-se per la final a 4 de la Champions que es feia a Badalona. Això i molt més, tot el que ha passat al bàsquet aquesta temporada, ens ho explica Jordi Cochran.
5: La temporada basquetbolística dels equips catalans a l'ACB i a la Lliga Femenina ha estat molt intensa. En categoria masculina, el Barça ha quedat subcampió de la Lliga després de perdre la final contra el València. Una fita que poc es podia imaginar a principi de temporada, però amb la destitució de Joan Peñarroya i l'arribada de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana el mes de novembre, l'equip va canviar la dinàmica.
6: Content d'estar aquí, content de tornar a la meva casa, i les primeres impressions són bones. Al final, el primer dia conduint cap al Palau era una sensació que ja havia viscut i que tornava a reviure, i una sensació molt maca. I a partir d'aquí ens hem posat a feina, no? Molta feina.
5: Tot i la millora en el rendiment, els blaugranes van arribar a la final de l'ACB amb la força mínima, mentre que el València va ser molt superior.
6: Hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la clar que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa, hem tirat de cor i hem perdut el cap.
5: Un València que també va ser el botxí de la penya a la semifinal. En la temporada dels badalonins va tenir molta importància la Champions, en què la ciutat de Badalona va ser la seu de la final a 4. Els verd i negres, però, es van quedar a les portes de jugar-la amb l'eliminació als quarts de final contra l'AEK d'Atenes. El conjunt dirigit per Dani Miret es va refer i, després de superar el Baskonia, va plantar cara contra el València.
7: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment, com a grup.
5: El Manresa, amb la permanència sota el braç amb força antelació, va començar a pensar en Europa de cara a la temporada vinent, tot i que el tècnic Diego Campo no volia distraccions.
8: Aquestes victòries i Europa, perquè tot això no sabem el que passarà en el futur. Qui sap qual quales són les posicions o qui jugarà o no jugarà o un vol apuntar-se o no. No, això és demasiada ansietat per nosaltres.
5: Els manresans disputaran l'Eurocup l'any vinent després d'obtenir la invitació per una temporada. Per tancar els equips catalans de l'ACB, Girona i Lleida van complir l'objectiu de la permanència. Sentim els tècnics dels gironins i lleidatans Moncho Fernández i Gerard Encuentra.
3: Ha representat molt perquè hem pogut començar temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, doncs arribar al final de la temporada fent pues, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
9: Vindré aquí amb els deures fets pues, ja és una victòria, no? Perquè vindré a Múrcia, segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència, pues, ha sigut complicat. Llavors, jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final. Esports.
5: Qui recordarà per sempre aquesta temporada és l'Uni Girona. Per primera vegada en la seva història es va classificar per a la final a 6 de l'Eurolliga, en què fins i tot van disputar la semifinal. Així en va parlar el tècnic, Roberto Íñiguez.
10: Creo que va a ser un día histórico, ¿no? Porque estamos en el top 4 de Euroliga, entre los 4 mejores de Euroliga, ¿no? Y llegar hasta aquí es muy difícil. A veces da la sensación que lo han hecho fácil, pero es muy complicado.
5: El somni europeu va acabar amb la derrota contra el Fenerbahçe, l'equip al qual seria el campió. Una derrota, però amb l'orgull intacte, per competir de tu a tu per a la jugadora gironina Ainhoa López.
11: Hem intentat donar la cara, ho hem somiat durant els primers minuts, no, que estàvem allà sòlides, el pla de partit l'hem seguit i estava sortint bé, i poder després ens han passat, faltat una miqueta de forces per seguir així, i al final és un bon equip, et penalitzen, estàvem molt acertades en el tir exterior, i davant un equip així, pocs fent.
5: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona va caure eliminat a les semifinals contra el València per tan sols un punt de diferència en eliminatòria disputada a partit d'anada i tornada. Per altra banda, el Cadí-la-Seu va certificar la permanència a la Lliga Femenina, no exempt de nervis fins al final. Va haver-hi canvi a la banqueta amb la destitució d'Isaac Fernández i l'arribada de Pepe Vázquez el mes de març. Una substitució que va tenir l'efecte desitjat amb la salvació aconseguida la penúltima jornada. Vázquez continuarà com a tècnic del Cadí-la-Seu la temporada vinent.
12: Pues en este mes y medio largo que he estado aquí, la verdad que he encajado muy bien, como ya he dicho, he encajado muy bien en la ciudad, he encajado muy bien con el cuerpo técnico, he encajado muy bien con el grupo de jugadoras, he encajado muy bien con la afición.
5: A la Lliga Femenina Challenge, Lima Horta va disputar el play-off d'ascens a la màxima categoria, però va perdre en els quarts contra Unicaja Mijas. En canvi, el Sant Feliuenc va quedar cué i va perdre la categoria. Una plaça que va intentar aconseguir el GEC en el play-off d'ascens, procedent de la Lliga Femenina 2, però les gironines van perdre la semifinal contra el Lleó. Viladecans i Almeda es mantenen a la categoria. Pel que fa a la segona FEP, el Sol gironès Bisbal Bàsquet va aconseguir la permanència, mentre que l'OMS Mataró i Salou van descendir. El Prat és el representant català que va aconseguir l'ascens procedent de la tercera FEP.
4: I una altra doncs, notícia destacada en aquest diumenge. Ahir us explicàvem que Mireia Benito havia guanyat el Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta. De fet, també havia guanyat prèviament contra el rellotge. Havia aconseguit el bicampionat en aquests campionats que s'estan fent a Sabiñánigo. Doncs avui ha estat el torn d'un altre català, Marcel Camprubí.
13: Sí, el barceloní ha aconseguit la primera victòria de la seva carrera a Sabiñánigo i s'ha proclamat campió estatal en ruta contra tot pronòstic. Just darrere de Camprubí ha entrat un altre català, el ciclista de Llofriu, Joel Nicolau.
4: Déu-n'hi-do, l'estat de forma dels ciclistes catalans, tant masculins com femenins, amb Mireia Benito, amb Paula Blasi, i en aquest cas amb aquest doblet, Marcel Camprubí, doncs primer, i Joel Nicolau segon en aquesta prova en ruta dels campionats d'Espanya de ciclisme que s'estan fent a Sabiñánigo. Marcel Camprubí, en arribar, deia això.
14: No lo termino assimilar ahora mismo, pero yo creo que en el paso de los días lo voy a ir asimilando. La verdad que ha sido increíble, venía con confianza de Suiza, sabía que la forma estaba bien. Al final es una carrera muy abierta, muchos equipos y siempre hay dudas, ¿no? Pero he confiado y me la podía llevar a casa.
4: Un Marcel Camprubí que explicava també quina ha estat una mica l'estratègia al tram final de la cursa per aconseguir aquesta important victòria.
14: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint. Y creo que he tenido la paciencia de esperar y cuando yo le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
4: I altres notícies destacades d'avui. Laura Heredia ha repetit medalla de bronze a les finals de la Copa del Món del Pentatló que s'han fet a Budapest. Ara fa 15 dies, recordem, també a la capital hongaresa, Heredia s'havia convertit en la primera atleta estatal en guanyar una medalla en aquesta modalitat. Doncs avui ha repetit. I un altre nom propi del diumenge, un dia després de batre el rècord estatal dels 54 metres braça, el nadador barceloní del Club Natació Sant Andreu, Nil Pladevall, ha superat la plusmarca dels 100 metres per només una centèsima, la deixada en un minut i 30 centèsimes. Un altre rècord, els 200 metres lliures, ha estat el del nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, que ha deixat la nova plusmarca en un minut 47 segons i 10 centèsimes. Un Hoek que ja havia batut aquests dies el rècord també dels 100 metres.
15: Esports.
4: Temporada històrica del Barça d'handbol que ho ha guanyat absolutament tot. Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalana i la joia de la corona, la 13a Champions de la història de la secció i la número 50 de la història del club. El retorn a Europa del Granollers i els ascensos d'equips com Sant Cugat, Mataró, Sant Martí Adrianenc o Garbí Palafrugell són altres fites destacades de l'handbol de casa nostra aquesta temporada. Ens en dona més detalls Jordi Cervantes.
16: L'handbol queda marcat per la temporada per emmarcar del Barça. La 2014-2015 ja ho va aconseguir, alçant els 7 títols en joc. Champions, Mundial de Clubs, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Supercopa i Supercopa Ibèrica. La combinació entre joves talents i la saviesa dels més veterans ha provocat una tempesta perfecta sota la direcció de l'entrenador Carlos Ortega. Dani Fernández, format a la base del Barça per més tard marxar a Alemanya, tornava al Palau per fer realitat el seu somni.
17: Amb això he penjat el coll i he dit que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí a casa meva era per lluitar pels títols, volia la Champions i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament, jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça. Això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí recolzant-me, també els meus avis que segurament m'estaran veient des de casa i res, avui me'n recordo de tots ells i això també és molta part seva.
16: El Fraikin Balomano Granollers tornava a fer un curs excel·lent, acabant tercer a la Lliga Sobal. Malgrat que el frec-a-frec amb el Ciudad de Logroño va sortir creu, els ballesans es classificaven per enèsima vegada per disputar competició europea la temporada que ve. Per cert, una Lliga Europea enguany on els d'Antonio Rama es quedaven a les portes de disputar les eliminatòries pel títol.
18: Però penso que ha sigut un partit que ens ha costat al principi entrar, però se'ns ha vist seriosos i molt ficats des del principi i potser ha acabat doncs, com pocs partits han acabat aquí, no? Amb tanta diferència i amb tanta solvència. Penso que hem sigut molt seriosos, molt disciplinats. Ha sigut un partit que ja ens calia, ha sigut l'últim, val la pena i orgullós perquè sigui l'últim partit i amb l'objectiu complet.
16: Per la seva banda, el CAC Sepp Balomano Granollers va completar una temporada més que acceptable, assolint la permanència a la màxima categoria estatal i disputant la final a 8 de la Copa de la Reina, tot i caure en els quarts de final de la competició. En categories inferiors, les alegries arribaven en format d'ascens per a 4 equips. Sant Cugat i Mataró pujaven a Divisió d'Honor Plata Femenina. Les santcugatenques completaven una fase d'ascens impecable i aconseguien un ascens històric. Les mataronines retornaven un any després de perdre la categoria, després d'un final d'infart en el partit decisiu que les enfrontava a l'Alcúdia. David Verdugo és el tècnic del Mataró.
19: Bueno, pues colofón a una extraordinaria temporada.
15: al final ha sido un resumen un poco de nuestra temporada, un poquito con altibajos y demás, pero cuando hemos confiado en nuestra defensa y en todo lo que trabajamos, al final hemos sido superiores, creo, a los rivales, y muy orgullosos, la verdad, muy orgullosos del trabajo diario. El resultado al final ha sido hiper positivo, pero el orgullo que sentimos de trabajar cada día, de cómo han evolucionado todas las jugadoras, la verdad que no tiene por qué ir paralelo al resultado, aunque me quito el sombrero ante el esfuerzo que han hecho. El partido también es un resumen, porque hemos empezado muy mal, muy fuera de sitio, luego hemos ido remontando, confiando en la defensa, cada medida que confiábamos, hemos cogido un poco de ventaja y la segunda parte se ha pasado bien. Dudas, y al final confianza, correr, y nada de nada, así que increíblemente satisfechos, mi enhorabuena a las chicas y a la afición que nos ha venido a ayudar, y nada, som una tarda.
16: Paral·lelament, Sant Martí Adrianenc i Garbí Palafrugell assolien l'ascens a primera estatal masculina. Els del Baix Empordà aconseguien un ascens històric en una fase on només van necessitar els dos primers partits per resoldre el bitllet a la categoria de bronze de l'handbol estatal. Amb 23 gols en tota la fase, el jugador del Palafrugell, Jan Casellas, parlava d'ascens merescut.
19: Sí, ha sigut una temporada dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi han hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super bé. Molt contents, és la millor temporada que hem fet en tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i alguna cosa així és increïble. Molt i molt contents.
20: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperava, perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases de cims com aquestes i el nivell que hi ha, però, bueno, no sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt contents, la veritat.
16: I el Sant Martí Adrianenc, igual que el Mataró, recuperava la categoria perduda ara fa un any. I ho feia per la porta gran, ple de victòries en la fase d'ascens.
21: Esports.
4: Vinga, i parlem de waterpolo, temporada de somni per l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat campió d'Europa 12 anys després i ho ha tornat a guanyar tot a les competicions domèstiques. El Mataró va guanyar la Lliga de Divisió d'Honor Femenina per tercera vegada i el Sant Andreu va aconseguir el tricampionat de Copa en una temporada de canvi de cicle per a les andreuenques. El primer títol europeu del Catalunya Femení és una altra de les fites del waterpolo de casa nostra en la temporada que acaba i que ens explica amb més detall Albert García.
22: L'Atlètic Barceloneta torna a regnar a Europa. 12 anys després, els mariners van guanyar la Lliga de Campions a Malta davant el gran dominador continental, el Prorreco italià, imposant-se a la final per 16-17. Si la primera Champions del Barceloneta va arribar l'any de debut a la banqueta de Xus Martín, aquesta segona ha estat la cirereta al pastís per la primera temporada de Fran Fernández com a entrenador.
23: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Pero dice que en el Barceloneta cambiar entrenador nos ha traído dos Champions. Antes de cambiarme, espero que me dé la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado el año que viene seguir trabajando en el equipo. Estoy sincero, estoy disfrutando mucho mi etapa de entrenador. La otra no puedo ver. Ya la disfruté en su día, estoy muy feliz.
22: La temporada del Barceloneta no s'explica només amb la Champions, i és que els mariners han mantingut l'hegemonia absoluta a les competicions domèstiques, guanyant també Lliga, Copa i Supercopa, davant un Sabadell que ha plantat cara. Bernat Sanahuja, jugador del Barceloneta.
24: Sí, sabíem que el Sabadell no ens ho ficaria gens fàcil, està en un moment molt bo. Crec que nosaltres havíem de plantejar el partit així, encaixar els mínims gols possibles, i bueno, crec que ho hem fet bastant bé, que molt contents.
25: Sí, molt especial, la veritat. Molta gent que conec, que he crescut amb ells i molt content de poder guanyar un títol aquí.
22: Després de 3 anys seguits amb campiones catalanes, enguany la Champions femenina s'ha resistit. Ni Sant Andreu, ni Mataró, ni Sabadell van poder aixecar el títol. Malgrat tot, el waterpolo català continua al màxim nivell a les competicions continentals, com van demostrar Catalunya i Barceloneta a la final de l'Eurocup, a la primera participació de tots dos equips en aquesta competició. Finalment, el títol va ser per a les gracienques, que entrena Javi Belmonte.
26: La
0: temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pot posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'estaf, com els de manteniment. Sento que el club és com una família que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
22: Una altra fita europea per al waterpolo català va ser el subcampionat del Sant Feliuenc a la Conference Cup, un gran paper que destacaven jugadores com Judit Panicello o Olga Descalzi.
1: Avui teníem la sensació de que podíem, però crec que al final elles han estat superiors, sobretot a la primera i segona part. Després hem anat una mica a remolc d'elles i, bueno, al final contentes de ser segones i a seguir fent història amb el club.
2: Que penso que hem demostrat un nivell molt alt, hem competit molt bé contra els equips italians, les gregues, les croates, i hem estat a un nivell europeu que, com a club, doncs estem totes molt orgulloses d'haver estat a aquest nivell.
22: Pel que fa a les competicions domèstiques, el Mataró va guanyar la Lliga en una final apassionant contra el Sant Andreu, amb victòria final de les de Dani Ballart a la piscina Pere Serrat. Clara Cambrai es convertia en la jugadora del Mataró amb més títols de la història, i Mariona Tarré va ser escollida millor jugadora de la final amb una aturada clau a l'última jugada per evitar la pròrroga.
6: Ens sentíem com si fóssim a casa. Quan vam sortir a la presentació, la veritat és que totes estàvem molt posades, i en sentir l'afició com vam bramar des del principi ens va fer sentir com a casa, la veritat. Dissabte el partit d'aquí va ser un partidàs també que ens va permetre somiar, i crec que va ser perfecte poder-ho combinar a la seva piscina, però sobretot amb tota la gent que ens va acompanyar. No paràvem de dir-ho, vull dir, veiem la mateixa gent que havia estat dissabte a Mataró, per tant ens sentíem com si juguéssim a casa.
7: Jo m'esperava un 7-6 molt mogut i molt diferent, i em vaig trobar un 7-6 molt estàtic, i no m'esperava que una persona a 3 es quedés totalment sola, però la veritat que em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jove, el ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només, i és el que vaig anar a parar.
22: Tot i les decepcions a la Champions i a la Lliga, el Sant Andreu va poder celebrar el tricampionat de Copa en una final a Can Llong davant el Sabadell, coincidint amb el 8 de març.
8: És un títol del treball ben fet, treballem molt bé, estem dia a dia pencant, per moments com aquest crec que estem totes molt bé físicament, hem tingut alguna baixa aquestes últimes setmanes que ens feia una mica de por, no?, el saber si estàvem o no estàvem totes. Crec que tothom ha ficat molt de la seva part, que totes hem estat lluitant cada dia.
22: Gran satisfacció de Martina Tarré, i és que el Sant Andreu tanca un cicle. La reestructuració esportiva i econòmica al club ha provocat la marxa del tècnic Javi Aznar després de 12 temporades, i també del gruix de jugadores que han aconseguit els majors èxits del club andreuenc.
26: S'ha marcat una nova estructura, no?, i passava simplement a ser l'entrenador i a responsabilitzar-me de l'equip femení i poc més, no? I han vingut després el tema de que les jugadores comencessin una mica a no confiar en aquesta nova estructura, en aquests nous objectius de la secció i del club. L'escenari final és un escenari complicat, després de 12 anys de treball, veure que, bueno, aquesta situació canvia radicalment i que tu no et sents recolzat. El millor és buscar un acord i que aquest cicle de 12 anys s'acabi aquí.
22: El fins ara segon entrenador i ex del Mediterrani, Marc Coma, serà el nou entrenador del Club Natació Sant Andreu en aquesta nova etapa.
21: Esports.
27: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: A futbol sala, el Barça ha acabat amb la sequera de títols amb la primera lliga de l'era Javi Rodríguez, en un any de molts adeus a l'indústria Santa Coloma. Mala temporada, en canvi, per al futbol sala femení estatal, en aquest cas català, amb una permanència de Mamut Les Corts més oferta del que s'esperava, el descens del Penyes Plugues i els ascensos frustrats de Rubí o Linyola. El resum de la temporada de futbol sala ens l'explica Toni Castro.
28: Tres temporades després, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga de Futbol Sala en la temporada del debut de Javi Rodríguez a la banqueta blaugrana.
29: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto, porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final, la presión se la tiene que poner uno mismo, porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor, quiero... Hay Copa de Europa, hay Supercopa, que este año no la hemos celebrado, y bueno, es momento de reflexionar un poquito, de que pasen unos días y luego pensar en qué más podemos hacer para mejorar.
28: A més del títol de Lliga, el Barça obté el premi de tornar a la Champions després de 2 anys d'absència. Un doble premi per al capità Dídac Plana.
3: Molt especial, perquè al final, com et dic, portàvem 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, pues, poder aixecar la primera Lliga com a capità, un somni i la veritat és que molt feliç, molt, em sento molt realitzat i molt orgullós.

0: de la seva banda Indústria Santa Coloma clou un cicle en una temporada amb molts adeus, començant pel president Vicenç García, que posa puny final a 51 anys al capdavant del club colomenc. Molts jugadors tampoc continuen, com ara Bernat Pubill, Pucci, Leandrinho, Coro o Frezzato. I malgrat que el playoff se li va escapar amb un polèmic doble penal contra el Jaén en l'últim instant, l'Indústries no renova el tècnic Xavi Closas després de 4 anys a la banqueta de l'equip de Santa Coloma de Gramenet.
1: Jo els vaig trucar perquè, diguéssim, si comptaven o no amb mi. Ells em van dir que no comptaven amb mi i ja està, hi haurà un altre entrenador i ja està. No, és una decisió del club. Això hauràs de preguntar al director esportiu o al nou president quins són els motius.
0: Closa serà substituït per Jorge Vargas, exentrenador del Martorell o de les seleccions inferiors catalanes. No ha estat una bona temporada per als equips catalans de la primera femenina. Tot i un bon inici, Mamut Les Corts ha fet una campanya molt irregular i va haver d'esperar fins al final per assegurar una permanència que deixa les barcelonines com l'únic equip de casa nostra a la màxima categoria femenina estatal de futbol sala. Nil Marco és l'entrenador de l'equip.
2: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts.
0: La mala notícia va ser el descens del Penyes Plugues, en el que ha estat la temporada de comiat de la capitana Pilar Ribés.
3: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar tot el que pugui al club.
0: Dos equips catalans van lluitar per pujar a primera, però van caure al play-off. D'una banda, el Rubí, que va caure a les semifinals, i de l'altra, el Linyola, que va arribar a la final i va fer somiar tot un poble entregat a l'equip. La capitana és la linyolenca Montse Carles.
4: És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim Les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
5: Esports. Ràdio Vila-sacra.
6: I la temporada de l'esport català no es pot explicar sense parlar també d'altres grans èxits. Oriol Cardona, Marc Márquez, Paula Blasi, el Puigcerdà femení, el CP Olot o l'artístic Skating Cunit són alguns dels noms que han contribuït una temporada més a fer més gran encara l'esport de casa nostra. Pep Carbonell.
7: Un dels noms en majúscules de la temporada de l'esport català ha estat el d'Oriol Cardona. El banyolí va fer història als Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina, quan va guanyar el primer or olímpic de la història de l'esport català a la prova sprint d'esquí de muntanya. A més, va arrodonir-ho amb el bronze en relleus mixtos, al costat de la granadina Anna Alonso.
8: Moltes emocions, moltes emocions. Ha sigut increïble tenir-vos a tots vosaltres, tota la família, amics aquí, animant. Ha sigut increïble.
7: El motor ha tornat a donar campions del món catalans com Toni Bou, que ja suma 39 títols mundials de trial, o Marc Márquez, que va guanyar el seu 7è mundial de MotoGP.
9: Aportar el nostre granet d'arena a la història de Cervera no és pressió, perquè no estem obligats a. Simplement estem orgullosos de que això pugui passar i res. Nosaltres aquest el celebrarem com l'últim. Després veurem si l'any que ve, perquè no es pot planificar això, veurem si tant de bon podem celebrar algun altre.
7: temporada històrica també per a l'equip femení del Puigcerdà, que va guanyar el seu primer títol de Lliga i ho va arrodonir fent el doblet amb la Copa. Paula Jiménez, jugadora ceretana.
5: Encara no ens ho creiem, estem supercontentes, molt orgulloses del partit que hem jugat i com l'hem afrontat. Sempre que hem tingut l'oportunitat de tindre el públic i el suport de la gent del poble, ho hem aprofitat del màxim i avui, doncs, el mateix, hem aprofitat al màxim aquesta animació i ens han ajudat moltíssim per poder tindre aquest resultat tan decisiu.
7: En hoquei herba, el títol de Copa del Polo va ser la fita més destacada dels equips de casa nostra. Guille Fortuño, jugador del Polo.
10: Diria que és la quarta Copa en els últims 8 o 9 anys, així que bueno, és una competició que se'ns dona bé, que sempre li donem el valor que té, i també per això doncs sempre estem allà competint a dalt, jugant les finals, i bueno, com no podia ser una altra manera, avui contra l'Atlètic anava a ser una final molt competida, i per sort i per encert de la nostra estratègia de penalti, doncs ha caigut de la nostra banda.
7: I el patinatge continua sent territori català. L'Olot ho ha guanyat tota aquesta temporada en shows grans, mundial, europeu i campionats de Catalunya i d'Espanya. I el Cunit ha regnat també en quartets sènior, júnior i shows petits. El rugbi ens deixa aquesta temporada el retorn del Barça a Lliga Iberdrola o la salvació in extremis de la Santboiana, que va evitar el primer descens de la seva història. Aurora Bravo, presidenta del conjunt de Sant Boi de Llobregat.
11: Vam jugar contra el Sevilla, vam tirar endavant, vam obrir la porta del passadís i avui hem lluitat al passadís i per fi hem guanyat. Per mi és molt important, donat que seria la primera vegada que el club baixaria, cosa que no volia perquè el meu projecte està en que posessin les noies i que els nois es mantinguessin a la divisió d'honor, i la veritat que estic molt contenta del resultat d'avui.
7: També ens ha donat alegries el tenis taula amb la històrica final de la Trophy Cup de l'Olot, que a més va guanyar la seva primera copa. I mala temporada per als equips catalans de voleibol, amb el descens del Sant Pere i Sant Pau i la renúncia a Superliga del Club Voleibol Sant Cugat per falta de recursos. Salva Vendrell, president.
12: Arriba el moment que aquest suport econòmic no és suficient i la resta d'equips i la resta de clubs doncs fan creuen més recursos, ja sigui privats o de les administracions, amb cada cop també més jugadores estrangeres, i per tant el nostre fort, que és la base, no dona per més.
7: El ciclisme català també ens està donant moltes alegries. Aquesta mateixa setmana, la ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, ha aconseguit el doble títol de campiona estatal en ruta i contrarrellotge. I el barceloní Marcel Camproví, el campió en ruta. I aquesta temporada estem gaudint també amb la progressió meteòrica de la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi. Ja ha guanyat curses com la Vuelta a Espanya, l'Amstel Golden Race, el Tour dels Pirineus o la Volta a Catalunya. I s'ha fet un lloc entre les favorites per competir al Tour de França a partir de l'1 d'agost.
13: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per, si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complit.
7: Catalunya, per cert, comptarà amb les tres primeres etapes del Tour masculí, el dissabte 4 de juliol contra rellotge pels carrers de Barcelona, diumenge 5, etapa entre Tarragona i Barcelona, i dilluns 6, etapa entre Granollers i Els Angles.
6: Tram final del programa i de la temporada. I volem parlar també de l'Epic Trail. Pau Moreno i Dani Alonso han estat els guanyadors en aquesta cursa que s'ha disputat aquest matí a la Vall d'Avui.
14: El corredor de Calldetenes ha millorat la segona plaça aconseguida l'any passat i ha establert un nou rècord de la prova amb un temps de 2 hores, 43 minuts i 50 centèsimes. Això deien arribant. Declaracions Esport 3.
15: Venia amb la idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme, i han anat caient al mateix ritme que han posat ells mateixos. I hem tingut el ritme després de la cresta ja. Fins i tot les baixades no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències i les pulsacions se m'han disparat és aquest tros final, baixada. Anava amb molta calor. Sí, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua, aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat. Sí, a dalt no he notat res. De fet, portava dos bidons i no me n'he pres cap. Me'ls he pres ara baixant. I com que és baixada, vigilava de no prendre gaire aigua pel flato i he arribat bé. Anava conservant. No volia que em fes l'any passat. L'objectiu principal és anar als Mundials d'Ultra de la Gomera i, bueno, ara serà com una construcció fins a arribar bé a setembre. Ara faré com una mica per on, estabilitzar i construir fins allà.
14: La madrilenya Dalia Alonso ha repetit victòria per davant de Núria Tarragó.
6: Doncs a tot això també us direm abans d'acabar que el Sabadell ha anunciat dues marxes més. L'extrem Manu Moreno acaba sessió i torna al Valladolid i el migcampista Jordi Ortega tampoc continuarà vestint l'arlequinada. I per últim, de la seva banda, la EM anuncia el fitxatge de la portera del filial del Madrid Club de Futbol, Noelia Rivarola. Ha estat tot per avui i per la temporada. Acabem avui la temporada. Anna Freixa, gràcies, bona nit i que vagin bé les vacances.
14: Bona nit, Ignasi, un plaer i bones vacances.
6: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Bon estiu, tornem al setembre.

0: perquè és que ningú respon.
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
1: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 8.

0: La cervesa és una de les begudes alcohòliques més antigues del món. Sabies que els primers registres de la seva producció daten de fa més de 7.000 anys a l'antiga Mesopotàmia? Fins i tot existia una deessa sumèria anomenada Nikasi, considerada la patrona de la cervesa, i a qui se li va dedicar un poema que contenia una recepta rudimentària per a la seva elaboració. Una altra curiositat és que a l'edat mitjana la cervesa era una alternativa més segura que l'aigua per a moltes persones. Això es devia al fet que el procés de fermentació i ebullició eliminava bacteris, fent-la una opció higiènica per beure. Pel que fa a l'escuma de la cervesa, la seva formació es deu al diòxid de carboni alliberat durant la fermentació. Els químics també han estudiat l'anell d'escuma que queda al got, conegut com a lacing, i el consideren un indicador de qualitat. A més, la cervesa ha estat tan valuosa històricament que a l'antic Egipte es feia servir com a part del salari dels treballadors que construïen les piràmides. Avui en dia és una de les begudes més consumides del planeta, amb Alemanya, Bèlgica i la República Txeca com a epicentres culturals de la cervesa artesanal.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Ràdio Vila Sacra.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: M'ho vaig posar com a propòsit al capçal del cervell. Recorda-ho sempre, Llull.

Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Set de la FM.
2: Arriba l'hora del cel obert. Va, vinga, com que diuen que som un programa vintage, que és una manera molt elegant de dir que som uns antics, avui hem decidit agafar el bou per les banyes i fer un programa gairebé prehistòric. Bueno, prehistòric perquè és que anem ara, avui, a capbussar-nos en la història del pop pre-Beatles, que sembla que no existeixi, que sembla que tota la música popular l'haguessin inventat els quatre de Liverpool, i la veritat és que la dècada dels 50 va ser la del naixement del rock and roll i de la majoria de llenguatges musicals que després han fet més o menys fortuna. Per tant, amb el vostre permís, avui farem un recorregut per les millors cançons de la dècada dels 50 amb premeditació i nocturnitat.

Jackson, la reina del rockabilly. Amb aquesta veu absolutament estripada i trencadora i aquest Let's Have a Party, una cançó que va enregistrar l'any 1958 i que també va tenir la seva interpretació per part d'Elvis Presley un any abans. De fet, aquesta cançó la va popularitzar ella i després gent com Paul McCartney i moltíssims més van reinterpretar-la. Això sí, sense aconseguir les quotes d'excel·lència d'aquesta dama de la música country i del rockabilly més primigeni. De la gran Wanda Jackson passem a les Shirelles i el seu primer hit. La primera cançó que van triomfar les Shirelles, se l'ha mentida, però encara no tenia ni el Phil Spector de productor. De fet, va ser com una espècie d'audició que van fer per una amiga, la Mary Jane Greensberg, que tenia una discogràfica ben petiteta, que es deia Tiara Records, i pel que es veu van passar l'audició amb tan bona nota que un mes més tard els van enregistrar aquest primer clàssic on comencen a esculpir el llenguatge dels girl groups i del doo-wop. Això es diu I Met Him on a Sunday.

No em digueu que és intendridor aquestes picadetes de mans així en plan percutiu en aquest gran I Mary Monosanda i el primer gran hit de les Shirelles. Unes Shirelles que després de la mà de la Carole King tindrien el seu gran hit amb aquell Will You Love Me Tomorrow. Avui anem de cinquantons. Vull dir que el que escoltarem seran grans hits no gaire coneguts, ja us aviso, és a dir, hem intentat buscar cançons que han quedat més o menys amagades en el temps, però que en el seu moment van ser referents de l'escena musical d'aquesta dècada. Per exemple, els Flamingos, un dels grups capdals per entendre el doo-wop afincats a la ciutat de Chicago, de fet a pocs carrers d'on el Sam Cooke també començava la seva trajectòria. Els mateixos Flamingos després de la dècada dels 60 es van transformar en un grup de R&B i de soul, però les seves arrels estaven a les esglésies de la congregació de la mateixa ciutat de Detroit. I el seu primer hit va ser aquest I Only Have Eyes For You.

Sí, senyor, això és el I Only Have Eyes For You, aquesta cançó feta pel Harry Warren, que després tindria noves reinterpretacions fins i tot pel mateix Art Garfunkel. Anem ara amb un clàssic del Bobby Freeman, enregistrat l'any 1958, just després de iniciar la seva carrera en solitari, un cop format part dels grups de doo-wop de l'època, bueno, i de la zona de San Francisco, com eren els Romancers o els Vocaliers. La qual cosa té el seu mèrit, perquè el bo del Bobby només tenia 17 anyets quan va començar la seva trajectòria en solitari, amb tota aquesta mili a sobre, i el seu gran hit de l'any 56 va ser aquesta... Bueno, això sí que és un clàssic del rock and roll. Això es diu Do You Wanna Dance?

El Do You Wanna Dance, el Bobby Freeman, que fins i tot va ser versionat pels Ramones amb una versió bastant més amenaçadora i distorsionada. Som aquí al cel obert repassant els grans hits de la dècada dels 50 i anem ara amb el Thurston Harris, un d'aquests One Hit Wonders que només van tenir un sol èxit a les llistes, exactament l'any 1957, i va ser, a més, amb una versió del Bobby Day, produïda per Aladdin Records, aquesta discogràfica de Los Angeles, i amb les veus d'acompanyament ni més ni menys que de Sharps. Això es diu Little Bitty Pretty One.

0: Little Bitty Pretty One, el gran hit del Thurston Harris, que després va haver de deixar la música degut a la seva manca de resultats, i va acabar els seus dies fent de conductor d'autobús a la ciutat de Los Angeles. I expliquen que va morir sense saber que cançons seves com ara el Do What You Did o el Hey Beba Leva van arribar al circuit del Northern Soul a Anglaterra i van esdevenir hits locals a la majoria de les pistes de ball de la dècada dels 60. Anem ara amb el Shelby Frederick Woolley, més conegut com el Shep Woolley, que era un actor de bastanta trajectòria. Per exemple, va sortir a High Noon amb el Gary Cooper, o sigui, Solo Ante el Peligro, i que també va tenir un hit curiós i diferent, que explica la història d'una criatura que arriba a la Terra perquè vol formar part d'una banda de rock and roll. Es tracta de The Purple People Eater.
1: Well, I saw the thing coming out of the sky. It had one long horn and one big eye. I

0: tequila.
1: Chef Bully, aquesta cançó d'un extraterrestre que es menja a la gent de color lila per tal d'aconseguir formar part d'un grup de rock and roll, que no sé jo tampoc quina és la relació d'una cosa a l'altra, però a veure, no tinc ara mateix el Chef Bully al costat per poder-li preguntar. Aquí estem, al cel obert, repassant hits dels 50, i m'ho estic passant molt bé, les coses com siguin. Digue'm viejuno, digue'm antic, el que tu vulguis, però aquestes cançons tenen una innocència única, gràcies a que estan, si fa o no fa, esculpint el so del rock and roll sobre la marxa. Qui arriba ara és el gran Johnny Otis, que l'any 1958 va tenir un dels seus èxits més importants amb aquesta cançó que es diu Willie and the Hand Jive, que parla d'un home que es comença a ser popular per un ball que fa amb les mans, i es veu que va tenir molta polèmica perquè més d'un espavilat va intuir que aquest ball amb les mans que feia el Willie tenia alguna cosa a veure amb la masturbació. Diguem-ne que el bo del Johnny ho va negar per activa i per passiva, i va dir que aquest ball de les mans se li va acudir perquè al principi dels concerts de rock and roll, com que feien asseure la gent en butaques i no podien ballar, l'única manera que tenien d'expressar la seva exhilaració era movent les mans i fer els balls només amb els braços. I bueno, doncs d'aquí va sortir aquest Willie and the Hand Jive.

Johnny Otis y Willie and the Hand Jive. Amb aquest ritme tan característic, patentat per en Bo Diddley i que tantes alegries ens ha donat durant la història del rock and roll. Anem ara amb una de les grans dames de la cançó melòdica, amb una carrera cinematogràfica també força reeixida i una imatge de sex symbol que potenciaven les portades dels seus LPs. Estem parlant de la immensa Julie London i aquest que és el seu gran hit, el Cry Me a River.

0: Julie London, tota cool ella i tota detached d'aquí, engegant a pastar fang al seu exnòvio que ara ve aquí a empaitar-la després d'haver-li fet la vida impossible, i la Julie diu, saps què? Mira, ja pots plorar, nen. Com per mi, com si plores un riu sencer que no em tornaràs a veure el pèl. Suposo que us sonarà el famós dia aquell en què la música va morir, segons el Don McLean, el dia que va tenir un accident al Buddy Holly, un accident d'aviació, i en aquell avió també hi havia el Ritchie Valens, el cantant de la Bamba, amb la qual cosa, doncs, aquesta desgràcia aeronàutica va trencar la carrera de dues de les estrelles amb més futur que hi havia en el món del rock and roll. El que ningú parla gaire també és que hi havia també allí un altre cantant pobre que es feia dir Gilles Perry Richardson, però que era conegut com The Big Bopper. Un Big Bopper que va una mica quedar eclipsat per la fama dels seus dos companys de desgràcia, però que això no ha de treure, per exemple, a reivindicar un dels seus èxits més recordats, aquest Chantilly Lace.
1: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

until it lays at a pretty face.

long neck goose like a girl. Oh, baby, that's what I like! El gran Big Whopper i el seu Chantilly Lace, el seu hit més important d'una carrera que es va troncar als 29 anys degut a l'accident d'aviació més tristament recordat de la història del rock and roll. Aquest accident que va passar a Clear Lake, Iowa, l'any 1959, el 2 de febrer. Som aquí al cel obert repassant els grans hits de la dècada dels 50 i ara rebem el Johnny Mathis, un dels crooners més exitosos i de carrera més prolongada. De fet, si el Big Whopper va quedar allí, pobret, oblidat de la història del rock and roll, el Johnny Mathis té una trajectòria de més de 60 anys enfocada principalment amb les cançons de tall romàntic. Aquesta va ser la seva primera joia, una cançó del Robert Allen i de l'Al Stillman, i que va cimentar la fama de baladista número 1 a les llistes d'èxit. Això es diu Chances Are.

0: Cançons amb història per gent amb química.
1: Seguim aquí al cel obert celebrant les cançons de la dècada dels 50, a la que ve ara també sí que és un clàssic del pop, interpretat ni més ni més pel gran Johnny Ray, el qual va publicar aquest hit l'any 1951, el 16 d'octubre, i va acabar suposant la seva cançó bandera. Això es diu Cry.

El gran Johnny Ray i el seu histrionisme contingut amb aquesta que va ser, jo crec que dels primers grans hits de la història del pop, que va traspassar continents i es va convertir en un clàssic no únicament al mercat americà sinó també al mercat europeu, i que va marcar la seva carrera de manera definitiva. I qui ens arriba ara és el Conway Twitty, aquest home que es feia dir Harold Lloyd Jenkins i que va tenir una carrera llarguíssima que va fer que fins i tot a la dècada dels 70 tingués com una segona alenada d'èxit amb els seus duets amb la gran Loretta Lynn. Anem a escoltar el seu primer hit, aquest It's All

Con Waititi treballant-se aquest crossover entre el country and western i la balada amb aquest It's Only Make Believe, publicat el juliol del 1958. I ja que estem parlant del country and western, hem de portar aquí l'amo, el puto amo, vaja. Perquè de la mateixa manera que Elvis Presley era el rei del rock, el rei del country és el George Jones. I el fet de que no tingui tanta popularitat com Elvis és una injustícia imperdonable. Bueno, de fet, els seguidors del country ho tenen claríssim. George Jones era el millor intèrpret de la història del country and western. Va començar com un honky-tonker, una mica aixelebrat i accelerat, però a través de la seva carrera al final es va començar a especialitzar en aquestes balades lacrimògenes i sentides que el van transformar en l'artista més popular i amb més concerts de finals dels 50. Per si això fos poca cosa, als 60 es va casar amb la Tammy Wynette, amb la qual cosa van esdevenir la parella reial del country and western, moltes vegades explicant en els seus duets tots els problemes d'alcoholisme i convivència que patien dins de casa seva. Hi ha moltíssimes llegendes del George Jones, però a mi la meva preferida, amb diferència, és la que em van explicar quan estava a Nashville enregistrant el disc Agost, i que diu el següent: es veu que el pobre George estava tan alcoholitzat que va arribar un punt en què la Tammy Wynette, la seva dona, li va amagar les claus del cotxe perquè no pogués anar al pub a buidar-lo de contingut. I el bo del George va decidir saltar-se aquest segrest conjugal agafant la màquina de tallar la gespa, és a dir, el vehicle aquest amb el que talles la gespa, i fent-lo servir d'instrument de locomoció, se'n va anar, va fer els 35 quilòmetres a 6 quilòmetres per hora, és a dir, va estar com a 3 hores i mitja, però el tio va arribar al pub i es va posar les botes. Aquest és el gran George Jones, geni i figura,

El gran George Jones i el seu primer hit, el White Lightning, en aquest Saló Verd d'avui que repassa les cançons més representatives de la dècada dels 50 i que arriba a un dels seus punts culminants ara mateix. Ja que estem amb George Jones, ara hem de mantenir el nivell i ho fem ni més ni menys amb Frankie Lymon and the Teenager. Aquest grup liderat per un nen, o sigui, un marrec de 13 anys que es feia dir Frankie Lymon, que amb la seva veu de soprano acaparava totes les mirades d'aquest grup que realment es deien Teenagers perquè és el que eren, que la mitjana d'edat que tenien era de 15 anys. A costa de poder explicar l'èxit que va arribar a tenir el Frankie Lymon, va ser com una espècie de precursor de Justin Bieber i tots aquests herois d'adolescents, i també es fa difícil explicar la seva caiguda als inferns per culpa d'unes addiccions terribles que el van portar a morir sol i abandonat als 26 anys, mort de sobredosi d'heroïna al pis de la seva àvia. Però bueno, anem a escoltar el gran moment, el moment de glòria del Frankie Lymon amb els seus Teenagers, que no és altra cosa que aquest Why Do Fools Fall in Love?

Frankie Lymon and the Teenagers, aquest Why Do Fools Fall in Love? Segur que l'heu sentit més d'una i més de mil vegades, perquè l'ha versionat tothom, però aquesta és la versió original i la millor, amb aquesta barra i descaro que tenia el Frankie Lymon, que va enamorar a tota una generació. Fixareu que estic fent un programa i no estic posant com les cançons més reconegudes. Vull dir que aquí podia posar Elvis Presley, Chuck Berry, Sam Cooke, els Everly Brothers, però he preferit buscar artistes que malauradament no han tingut una carrera més perdurable i que han quedat una mica oblidats a la història del rock and roll. Per exemple, un altre dels meus grups preferits d'aquesta dècada és un d'aquest planter inesgotable de grups de doo-wop que van sorgir a mitjans dels 50. Estem parlant dels grans Five Satin, originals de New Haven i liderats per un Fred Perris, que va començar a cantar quan encara, bueno, amb 14 anyets. El seu gran hit és aquest In the Still of the Night.

els Five Sightings, i aquest In the Still of the Night, una de les joies del doo-wop. I com que estem ja en el món del doo-wop, i abans de que se m'acabi el temps, anem a escoltar un altre dels grups més populars de l'època del doo-wop. Estem parlant dels Penguins, aquest grup de Los Angeles, que també van sorgir de l'institut, del Fremont High School, i que ens van regalar aquesta meravella que es diu Earth Angel.

Charles Angel dels Penguins, que ara sí que ens porta al final del programa. Acabarem amb els Spaniels, aquest grup de R&B de Chicago, i aquesta cançó que va de conya per cloure aquest programa d'avui. Una cançó que ens porta al llitet i ens diu Good night, sweetheart, good night. O sigui que demà serà un altre dia. Adéu-siau, que vagi bé. Adéu.

0: comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
1: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluent de diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

com marca el calendari, els pagesos de ciutat us saludem una setmana més des de l'espai més hortícola de la ràdio. I ho fem disposats a gaudir de la collita d'experiències, consells i preguntes que ens heu fet arribar a través de les xarxes socials o a pagesosdeciutat@gmail.com. Us donem la benvinguda en nom del Xavi Nuses i l'Ester Casanovas. Amb ells i altres convidats, remenem a partir d'ara el coneixement sobre el cultiu d'hortalisses en balcons, terrats o parcel·les de terra. Fetes les presentacions, ens plantem al sumari.

0: programa d'avui, l'arqueologia ens retornarà als orígens de l'agricultura i la modernitat ens portarà a l'hort urbà de la Carme Prats. En el temps d'entrevista, Torben Germán ens parlarà de la genètica de les llavors i anirem a la redacció d'Agrocultura per fullejar les pàgines d'aquesta revista agrícola. I en el temps per la cuina, la Núria Segués ens demostrarà que amb el bròquil es pot fer alguna cosa més que bullir-lo.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: Tot plegat ho comencem amb una collita històrica. Durant dècades els arqueòlegs han estat buscant els orígens de l'agricultura i encara que els seus descobriments indicaven que la domesticació de les plantes era primitiva, fins ara no s'havien pogut documentar amb exactitud els inicis de l'activitat agrícola. Amb el temps això ha canviat i gràcies a les noves tècniques d'investigació i juntament amb el bon estat de conservació de les restes trobades en diversos jaciments, s'ha pogut saber molt més de les tècniques i cultius dels primers pagesos. Per saber més coses dels nostres avantpassats, en els primers minuts del programa volem fer un viatge en el temps amb l'arqueòloga Maria Cacheda.
3: S'ha publicat un article que té dues parts i en una s'explica una mica com era la societat del Mesolític. És quan va néixer l'agricultura en general, encara que és d'una manera fortuïta i casual totalment. Es van adonar que hi havia algunes plantes que amb el temps tornaven a créixer i llavors ells com que les emmagatzenaven per menjar, després veien com que tornaven a sortir i sobretot van començar molt a poc amb plantes tipus la figuera, que sense voler, sense adonar-se, com una cosa totalment fortuïta, van veure com naixien les figueres, perquè les figues eren una de les fruites més recolectades, no?, en aquella època. Al començament el que feien era buscar zones boscoses més o menys adients properes a zones humides, sobretot, i planes de llisses, quemaven un tros de bosc amb torxes, per exemple, i després amb les cendres ja era un adob natural per aquella zona, i allà és on naixien les plantes que ells llençaven al terra. Tenim un jaciment arqueològic molt important a Banyol, que és la Draga, i en aquest jaciment, en aquest poblat, sí que s'han trobat tot tipus d'eines que feien servir per l'agricultura. Una falç estava feta amb un mànec de fusta o de banya de cèrvol i les dents estaven fetes amb pedra. I també moltes llavors que ens expliquen quins aliments menjaven, quines llavors es feien servir per l'agricultura. Als jaciments arqueològics es troben doncs, les llavors, per exemple, de les coses que menjaven, llavors emmagatzemades, en cistelles, sobretot torrades, perquè eren la manera per conservar-les. I a més, per cuinar-les el que feien era això, o sigui, les cuinaven o torrades o si no en un molí de mà, les molien i amb això feien farines o feien com una mena de pa i era la manera com es menjava. Potser les llavors estan carbonitzades per algun tipus d'incendi, un incendi a la cuina o algun incendi fortuït o intencional, no?, un procés de torrat de les llavors per guardar-les o per menjar-les, perquè les restes en aquestes condicions estan lluny dels atacs de bactèries i de fongs i llavors es poden conservar tots aquests anys. Llavors amb els estudis arqueobotànics coneixem tot això. Per això ara se sap que el neolític no va ser una revolució, no va ser com de cop. Quan van aprendre les tècniques de l'agricultura va ser quan van experimentar per fer tot això. Però els primers aliments cultivats van ser els cereals i les leguminoses. El que sí que sabem és que tot aquest procés es va iniciar a l'Orient Mitjà en zones que eren molt riques al costat de rius, de zones humides, i allà es donaven moltíssimes plantes silvestres que van ser les que van fer servir després per cultivar. I allà és on van començar a cultivar les primeres llavors de cereals.

0: producció de les coses que creixien estacionalment, perquè una de les coses més importants de l'agricultura és que a través de l'agricultura tots aquests pobles es fan sedentaris i llavors comencen a fer poblats. És molt important aquest fenomen.
1: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
2: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
3: Esther Casanovas, benvinguda.
4: Hola, Carles.
3: Amb l'Esther us proposem que ens acompanyeu a visitar l'hort urbà de la Carme Prats. El cas d'aquesta informàtica de 53 anys és força curiós, ja que ha passat de cultivar a terra a fer-ho en jardineres. Més enllà d'aquesta circumstància, però, fa 5 anys que planta les seves pròpies hortalisses i declara la seva predilecció pel tomàquet.
5: Els meus pares tenen una casa i tenen bastant espai. Són grans i decidim que, com que hem d'anar cada dia a veure'ls perquè estan fotuts, muntem una miqueta d'hort perquè el meu pare es distregui. Era una terra bastant dolentota, llavors el vam treballar amb multicultor, vam posar-hi humus, vam posar també una miqueta de terra enriquida perquè la terra era molt argilosa i vam tindre que treure pedra i tot el tema, i al final va quedar una cosa maca. Vam muntar també un tema de rec per gota a gota. Hem sigut bastant autodidactes, tot en el muntatge del rec i tot ens ho hem fet nosaltres i no hem tingut pas problema. El primer que vam plantar van ser tomàquets perquè ens encanten els tomàquets. A partir dels tomàquets vam començar a plantar enciams, esbergínies, bledes, que són més o menys d'un conreu fàcil, no et donen massa problemàtica. Que has de vigilar millor els tomàquets que no t'agafin fongs o coses d'aquestes, però en principi són produccions fàcils. Ens vam trobar la primera vegada amb els tomàquets que se'ns feien unes taques negres. Buscant, vam veure que els havies d'afegir una miqueta de calç en l'aigua perquè era manca de calç. Després, aquí en l'hort que tinc a casa, també em va passar una vegada, no? On compro jo els productes són pagesos. Comentant amb ells, em van dir que era una cosa bastant habitual i em van donar un líquid que s'afegeix. O bé el pots regar o pulveritzar-ho a sobre de la planta. Però que és una cosa que li sol passar a les tomaqueres, es veu. Tinc dos taules, en aquests moments, de 2 metres de llarg per 1 metre d'ample. A part d'això, tinc amb jardineres i testos, tinc les plantes aromàtiques i aquestes coses. Però el que és bàsic de cultiu tinc amb aquestes dues taules. També li vam muntar un sistema de rec per exsudació i anem fent. Nosaltres al final normalment cap a l'octubre o principis de novembre, que és quan ja treus tot el que és el cultiu d'estiu, li afegim més fibra de coco si n'has perdut, més humus, anem renovant una miqueta la terra en aquest sentit. Bàsicament són qüestions d'espai, que hi ha coses en aquí que potser t'agradaria plantar i no pots. Aquest any vam plantar mongetes i se'n va fer una mica de palomilla. Hi ha plantes que els compro, els enciams i això ho compro, però hi ha plantes que me'ls faig jo. Pebrot, nosaltres som aficionats a menjar el que són, en diuen piparres a Navarra, els pebrots aquests llargs verds que piquen una mica, les guindilles. Vam comprar-ne allà i em faig jo el planter, perquè aquí no te'n venen de planter d'això. Els tomàquets també em faig jo el planter, borraines que planto. Bàsicament compro cols, enciams, en els pagesos, perquè com que són poques unitats les que puc plantar, doncs tampoc no em surt massa a compte fer planters d'això. Mira, ara amb una taula hi tinc cols, enciams i bledes. I a l'altra taula hi tinc plantat, que aquest any he volgut experimentar, he plantat porros, he plantat escaroles, raves, tinc borraines i tinc espinacs, que a més és molt gratificant també. Vull dir, el fet de poder agafar-te tu les coses en el mateix moment i menjar-te-les, i això és, a veure, és una miqueta que has d'estar pendent, però és molt gratificant. Et compensa per altres bandes, o sigui, que ho faci, que s'ho va fer amb il·lusió, que s'ho passarà força bé.
2: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
4: Per començar, hem de felicitar la Carme per la tria d'hortalisses i la distribució que n'ha fet a les seves dues taules de cultiu. D'entrada, ha destinat testos i jardineres a les aromàtiques en una sàvia decisió.

0: parlat altres vegades de la funció que aquestes plantes fan a l'hort, i és que no només repel·leixen algunes plagues, sinó que atrauen insectes beneficiosos i les seves fulles i flors serveixen per aromatitzar el menjar. El problema és que la majoria d'aromàtiques són plantes que poden viure més d'un any, i si les cultivem en una taula de cultiu, ens podem trobar amb que creixen molt i acaben envaint l'espai. Per això és una bona decisió cultivar-les en testos individuals, deixar lliure la taula per les hortalisses. Tornant al que diu la Carme, les taules de cultiu són una opció fantàstica per cultivar-hi especialment les de cicle més curt o les que podrem eliminar al final de la temporada. Resulta molt més còmode no tenir-hi cap planta quan hem de preparar nous cultius, ja que a l'hora de remoure el substrat i afegir-hi més adob és molt més pràctic que no hi hagi res plantat. Ella ha fet una bona associació d'hortalisses de cicle llarg amb d'altres de més curt, però totes elles pròpies de la temporada d'hivern. Fixem-nos en la primera taula, on hi havia plantat enciams, bledes i cols. De totes elles, la col és la que creix més, i és que l'hort són bastant més grans del que acostumem a veure a la botiga. Aquesta planta, a més de les fulles que es van tancant sobre ella mateixa i que conformen la col, en fan unes altres molt més grans, obertes i paral·leles a la terra, amb el que una bona situació per elles pot ser fent-ne una renglera en un dels costats, evitant el centre de la taula. Així que aquestes fulles tan grosses de les que us parlàvem no faran ombra a la resta d'hortalisses que hi conviuen. Les bledes poden arribar a créixer verticalment fins als 40 centímetres o més, sempre que la nostra intenció sigui deixar-les fer-se tan grans. Recordeu que podem anar a collir les fulles ben petites per utilitzar-les crues a les amanides, i els enciams, que poden cultivar-se molt més agrupats perquè són més ràpids en créixer, però no tant com a l'estiu. No us estresseu si us sembla que van lents. Penseu que amb el fred tot es ralentitza. A la segona taula hi ha plantat porros, escaroles, espinacs i borraines. Les borraines són unes grans desconegudes per molts horticultors, però ens permeten obtenir unes penques molt gustoses que cal pelar abans de cuinar perquè són plenes de petites punxetes. A les Terres de l'Ebre, amb les fulles, en fan crespells, un postre que es prepara arrebossant-les i tirant-hi mel o sucre per sobre. Els porros són molt agraïts perquè a més podem deixar-los a la taula i anar-los collint segons els necessitem a la cuina. No hi ha millor rebost que tenir-los a terra durant els mesos més freds, però cal collir-los quan comença a pujar la temperatura perquè, tot i que es tracta d'una hortalissa bianual, pot iniciar la seva floració. No necessiten gaire fondària per créixer i, a part d'en una taula de cultiu, també podem plantar-los en jardineres mantenint una separació d'uns 15 centímetres entre plantes. Les escaroles formen part de molts àpats nadalencs a les cases on hi ha tradició, especialment les de les zones més fredes, on se'l considera un enciam d'hivern. Per blanquejar-les, només cal que evitem que els toqui el sol directament, pel que posant-hi a sobre un plat o cobrint tota la planta amb un test cap per avall, n'hi ha prou per collir fulles tendres i blanques. Aprofitant que fent menció del problema que va tenir a l'estiu amb els tomàquets que van patir de podridura apical o cul negre, voldríem destacar que molts productes es poden aplicar a les plantes tant per via foliar com amb l'aigua del rec. És el cas de la calç, que soluciona aquest problema, però també de molts preparats vegetals, com ara el puri d'ortigues, amb el que podem o bé regar o bé ruixar les arrels. Alguns problemes de les plantes venen de les arrels. Si no han crescut prou o no poden absorbir els nutrients de la terra, aplicar-los sobre les fulles obre un nou camí per a tractar carències o nodrir les plantes. És per això que us recomanem llegir bé les indicacions dels productes o preparats que compreu, ja que sempre és interessant conèixer les diferents vies d'aplicació de cada un d'ells.
1: L'Àngel de l'Hort.

0: la consulta d'aquesta setmana, en Pere vol saber que ara que ve el fred, com pot mantenir els seus cultius en millors condicions? I, donat el cas, per un altre any, si podria cultivar tomàquets amb un petit hivernacle. Com a hortalans, el que intenté primer de tot és protegir els nostres cultius de les inclemències del temps i després, si podem, afavorir el seu desenvolupament. Per això el que fem és cobrir les nostres plantes davant aquestes inclemències. Com que som conscients que les plantes necessiten llum, en ocasions el que fem és posar hivernacles. I per això utilitzem materials plàstics o, en alguns casos, vidre. Amb una coberta d'aquest tipus aconseguirem avançar en reduir la producció dels cultius i, per tant, permetrem un desenvolupament mantenint temperatures que, com a mínim, siguin superiors a la mínima supervivència de les plantes. A part d'hivernacles, tenim altres maneres de modificar el clima a l'hort. Per exemple, el túnel de semiforçat. Un túnel de semiforçat és una estructura molt simple. Es tracta d'uns túnels fets amb ferros, amb canyes o amb unes tuberies plàstiques per sobre de les línies de cultiu que es posa per sobre un petit plàstic o una malla tèrmica. El que fem és protegir en aquelles èpoques que són més susceptibles de ser afectades per baixes temperatures i, quan el temps ho permet, retirem aquest túnel i deixem el cultiu al descobert. Una altra manera de modificar el clima és l'encoixinat. L'encoixinament del sòl consisteix en cobrir el sòl del cultiu amb una làmina de plàstic o amb una capa de material orgànic, com ara la palla. És el que anomenem un mulx. Aquest sistema permet un efecte hivernacle localitzat a la zona radicular, a les arrels, i permet un millor desenvolupament de la planta. A més, hem de tenir en compte que és molt útil perquè evita l'aparició de males herbes i aprofitem més l'aigua disponible al sòl, perquè no s'evapora tant. Si fem servir aquest sistema, és important que posem un rec localitzat per degoteig per sota, que aprofitarem tot el sistema més. Hem de tenir en compte que moltes vegades, amb els sistemes de cultiu tradicional, ja n'aprofitem, ja modifiquem el clima. Per exemple, quan plantem i els fem a solcs oblicus, el que estem fent és aprofitar aquesta posició del terra perquè els rajos de sol incideixin més perpendicularment amb el terra. Ve a ser com aquella posició que posen les plaques solars, que es posen perquè aprofitin millor la insolació. Una altra possibilitat de modificar els efectes del clima és plantar al cim d'un solc elevat. Quan tenim un hort que té tendència a inundar-se per pluges, podem plantar a sobre d'un sòl elevat per tal que, quan s'inunda el sòl, tinguem un volum d'arrels suficientment aixecat perquè no pateixin aquesta inundació.
1: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no en tenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia@plantelia.com.
2: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
4: Un dels comentaris del testimoni de la setmana passada va despertar la curiositat dels pagesos de ciutat per la composició, evolució i modificació genètica de les llavors. En Lluís Monge ens deia això.
5: L'altre dia, parlant amb uns genetistes, justament, de la Fundació Miquel Agustí, em comentaven que si nosaltres anem replantant de successives produccions, pot ser que cada any la planta sigui una mica més dèbil i una mica menys productiva.
4: Torben Jarman és doctor en Biologia Molecular de les Plantes i director de Recerca de Biotecnologia de Semilles Fitó. Senyor Jarman, benvingut a Pagesos de Ciutat.
6: Hola, què tal?
4: Què ens en pot dir d'aquest comentari que compartia amb nosaltres aquest oient?
6: Bé, aquest comentari segurament fa referència a la genètica que pot tenir una plàntula que adquirim en el planter. Aquí hem de fer una diferència molt clara entre el que segurament s'ha sentit parlar, les plantes híbrides i les plantes, bueno, les línies pures normals. Una planta híbrida és el producte d'encreuament de dues línies parentals, línies genèticament pures i fixades, com diem. Llavors, si agafem la descendència d'aquesta planta, vull dir que si agafem la llavor de la següent generació, n'hi ha un efecte de rebarrejament dels gens. I això fa de que tindrem, en la següent generació, quan tornem a sembrar les nostres llavors, plantes diferents i, evidentment, poden afectar l'aspecte de la planta, el rendiment i la qualitat del fruit. La llavor és el contenidor que porta l'embrió de la planta que volem, diguéssim, que volem cultivar. L'embrió porta la informació de la mare i del pare, en el cas d'un híbrid, o, com les plantes es poden autofecundar, poden fecundar-se en si mateix, pot ser que simplement tenim la mateixa planta un altre cop. Vull dir que la llavor porta la informació d'una generació a l'altra, i depenent dels pares d'aquesta llavor, doncs tindrem una planta una a l'altra, i això pot anar canviant.
7: Aleshores, aquestes llavors també tenen memòria genètica?
6: Bueno, la memoria genética está dentro de los cromosomas. Los genes determinan cómo será la planta. Según la composición de diferentes genes, la planta será alt, será baix, será muy productivo, será menos productivo y también determina la forma del fruit. Evidentemente, el ambiente también es un factor muy importante, porque en el momento cuando la planta ha crecido, está naixent, pues el ambiente puede ser de una manera o una otra, y además van cambiando de año en año, puede ser diferente. Entonces, que la planta, aparte dels gens que té, que porta, té una manera d'adaptar-se a allò. Llavors, que això es fa a través de la expressió gènica. Hi ha alguns gens que són més actius en funció de l'ambient. Llavors, que això és la manera com la planta s'adapta a l'entorn. Com no pot sortir caminant quan té calor, ha de posar en marxa diversos processos interns regulats per l'expressió gènica per a poder donar resposta a l'entorn. O si n'hi ha molta ombra, pues, ha de moure i ha de créixer de tal manera que pugui arribar al sol, per exemple. La mateixa planta, o una varietat, cultivat en Espanya, pot donar un calibre X, un tamany X de fruit, i la mateixa planta amb els mateixos gens crescut en un altre entorn que podria ser Portugal pot donar un fruit molt més gran i això és l'efecte de l'ambient del voltant.
3: Les llavors que hem guardat aquest estiu tindran memòria de com està la temporada?
6: Es pot dir segurament memòria en el moment quan la producció de la llavor és molt, molt complexa i depèn del medi ambient del voltant. Si fa molta calor, per exemple, pot ser que la planta ha patit i no ha fet la llavor en la millor qualitat. Vull dir que l'estat o les condicions en el qual cultivem una planta i el fruit i en conseqüència la llavor, produïm la llavor, pot afectar la qualitat de la llavor. Llavors que això després s'expressa l'any següent quan sembrem i una llavor d'una qualitat mitja germina més malament, a millor germina només un 50%.
3: Si tenim llavors de fa 2 anys, és millor que plantem aquestes que no pas les que hem guardat aquest any?
6: Podria ser, però també s'ha de dir en compte de que les llavors, si no els guardem d'una manera molt determinada, per exemple, en un lloc sec, amb poca humitat, i amb una temperatura estable i més ben baixa, llavors que els llavors també perden les seves aptituds amb el temps. Si guardem llavor per molts anys, perdran la seva aptitud de germinar. Evidentment, hi ha alguns llavors que aguanten molts anys, però, per exemple, els bancs de germoplasma, les col·leccions de llavors que n'hi ha en Europa, en tot el món, que fan una acopi del material i de diversitat gènica de les plantes, que ells han de renovar el seu estoc de llavors amb una certa freqüència. I han fet alguns estudis per a veure quants anys poden germinar. I llavors que han vist que durant uns anys aguanten, però en algun moment molt concret pot ser que d'un percentatge de germinació d'un 90% pot baixar a 20 a 0%. Vull dir que són cèl·lules vius i que fan un procés i amb el temps, evidentment, es poden envellir i poden perdre la seva capacitat de germinació. Llavors, sempre és preferible no guardar molt de temps la llavor i fins i tot plantejar-se de si comprem la llavor, doncs, a mi, fins i tot cada vegada comprar una llavor professional amb uns certificats de germinació. Si volem guardar la nostra pròpia llavor, pues hem de tenir en compte que segons com ha anat l'any o la temporada, que pot afectar la qualitat de la nostra llavor.
4: La germinació d'una llavor només depèn dels factors externs o pot ser també degut a una deficiència genètica?
6: La genètica en si, els gens, tal com estan transmès per la planta mare que l'ha produït, en teoria estan allà i no haurien de influir massa. Evidentment, hi ha un control genètic, però d'alguna manera està molt dependent dels factors externs i de la qualitat de la llavor i sobretot també la fase de quan s'està fent la llavor, que ha estat en bones condicions, que la planta ha pogut preparar la llavor para després estar sembrat en algun altre moment. Vull dir que hi ha un efecte dormància que la llavor ha de passar per algunes condicions especials para, diguéssim, com despertar. Per exemple, també hi ha uns arbres que fins i tot tenen la curiositat que han de passar per un foc forestal per activar, per rompre o per trencar aquest estat de dormància i després tornar a començar a germinar. La genètica pot ser determinant com una predisposició si per genètica una llavor no té l'aptitud per a germinar bé per diferents raons o perquè té una combinació de gens que no favoreixen la germinació. Això evidentment és una predisposició genètica, però un factor molt gran és l'ambient i la manera com s'indueix la germinació.
4: A l'inici del programa hem escoltat una arqueòloga especialitzada en jaciments relacionats amb l'estudi de l'agricultura i ens explicava que moltes de les llavors, molts dels vestigis, moltes de les troballes que s'han fet en diversos jaciments que hi ha arreu de Catalunya, moltes de les llavors apareixen carbonitzades i que això, una a dos, o podia ser derivat de la manipulació que feien els primitius d'aquestes llavors, o dues com a sistema de conservació. El torrat és un bon sistema per mantenir o per conservar una llavor?
6: Jo diria que no, tenint en compte de que a vegades, en alguns casos, es farà servir un tractament tèrmic, per exemple, esterilitzar o tractar llavors per matar un virus que podria ser transmès per llavor. Vull dir que és un sistema d'esterilització de la llavor i s'ha d'anar molt en compte amb aquest tipus de tractaments, i aquí estem parlant d'una temperatura màxim de 70-74 graus, perquè pot afectar de manera molt significativa la germinació de la llavor. Vull dir, si això és una temperatura ja, diguem, baixa en comparació amb una carbonització o un tractament de torrat, podem imaginar que la primera hipòtesi és que sigui una manipulació per a la preparació o per a preparació de menjar de les llavors, més plausible que no per a la conservació.
4: A Semillas Fito vostès comercialitzen amb llavors. Com és el procés de recollida, de conservació i de manipulació d'aquestes llavors que després podem anar a comprar a les botigues?
6: Això és un procés complex, perquè, com hem dit també anteriorment, la genètica és un punt important i trobar la combinació entre el medi ambient i la genètica de la varietat que volem produir és molt important per a la qualitat de la llavor. A més, Semillas Fito té el compromís de proveir, sobretot perquè també treballem per al mercat professional, igual com també treballem pel mercat amateur, és molt important de proveir una llavor de molt alta qualitat amb un molt alt percentatge de germinació. Llavors tenim una unitat especialitzada només en la producció de llavor i la feina d'aquesta unitat sobretot és trobar els llocs al voltant de tot el món on es produeix millor, i això pot variar en funció de la varietat i de l'espècie que s'ha de produir. Per exemple, tenim produccions al Maresme, en finques nostres, igual com tenim també produccions a Xile o a la Xina. La producció s'ha de pensar que és una producció, un producte que està dependent també del medi ambient. Tenim un any amb una climatologia adversa i la producció pot sortir menys de lo esperat. És complicat de preveure tota la producció que s'ha de fer. Llavors, un aspecte que influeix molt en la qualitat de la llavor és la climatologia, i un altre aspecte que a mi no he mencionat abans és el maneig del cultiu en si mateix. Si el rec és correcte, si l'aportació de nutrients és el correcte, etc. Un cop produït, la llavor ha de passar un procés de control de qualitat, sobretot el transport de llavor i l'intercanvi de llavor de diferents països és un tema molt delicat, perquè aquí, en Europa, per exemple, tenim a mi algunes malalties que no estan ni en Sud-amèrica ni en Àsia i viceversa, sobretot. I, a més, estan transmès per la llavor. Llavors, que aquí hem de tenir un protocol molt rigorós de control de qualitat i per poder assegurar que la llavor que subministrem compleixin amb aquests requeriments de fitosanitat, que no portin cap malaltia que s'emporti aquí. Evidentment, per això tenim tenim un esforç, un departament molt dedicat i molt important per a tot aquest aspecte de control fitosanitari i control de qualitat. Després està el tema de control de germinació. Hem de controlar que la llavor que s'ha produït que compleix un mínim de qualitat a l'hora de germinar. Llavors que hem de separar les diferents lotes de producció per a poder garantir una germinació estable, que això pot variar en funció de l'any i de la climatologia en el moment quan es produeix.
4: En què consisteixen aquests controls? És a dir, quins paràmetres valoren?
6: Hi ha uns quants tests, són tests d'immunologia, on amb uns mètodes de diagnòstic que es diuen ELISA, basat en anticossos, se detecta o es pot detectar o bé la càpsia de virus, i en el moment quan detectem algun lot de llavor que pugui tenir la mera sospita de que pugui estar infectada, es destrueix, evidentment, per evitar qualsevol risc. Això és una metodologia, i l'altra metodologia és mitjançant una tecnologia que es diu PCR, que és l'amplificació de multiplicació d'ADN i detectant del ADN del virus o el RNA del virus en els lots de llavors. Això és un mètode molt, molt, molt sensible i ens permet, diguéssim, d'assegurar-nos de l'ausència de virus en qüestió en el nostre material.
3: Com a genetista, què és el que li agradaria més descobrir?
6: Què m'agradaria més descobrir? M'agradaria descobrir els gens que formen la planta perfecta, des del punt de vista de la feina en l'empresa. També m'agradaria molt descobrir i profunditzar, i aquí parlo merament de científic, qui són, el que parlàvem abans, de l'expressió gènica, com els gens s'expressen diferents i com determinen certs fenotips. Una gran feina que fem a Semilla Suïtó des del punt de vista de recerca i biotecnologia és buscar marcadors o buscar els gens que estan relacionats amb certs caràcters que són importants per al productor i per al consumidor, o que són els responsables per al sabor, per al sabor del tomàquet, després per la producció, i sobretot també per la resistència natural de les plantes a les plagues, a los virus, lo qual és, si la planta té una resistència genètica natural, primer garantitza que tenim menys pèrdua per infeccions de virus o de bacteris o fongs o cucs, i per l'altre costat ens evitaria l'ús d'agroquímics amb la idea de protegir les nostres plantes i els nostres fruits. I a més també augmentaria la producció, perquè no perdrem tantes fruita i tanta producció degut a les infeccions de virus i de fongs.
3: A Llavors Fitó treballen amb llavors transgèniques?
6: No treballem amb la tecnologia de transgènia, i menys en hortícoles, on l'acceptació per part de la societat no està acceptat. Llavors nosaltres som una empresa de millora vegetal clàssica via creuaments i hibridacions, tal com s'ha anat fent fa segles d'anys, que es fa un creuament, es combinen els gens i se selecciona les plantes que tenen la millor combinació de gens basat en l'aspecte de la planta, la producció, el fruit, etc. Això és un procés merament natural i té la desavantatge que és lent. Llavors que Semilla Suïtó aposta molt per la biotecnologia amb la idea d'accelerar aquests processos i poder anar molt enfocat. Si pensem que una varietat professional comercial triga des que es comenci fins que tingui un producte comercial, poden passar 7 anys. 7 anys és molt de temps, i més o menys 10 generacions de vida de les plantes. fem dues generacions a l'any, però si hem de fer 10 generacions de plantes, de cicles de creuament i selecció, i després s'ha de trobar la planta que combina bé amb la planta que hem obtingut. Llavors, que és un procés molt llarg, i la transgènia segurament podria ajudar a accelerar aquest procés, però com he dit abans, nosaltres no treballem en semilla in situ amb transgèniques i sobretot no en hortícoles.
4: Per acabar, senyor Jarman, saben quantes llavors produeixen anualment?
6: Ui, això podria saber, però la xifra total no tinc, i segurament estaré a sota de les estimacions, però per donar una idea, no sé si parlem en una producció anual, podríem parlar segurament de 300 milions de llavors o fins i tot podria ser més. Sincerament he de confessar que no sé exactament quantes llavors són. Parlem d'hortícola. Evidentment, si parlem de gran conreu, com la temoro o girassol, això són dimensions encara més grans. Podem parlar de tonelades de llavors que es produeixen. Per exemple, nosaltres, en el desenvolupament de noves varietats, creixem anualment en l'estació que tenim diverses estacions en Espanya i per tot el món, en Turquia i en Mèxic, però només en l'estació que de l'desenvolupament de noves varietats en Cabrera de Mar, en una generació, en una temporada, creixem segurament més que 40.000 o 50.000 plantes, i això només és el desenvolupament de noves varietats. La dimensió de producció encara és més gran.
4: Potser una d'aquestes 300 milions de llavors és la planta perfecta que vol trobar el senyor Torben Jarman. Recordem que és doctor en Biologia Molecular de Plantes i director de recerca de biotecnologia de Semilles Fito, i avui ha fet germinar el nostre coneixement a l'entorn de la genètica de les llavors. Senyor Jarman, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Pagesos de Ciutat, i tant de bo la sort li somrigui en aquesta recerca. Per cert, si troba la planta perfecta, no dubti en compartir-la amb nosaltres.
6: Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès, sobretot.
2: Una dolça revolució a la farmaciola, per Jordi Pedrós.
7: Avui us voldria parlar d'una planta que, com a nom científic, és Epilobium parviflora. Parvul és petit, no? I flora és l'Epilobium, que té la flor més petita de totes. Una flor de color mal, de color blavós, molt bonica. I la planta és una planta espectacular. Aquí ens arriba a créixer inclús fins a metre, metre i mig. És una planta que viu al costat de llocs on hi ha aigua, de rierols, seques de rec, que, a més, cada any neix de nou de les arrels. És una planta que desapareix, queda hivernant, i de nou torna a brotar sempre. I el que deia abans, que és una planta que les arrels es van estenent, i has de vigilar perquè a l'hort te pot acabar envaïnt altres llocs. Jo sempre dic que en aquests dos casos també depèn de la disposició que tinguessin del nostre hort. És, a vegades, fer separacions amb murs o en uns racons, en una rocalla o en un espai de pas, que no hi anem a sembrar o a plantar coses habitualment, sinó que la deixem allà com una planta que no ens afecti a altres conreus que puguem tindre allà, no? I, a més, fa molta ombra, i pot ser que les plantes quedin també el creixement limitat. És una planta que per transplantar és millor sempre fer-ho a l'hivern, com la majoria de plantes d'aquestes amb arrel, plantes que amb esqueix. És bo, per exemple, a partir del mes de novembre, desembre, quan les plantes ja estan ara en procés vegetatiu aturat, és quan el moment en el qual ja podem començar a fer transplantaments, de cara que durant l'hivern pugui anar arrelant poquet a poquet, i a la primavera, a la bona temperatura, pugui tornar a brotar. Tot el que està lligat a la pròstata és una planta que desinflama, augmenta el sistema immunològic. És a dir, és el que diem abans sempre, que el sistema immunitari és la nostra pedra de toc, que és el que hauríem de fer com un tema de prevenció. No? En aquesta planta, també, inclús per tema de constipats, el tema de grips, és un preventiu molt bo. Precisament aquesta planta fa un tipus de llavors molt especial, que és com uns fils de seda. Es talla, es fa secar i es fan infusions. Un parell al dia d'infusions. És una planta que es pot secar fàcilment i es pot mantenir durant l'any. En el cas de la infusió, el fet que hi hagi una temperatura més elevada, si passa de 70 180 graus, que és la temperatura normalment que fem bullir l'aigua, tanquem l'aigua i es posem les herbes, no? Fa extreure de la planta components que si ens la mengéssim crua potser no arribarien a extreure, o l'haurien de mastegar molt bé, no? O n'haurien de fer potser una maceració, i és un altre procés, no? I llavors el procés d'infusió és un procés en el qual la temperatura fa augmentar la rapidesa de les propietats que té la planta, les traspassa a l'aigua, diguéssim, no?
2: Carles Valdellou i Esther Casanovas són pagesos de ciutat.
8: Ràdio Vila-sacra.
4: Que l'agricultura i horticultura urbana estan de moda és un fet indiscutible, i de fet la repercussió mediàtica que han tingut en l'últim any n'és el millor exemple. En aquest sentit, diversos mitjans de comunicació dediquen els seus esforços a informar i difondre no només l'actualitat, sinó també iniciatives i altres qüestions relacionades amb aquest tema. Sense anar més lluny, aquest mateix programa n'és un exemple. Però no som els únics, i aquesta setmana volem apropar-nos a la redacció de la revista Agrocultura, una publicació impulsada des de l'Espai de Recursos Agroecològics, l'ERA, que coordina l'Alba Gros.
9: La revista Agrocultura és una publicació trimestral, té unes 40 pàgines. La publica l'associació LERA, Espai de Recursos Agroecològics, des de l'any 99, i bé, és una revista adreçada a tot el que és la producció agrària ecològica, no només sota els estàndards de la certificació que tots coneixem, que aquí a Catalunya la porta el CCPAE, sinó una producció ecològica amb unes mires que en tingui en compte no només la normativa, sinó també aspectes socials, de gestió de la biodiversitat, aspectes econòmics. De fet, va prendre el relleu d'una altra revista anterior que havia estat publicant la coordinadora d'Agricultura Ecològica i que es deia Ecoagricultura. Ecoagricultura va deixar de publicar-se i des de l'Escola Agrària de Manresa, on ja es començava a fer formació en producció ecològica, es va creure important no deixar morir aquesta revista. Llavors es van començar a plantejar maneres de recuperar-la i de continuar amb aquesta feina, i així va ser com va néixer una associació que es deia Amics de l'Escola Agrària de Manresa i que va tenir com a primer projecte la revista Agrocultura. Després, aquesta associació va anar prenent envergadura amb el projecte Esporus, per exemple, també, i va canviar el nom per l'ERA, Espai de Recursos Agroecològics, amb la idea de poder ser una entitat que no només quedés acotada en un àmbit més restringit de Manresa i de la gent que es movia a l'entorn de l'escola, sinó que pogués abastar també doncs, gent d'arreu de Catalunya. La gent que hi ha al darrere de la revista és qui decideix una mica les propostes d'articles que poden sortir cada número. Per això no treu de que en algun moment donat puguem demanar consell a tècnics que estan treballant i vivint més lluny del nostre entorn i que sempre ens han anat seguint i que ens poden orientar. Quan nosaltres veiem que hi ha un tema que ens agradaria tractar perquè fa temps que no el tractem o perquè veiem que la gent ens en parla amb una certa inquietud, no sabem com resoldre això o veiem que està com en l'ambient, per dir d'alguna forma, busquem la persona adequada per poder-lo escriure. La qüestió és que sigui una persona que pugui explicar-ho de manera prou planera perquè ho puguin llegir tant el que són persones de formació tècnica o universitària com persones que no tenen aquesta formació però que hi estan igualment interessades. El que fem moltes vegades són peus de fotos, explicacions al marge perquè tothom pugui seguir la lectura i entengui el text. Va dirigida tant a que són productors ecològics o productors que tenen ganes en algun moment de posar-se a fer producció ecològica com a d'altres persones que potser no s'hi dediquen al 100% de manera professional però sí que potser tenen algun camp, algun tros, algun terreny on fan una certa producció i fins i tot gent que no està produint a nivell de portar-ho fora a vendre, però sí que està fent producció ben bé d'autoconsum, ja sigui d'or, amb una miqueta de bestiar, i que té una inquietud per tot el que és el món agrari. Nosaltres la distribuïm sobretot per subscripció. Molta gent que la rep a casa i que alguns, si no la van rebre a casa, a vegades ens busquen a les fires a veure si ens troben i poden trobar l'últim número o venen a comprar-la al local de l'entitat i ho poden fer a través de la pàgina web a les 3w.agrocultura.org. Ens plantegem com a entitat si val la pena continuar dedicant esforços a una publicació en paper, tenint en compte que ara tot corre per internet i pots trobar mil i una coses. Considerem que la gent sí que troba moltes coses per internet, però que nosaltres aportem un punt de vista més local i més de tu a tu. O sigui, que nosaltres podem anar una miqueta més a detallar què és el que ens sembla més interessant i explicar-ho més bé, i després que també hi ha un valor encara per la premsa escrita, que nosaltres creiem que encara la gent la valora en el sentit que ells tenen aquesta informació, s'asseuen amb tranquil·litat, poden fullejar, anar endavant, endarrere, retornar amb un número anterior, i després pensa que nosaltres igualment doncs, tenim la pàgina de Facebook, Facebook, per lo que ens convingui d'anar posant. Posem molts enllaços a la revista perquè la gent pugui ampliar la informació a la xarxa, i crec que no hem de pensar o premsa escrita o internet. Penso que poden ser coses que es complementen, i de fet molts mitjans ho estan intentant de fer així, i estem en un moment de traspàs. Penso que els mitjans ens hem d'adequar, però creiem que és possible la convivència.
2: Cada dia som més pagesos de ciutat.
4: Aquesta setmana a les xarxes socials s'ha parlat molt d'una notícia que crida especialment l'atenció pel titular, ja que, segons diu, la NASA sembrarà naps, alfàbrega i una planta anomenada Abrapidopsis a la Lluna. Els científics volen comprovar si aquestes plantes poden sobreviure al satèl·lit, el que seria un primer pas per valorar si l'ésser humà també hi pot anar-hi a viure. I actualment estan treballant en una cambra de creixement segellada en el que hi ha un paper de filtre que inclou els nutrients suficients perquè creixin les llavors. Tot i que ja han fet alguns experiments similars en condicions de microgravetat a l'Estació Espacial Internacional, esperen poder veure com té lloc la germinació a la Lluna, que té una gravetat i radiació diferents. Consideren que si sobreviuen 14 dies, quedaria demostrat que les plantes poden germinar en aquestes condicions, mentre que si arriben als 60 dies, podrien, fins i tot, arribar a reproduir-se.
3: Menys experimental és el que @prohort fa el seu hort. Aquesta setmana ha compartit una foto a Twitter amb les fitxes de registre del que té plantat. Si n'esteu començant un, us recomanem anar apuntant en una llibreta de quina manera les cultiveu, com ha estat el rec, etc., i així podreu treure en conclusions al final de temporada.
4: També a Twitter, l'usuari del centre cívic Casa Golfèrics preguntava si algú s'anima a crear el primer hort urbà a l'esquerra de l'Eixample, a Barcelona, ubicat a la cantonada del carrer Viladomat, amb Consell de Cent.
3: Del canal de YouTube de l'Unió de Pagesos us recuperem un vídeo que han penjat sobre el cultiu d'espigalls, varietat de col brotonera en la que treballen.
8: És una planta quasi bé autòctona de Vilanova. Va arribar un punt als anys 92-93 que semblava que es perdia una mica el cuit de menjar-la o d'anar-la plantant, perquè ja consideraven que els nostres pares potser era una mica antiquada, una mica passada. Però doncs un senyor gran, un pagès gran, que ara va morir fa poc temps, pobret, el Cisco Caçador, junt doncs amb una colla de gent jove del mercat, doncs vam apostar per continuar treballant. És una verdura que és d'un gran sabor, és una gran qualitat. Aquesta explotació, bueno, aquestes plantes que ara teniu aquí al davant, estan fetes experimentals per un xicot de Gavà, en Joan Canals, que doncs ha tret llavors de sota l'arqueta, de sota el mundo, que en deim, no? Llavors que doncs li han donat gent grans de la zona de Castelldefels, de Gavà, algun els hi ha portat algun enginyer agrònom de la Universitat de Madrid que diu que estaven allà guardades.
4: Al blog de Rio Moros hi ha un article sobre la planta del que s'encullen les tàperes. Allà expliquen que es tracta d'un arbust, que podem cultivar-lo a casa, i que les tàperes no són el fruit, sinó la flor abans de que s'obri. El trobareu a riomoros.blogspot.com.
3: Per acabar, ens fem ressò de la notícia sobre el Terra Madre Day, que en Valen Montgai compartia al Facebook del programa. És un homenatge als aliments locals que celebra a nivell mundial cada desembre. Aquest any es pretén donar molta importància aquells productes tradicionals que estan en risc d'extinció. Sovint es tracta de productes alimentaris vinculats als paisatges, als coneixements i a les tècniques d'un territori, i per defensar-los va néixer l'Arca del Gust de Slow Food. A slowfood.com/Terra Madre Day trobareu més informació.
2: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns.
4: Gràcies a les xarxes socials també enriquim el nostre coneixement culinari. Avui és la Núria Segués qui, des del bloc gastronòmic Pambol i Xocolata, ens proposa una recepta amb bròquil.
10: Jo ja vaig començar a fer blogs ara fa uns 5 anys. El de cuina no va ser el primer, hi havia altres blogs, i va arribar un moment que vaig haver de canviar l'afició per poder-me bellugar una mica més. La cuina sempre m'havia apassionat, i ja des de petita em recordo amb els meus pares fent coses. Posant-me per internet, doncs vaig veure altres blogs i em vaig animar a tocar aquest tema. Primer comença sent una afició i acaba sent una passió. Tot plegat, primer vaig començar amb receptes de casa, amb receptes de la mare que recordava, receptes de l'àvia, i després, a poc, doncs, vaig anar per meves aportacions, de les seves vaig anar canviant coses, d'altres també n'he pres, m'han agradat sempre els llibres i sempre m'agrada donar-hi el toc personal. Llavors jo penso que no s'acaben mai, perquè sempre hi ha coses per canviar, per tastar, per posar. L'essència del blog sempre ha volgut ser una cuina molt senzilla, majoritàriament una cuina de diari, una cuina que pogués fer tothom en poca estona i cuina senzilla que m'ha ensenyat la meva mare en principi. Jo crec que hi ha un apartat que moltes vegades ens en descuidem, que és un apartat de cuina delicada, en dic cuina delicada, perquè és aquella cuina que hi ha receptes molt poc elaborades per persones, pues, que per una raó o una altra poden tenir la necessitat de condimentar poc els aliments, persones que pateixin de l'estómac. Llavors hi ha altres apartats, com cuina de robot. Bueno, l'estructura sempre he mirat de mantenir-la, el que passa que evidentment vaig començar molt tímidament, amb fotografies molt petites, amb molta prudència. El món de la cuina a internet és molt agraït, perquè la gent sempre té una cosa positiva a dir-te i s'ajuden entre uns als altres, es comenten, i això fa, bueno, és una part molt important, et fa tirar endavant i voler superar-te cada vegada més. La fotografia evidentment l'he canviada, i el menjador de casa tot un plegat es converteix en un estudi fotogràfic. Pues intento ser una mica metòdica en quant a posar-ho, perquè tingui, sigui fàcil de llegir, fàcil de seguir, no? Primer, de vegades poso una petita introducció, si l'ingredient porta una mica d'història, poso dues o tres ratlles, només, no m'enrotllo gaire, i llavors poso els ingredients que necessiten, i com tu dius, faig el pas a pas, a vegades amb fotografia, a vegades no tanta fotografia, depenent de lo que jo vegi que pot portar de dificultat al plat, que ja et dic que no hi ha plats dificultosos, eh? Gairebé sempre miro de fer cuina de temporada, i m'agrada molt fer servir les hortalitzes, sobretot perquè el pare té hort, i aleshores doncs miro de preparar coses amb lo de l'hort de casa o d'altres productes que tingui que anar a buscar però que siguin de proximitat. La recepta que us proposo des del blog Pan, Boli i Xocolata és una recepta que he anomenat bròquil vestit de gala. Veig que en els bombons els hi posen, els encamisen, en els llagostins els hi posen la gabardina, i vaig pensar, per què no puc jo arreglar el bròquil? Aquest vestit consisteix amb un arrebossat molt senzill que ara us explicaré. Els ingredients són un bròquil, un ou, farina, aigua, sal i oli d'oliva. Bulliu o coeu al vapor el bròquil, escorreu i deixeu-lo refredar bé. Prepareu una massa amb ou, aigua i sal. Poseu els brots de la massa i fregiu amb oli calent. Desgraceu-ho sobre paper absorbent i ou tant el podeu fer servir amb calent com amb fred. I a més és ideal per carmanyola.
2: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
4: Amb el plat a taula s'ha acabat el bròquil i ens acomiadem fins la setmana que ve, no sense abans agrair-vos la fidelitat amb el programa, convidant-vos a seguir ajudant-nos a fer-lo créixer. Esther, fins la setmana que ve.
3: Fins la setmana que ve.
4: Us saluda també el Xavi Nuses des del control tècnic amb un comiat musical que porta la signatura de Toni Rebel.

0: Pàgina web, que no és un blog, radiovilasacra.cat, tota la informació de la vostra ràdio al detall.
1: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua, Llum, Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar. Escoltar i participar.
1: Bona nit. Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
2: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
1: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
2: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Això recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà sempre obligatori. El Massaez és portaveu del govern espanyol.
2: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
1: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis normatius seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal, com estan? Tanquin els ulls per un instant. Senten el rosall de les onades, la flaire de la sal marina i el cruixit de la fusta vella? Avui, el nostre programa navega rumb al passat, guiats per les veus i les guitarres que millor han sabut retratar l'ànima de la costa. Les cançons ens parlen de mariners, d'aquells homes valents, de mans calcalloses i mirada perduda en l'horitzó, de vaixells que marxaven rumb a les Antilles i de les nits de taverna on s'ofegava la nostàlgia en un got de rom cremat. Parlarem d'enyorança, de tempestes, de cançons de bressol marineres i de tornades. Així que abordinem el vent, tinguem la canya a punt i deixem-nos portar per la melodia. Comencem!
0: Sons a cau d'orella. Premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: Avui faré pocs comentaris. Anem ara a una selecció d'unes quantes per escoltar amb mariners de protagonistes. I per començar, un adéu, un comiat d'un mariner que ens l'interpreta el grup a cau d'orella.

després d'aquest comiat d'un mariner cau d'orella, continuarem amb un de vell, el vell mariner, que ens l'interpreta el grup menorquí Maragassa.

de les Illes en mar a gassa amb aquest vell mariner, i d'un de vell, ara un de bo, el bon mariner del grup de Premià Barca de Mitjana.

escoltat per barca de mitjana aquest bon mariner. Però els hi has de dir que n'hi han de tots els gustos, fins i tot un que no està molt bé. El mariner boig. Què li passa al mariner boig? En sortirem de dubtes tot escoltant els pescadors de l'Escala.

Segur que han sortit de dubtes amb el que ens han interpretat els pescadors de l'escala amb aquest mariner boig. Una de les feines que li toca fer a un mariner és bogar. I ara escoltarem per Desplega Veles el grup de la Barceloneta que va fundar, entre d'altres, l'Antònia Vilàs amb un tema seu. Boga, boga, mariner.

desplega veles en boga boga mariner per anar en aquesta que segurament pot ser la seva cançó. Pot ser sí o pot ser no. És la cançó de mariner que ens la canta el grup Gavina.

que han recordat el grup Gavina amb Cançó de Mariners. Abans els dic això perquè abans hem escoltat el grup Desplega Veles, un altre que no està en actiu. I els hi pregunto què hi feia aquest mariner en aquesta situació, a veure com ens ho expliquen els pescadors de l'Escala. Aquests són les veus dels que varen començar amb aquesta formació escalenca. Un marinero en el Golfo.

Marinero en el Golfo, una peça interpretada per el grup escalenc Els Pescadors de l'Escala. De mariner suposo que n'hi ha de tots tipus, fins i tot sense rumb, potser o no, com aquest mariner errant que ens el canta en Lluís Lozano. Hem escoltat per al cantautor Lluís Lozano, actualment forma part del grup Aigua Clara, aquest mariner errant.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Depenent de quin grup, va de mariners o de pescadors, la melodia i la lletra és la mateixa, només canvia la paraula. Aquesta vegada, com que toca parlar de mariners, és el brau mariner, i escoltarem com ens la canta el grup de Cadaqués, Cap de Creus.

Brau Mariner, que també hi ha la mateixa cançó titulada Brau Pescador. I ara, si la volen ballar, els convido. A ritme de country, del Jambalaya, hi trobem aquest tema, Mariners, que ens l'interpreta el grup La Petita Havana.

com ha anat el ball? Suposo que ha anat bé tot escoltant aquests mariners amb aquesta melodia del jambalaya, una de les peces més emblemàtiques del ritme country. I continuem amb una de tradicional del cançoner popular català, segurament l'han escoltat més d'una vegada. Es titula El mariner, tot i que a vegades la podem trobar amb altres títols. Ara l'escoltem per La garota d'en

Com els deia, altres títols que a vegades la trobem és A la vora de la mar, però el seu original és el que ens acaba d'interpretar el grup La Garota d'Empordà, El Mariner. I cada mariner té el seu port, o potser no, com aquest, que és un mariner d'un altre port, més ben dit, mariner d'un altre port, que recordarem com ens la cantava el grup Els Pirates.

escoltat aquest mariner d'un altre port per al grup Els Pirates. I ara els diré que també hi ha boniques històries de mariners, com la que escoltarem a continuació, El mariner i la xiqueta, per al grup Ultramar.

història del mariner i la xiqueta que ens l'ha cantat el grup Ultramar. I ara, per acabar, amb la joia de la corona. No és una de que vostès es pensen. Segurament aniran per un tema i ara n'escoltarem un altre que per mi és una preciositat, aquest poema de Miquel Martí Pol. I l'escoltarem per al grup Peix Fregit, Mare si fos mariner.

0: I amb aquest tema s'apaga la darrera estrofa i el mar queda en calma. Avui hem cantat els mariners, a la seva força i a la seva enyorança. Gràcies per compartir aquesta estona de ràdio i de mar amb nosaltres. Fins que ens tornem a trobar en el proper port. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Bona nit.
4: En el 107 de la FM,
5: la fem entre tots. La vendalla
6: cayó. Cap Roig Festival presenta Anastàcia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
5: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, que és el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, quan en tot el 2025 es va activar 11 vegades. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen una vintena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza.
2: Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
3: 6 van al grup especial caní, les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria, i després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
2: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
5: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
6: Fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel Ramon Franc, el tècnic de la casa. Ramon, com estàs?
6: Hola, molt bé.
5: Avui tenim un programa especial.
6: Avui tenim un programa molt especial.
5: Cerraremos por todo lo alto. Tenim a l'estudi el Joan Casas. Benvingut, Joan.
7: Hola, Sergi, què tal?
5: Pues col·laborador, ja el coneixeu, el Joan, col·laborador del programa, amb la seva secció L'Harmonia que ressona, músic, compositor, i amb ganes avui de veure què surt d'aquesta experiència, que és completament novedosa, almenys aquí al Dial Interior.
6: Sí.
5: I la idea és com posar cadascú de nosaltres tres, ha seleccionat unes quantes peces musicals, uns fragments de peces musicals, no els passarem totes, i un cop haguem passat el fragment, llavors aquí ho comentarem, intentarem trobar la profunditat, la fundària de la peça, i a veure on ens porta.
7: A veure aquest gaspatxo cap on va.
5: A veure aquest gaspatxo cap on va. Doncs som-hi. Ramon, tu ara per tant ets el mestre de cerimònies. La primera peça crec que serà una peça seleccionada pel Joan.
6: Sí, si la vols presentar tu mateix, Joan.
7: És una peça tradicional, no sé ben bé si irlandesa, anglesa, que es diu What Will We Do, i de la que n'hi ha diverses versions, i sentirem un fragment de la versió de l'Ancum, que és un grup irlandès, si no m'equivoco, que sobretot fan peces populars, però amb un punt un punt una mica punky, un punt una mica underground que m'agrada especialment.
6: Som-hi.

0: És una llàstima que sigui ràdio i no imatge, perquè literalment pell de gallina cada cop que escolto aquesta cançó, la trobo preciosa. Hi ha una part d'interpretació que m'encanta, que és, o sigui, lo directe, lo potent, lo dirigida que és aquesta veu, és pura, descarnada, endavant, o sigui, és una veu preciosa, i té aquesta força, té aquesta puresa de tal qual, aquesta és la nota, aquesta és la interpretació, sí, això té com molta vida, una vida molt, molt real, és molt simple, però alhora explica moltíssimes coses. I a nivell de lletra, la interpretació que jo en faig no segueix exactament o totalment la traducció, però també penso que és part de la màgia, no? Al final, una mica les cançons és el que diuen, però sobretot el que ens diuen a nosaltres. La lletra parla de... O sigui, va, aquesta és una estrofa i va repetint estrofes, les que sempre va dient què farem si, per exemple, en aquest cas, si no tenim diners, no? L'estrofa diu això, no? Què farem si no tenim diners? Doncs aniré, correré pel poble i com a captaire, captaré i ja està, i anirem fent i tornarem a fer igual. I això va plantejant i dient, què farem si tal qual? Bueno, doncs farem això i tirarem endavant. I m'agrada molt la interpretació d'aquest punt de resiliència, de la catàstrofe, o no, què farem si d'allò? Bueno, farem, i ja està, i tirarem. I quan trobem una altra cosa, doncs la solucionarem com bonament puguem, i la solucionarem segur, d'una manera o altra, i seguirem tirant endavant. I ja dic que la interpretació que li faig també és com una mica pròpia, no?, el que em diuen a mi la cançó al llarg de tot això. Aprofito ara comentant això, que m'ha vingut al cap una frase molt bonica, no té res a veure amb aquesta cançó, és d'un llibre de Italo Calvino, Les ciutats invisibles. Si no m'equivoco, crec que és d'aquest llibre, potser estic citant... Sí, és d'aquest llibre. Que vindria a dir, parafrasejo perquè no la recordo, però vindria a dir, no és la veu la que explica la història, és l'orella. El sentit d'això, no? La interpretació que fem és nostra, és pròpia, i amb la música això passa sobretot, no? Més enllà del que diu la lletra, és que ens diu per nosaltres, amb quin sentiment o amb quina idea ens connecta amb nosaltres. I això, doncs, en aquest cas, aquesta cançó per mi em connecta molt amb aquesta idea potent de vingui el que vingui, què farem? Doncs tirar endavant. The only way out is through, que diuen en anglès, no? L'única manera de passar és doncs, passar, tirar endavant i ja està. I anar fent, i a la següent, doncs, endavant.
1: Mm-hmm. De fet, jo crec que ens passem molta part de la vida intentant controlar situacions que la majoria de vegades són incontrolables, i dediquem poc temps moltes vegades a desenvolupar una màxima flexibilitat, adaptabilitat, com proposa la cançó, per adaptar-nos als possibles canvis que vinguin. És a dir, si realment tinguéssim confiança en la nostra pròpia capacitat d'adaptació, tota aquesta por de ai, ai, si ve, i si passa, i si em quedo sense diners, segurament s'esvairia, i apareixeria una confiança simplement amb l'experiència, en que passi el que passi ens en sortirem, i la prova és que estem aquí. Uh-huh. Ens n'hem sortit
0: totalment.
2: A més, té uns dibuixos la cançó que em porten directament com si estigués fa 1000 anys a Irlanda. Uh-huh. Amb un parat d'aquells. Vull dir que t'hi porta, et connecta amb l'ancestral màxim.
0: Molt, molt,
1: absolut,
0: molt.
1: Absolut.
2: Preciosa. Són problemes que probablement ja tenien.
1: No? Aquesta peça podria estar penjada, aquesta gran llista que tenim de l'harmonia que ressona a Spotify, les que fem avui.
0: Sí. De fet, he creat una, per les peces d'avui, he fet una llista per passar-li en Ramon. Podria afegir les cançons que sentim avui a la llista de l'harmonia que ressona.
1: Estaria molt bé.
0: I així les tindrem totes allà. Sí, totalment.
2: Podem fer una llista amb totes les cançons d'avui, de fet.
1: També. Mm-hmm. Fantàstic. Doncs anem per la segona?
2: Doncs sí, seguim. Som-hi. Amb una teva, Sergi.
1: Una meva, va, vinga. La primera que he triat és una peça de la Deva Premal i del Mitten, que crec que són parella, a més, i que em sembla que venen a Barcelona ara d'aquí poc, i es titula So Much Magnificence. I escoltem-la i després, si vols, comentem una mica.

És una peça, de fet hem ficat una de les parts finals ja de la peça, però va repetint tota l'estona el mateix. A mi la veu de la Deva Premal m'arriba moltíssim. I la lletra és molt simple, va repetint: hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, les ones van venint, aleluia, aleluia, i repeteix: hi ha tanta magnificència.

0: extraordinària davant teu i tu fossis només res, un petit instrument que està allà tocant, no? De fet, crec que moltes vegades ens passa desapercebuda la magnificència no només d'aquests espectacles naturals tan evidents com pot ser el cas de l'oceà, no? Sinó de la nostra vida quotidiana. En realitat, tenim una mirada molt normalitzada, tinc la impressió, de la vida, del que tenim a davant, quan en realitat és un espectacle. I, de fet, tinc la impressió que és molt estranya aquesta experiència de vida. Tremenda, tremendament estranya. L'únic que, com que la veiem cada dia, ens hi hem acostumat, ens hem adaptat, l'hem normalitzat i no ens sembla extraordinari. Però és, realment és estrany. Una vegada, ara em do cap una anècdota d'un taller que vaig fer una vegada al Museu Episcopal de Vic amb un grup de 20 persones, i el taller estava preparat perquè, bueno, els que heu estat al museu sabeu que hi ha 4 pisos al Museu Episcopal, no? Llavors estava preparat perquè començàvem el pis 1, allà proposàvem una sèrie d'experiències relacionades amb les obres d'art, però sobretot amb la nostra presència, amb el nostre estar presents allà, contemplant l'obra, a veure, observar les nostres respostes, reaccions internes, no? Era més una proposta no tant de contemplació de les obres, sinó de contemplació de nosaltres contemplant d'alguna manera, no? I anàvem pujant pisos del museu i era com una metàfora de la nostra evolució, el nostre ascens, el nostre creixement, no? I me'n recordo que al final de cada planta del museu ens agrupàvem i comentàvem com havia la jugada, estàvem mitjoret a cada planta i comentàvem una mica com havia l'experiència. I a la planta 2, després de tornar a demanar a la gent com havia anat, la gent estava com molt fascinada amb el que eren les obres d'art. Ah, preciosa, aquesta obra m'ha agradat, no? I a mi allà m'ha donat la sensació de que no estava entenent la gent el sentit, el propòsit de la proposta, i sé que els hi vaig dir, de fet hi havia ma mare es va escandalitzar, era una de les alumnes, no? Perquè ma mare, quan dic algun taco, encara s'escandalitza, no? 80 i pico, i amb 50 i pico encara s'escandalitza, i els hi vaig dir, escolta, que està molt bé, que les obres aquí són precioses, hi ha obres molt, molt boniques, però ei, que són putes pedres, putes teles, putes pintures. És a dir, aquí l'espectacle real sou vosaltres, contemplant aquestes obres, sentint, reaccionant, donant significats a les obres, estan aquí sent conscients de vosaltres mateixos, com si d'alguna manera els estiguessin convidant a que s'adonguessin que la bellesa no està tant en la pedra o en la pintura, sinó en la seva mirada, no? Llavors, per mi, aquesta cançó em recorda de que, vagis on vagis, en tot moment hi ha magnificència expressant-se. I la pots experimentar en primera persona perquè la magnificència s'expressa a través teu en tot moment, no?
1: Que bona. Doncs jo ho recullo i pujo una mica riu amunt.
0: Fon-li.
1: I sense més dilació, aviam com us entra això.
2: El vent sembla que pujo

sem brebak bajić. Kisap si

Doncs això és del Xavi Maraster, cantautor de Flix. Obre el seu disco amb aquest temacle, que es diu Qui sap. I la cançó utilitza una metàfora d'un riu per parlar del curs de la vida. I ens recorda que, malgrat les aparences, hi ha coses que segueixen el seu camí natural. El riu sembla que pugui anar contracorrent, però acaba arribant al mar. I aquest mar, que podria semblar al final, es converteix en un nou origen. I acaba amb una idea optimista, que després dels moments difícils, la vida no s'acaba, sinó que torna a començar. I el Xerri me'n regala...

0: Una frase extraordinària que és per la qual he triat aquesta cançó, que és: on arriba el meu amor no hi he arribat jo mai. Que és una manera de dir que l'amor és més gran que nosaltres mateixos, que hi ha una part de nosaltres capaç d'arribar més lluny del que arriba la nostra pròpia consciència, la nostra experiència o fins i tot la nostra voluntat. L'amor aquí no és una possessió del jo, sinó una força que el supera. I ho podria lligar també amb el que deia Sergi de l'amor cap a una obra d'art. No deixa de ser un amor que surt de nosaltres, no?
1: Absolutament. Em sap greu una cosa, Ramon. No haver-te entrevistat a tu durant aquest programa, durant aquests... Sí, és veritat, perquè ho farem. En algun moment ho farem.
0: Aquí estic.
1: Aquí estàs, sí. A mi m'ha recordat molt això que explicaves ara, aquella frase que diu que perquè entri l'amor primer he de sortir jo. Perquè moltes vegades és el que dius tu, no? No tinc clar que l'amor que maneguem quotidianament sigui aquest amor del que parla la cançó, que parlaves tu ara. Tinc més la impressió que és un amor més petitó, més del te quiero, que diuen els castellans, no? Que hi ha molta dependència, molt d'aferrament,
0: de voler controlar, no?
1: Sí, de tenir-te per mi, no? En canvi, aquest amor que ens transcendeix, que és el que pintaves ara tu, és un amor que va molt més enllà de qualsevol experiència de dependència. És un amor que ens inclou en a tots.
0: Total.
1: Sí, m'ha encantat aquesta peça, també.
2: Superpotent aquesta frase: on arriba el meu amor no hi he arribat jo mai. Quan l'escoltava pensava, uah,
0: sí.
2: Pedaç de frase, pedaç d'idea, de concepte.
0: Sí.
2: A més, el que expressa amb tan poc.
0: El Charim és molt d'això. Si no el teniu per mà, us el recomano molt. També ha escrit i, bueno, és increïble.
1: Que bonic. Molt bé. Doncs anem per una altra?
3: Sí.
1: Toca el Joan ara.

0: en Ramon, jo et recullo aquest toc folky, diguem, de folk de guitarra veu. Això és una cançó popular basca, Txori a Txori, que de fet el nom vindria a significar alguna cosa com l'ocell, ocell. L'ocell que és ocell, d'alguna manera. I la lletra, traduïda així una mica al paral, vindria a dir si li hagués tallat les ales hagués seguit sent meu, no se n'hauria anat, però d'aquesta manera no hagués set ocell, i jo estimava l'ocell. I cada cop anem posant el gaspatxo aquest, ens està sortint profund, però és la idea aquesta de que lliga amb aquest amor que just parlàvem amb la cançó d'en Ramon, d'estimar les coses pel que són i estimar-les com són, i a través de l'amor precisament no voler canviar-les o resistir l'impuls de fer-les nostres, d'engaviar-les, de canviar-les simplement per poder-les mantenir nostres, o amb aquesta ficció, amb aquest aferrament, i fer les fortes, seguir-les estimant pel que són, amb el que són i de la manera com són, encara que això a vegades impliqui doncs obrir la gàbia o simplement estimar-les mentre són aquí i deixar-les marxar quan hagin de marxar. I té aquest significat potent de, més el títol, l'ocell, ocell, o l'ocell que és ocell o que segueix sent ocell.
1: Increïble.
2: Que bonic. M'ha vingut al cap aquesta que explicaves ara tu, Joan, aplicat al món de la parella.
0: Totalment.
2: Perquè la majoria de vegades veus ruptures conflictives. I la pregunta és, quan veus aquell odi, aquell conflicte que es produeix moltes vegades en certes ruptures, la pregunta és on era l'amor. Perquè si realment hi hagués hagut amor, de debò, i tu entens, comprens que l'altre necessita apartar-se, seràs el primer que facilitaràs aquesta separació.
0: És l'acte d'amor més gran.
1: A mi m'ha portat al títol, Txori Txori, a un conte del relat del buscador d'en Guillem Remisa, que el de fa més o menys de el meu mestre és increïble, fa arts marcials, és campionat de natació als Jocs Olímpics, cuina increïble, és el millor cultivant l'hort, i l'altre diu, ah, doncs el meu mestre quan menja, menja, quan dorm, dorm, i quan camina, camina.
2: És extraordinari, és el més extraordinari que hi ha.
1: Sí, sí.
2: Absolutament, absolutament. Molt bé. Bé, doncs anem per la següent.
1: Som-hi. La tiro, Sergi?
2: Sí, segurament la gent de Roda i de Rally Roda reconeixereu, i molta gent més, perquè aquest cantautor és molt conegut, però especialment la gent de casa el coneixereu.
3: Estàs fent tot de coses i no ho saps. Ara mateix et creixen els cabells i la

0: sàpigues, els teus pulmons s'inflen sols i el teu cor batega sol. I de cop et poses a suar o estossegues sense haver-ho decidit. I tu no tries quan t'enamores, ni quan t'avorreixes, ni el que et fa riure o t'entristeix, ni tan sols tries el que se t'acudeix. Pots triar per quin camí passes, però, i per quin no.
1: Efectivament, és el Guillem Remisa, extècnic també de la casa, amb qui vam compartir molts programes també el dia a l'interior. I aquesta és una peça que canta, bueno, que canta juntament amb el compositor, que és Eva, que és el Jordi Torrents. I m'encanta a més el, com es diu, el videoclip és molt xulo, visualment m'encanta, i a mi aquesta peça m'evoca aquesta intel·ligència que va sola d'alguna manera, que no depèn de tu,
2: intel·ligència natural, no?
1: Exacte, sí, de fet tu mires l'univers i veus intel·ligència en moviment. De fet, la paraula cosmos significa etimològicament ordre. Perquè hi hagi ordre, ha d'haver una intel·ligència. Si no, no pot haver-hi de cap de les maneres. I aquesta intel·ligència ja hi era, al cosmos. Hi ha unes lleis naturals que fa que, bueno, doncs els planetes gravitin harmònicament al voltant de sols i galàxies, aquestes coses, no? Mires a la naturalesa i aquesta intel·ligència la veus a tot arreu. És espectacular. Si tu estudies una miqueta com funcionen les plantes, el món vegetal, el món mineral, amb totes les combinacions d'àtoms i molècules, és espectacular. I quan veus el teu cos, flipes, és a dir, sí. Tu et fas un tall i et cicatritza sol, que el cor batega sense que li hagis de recordar
2: un embrió.
1: Exacte, un embrió és espectacular. Jo em pregunto si tots som molt conscients d'aquesta intel·ligència que la veus a qualsevol fenomen natural, per què no tenir en compte la idea de que potser aquesta intel·ligència també opera a nivells interns, a nivells invisibles, a nivell del teu món interior? I quan tens una emoció, la tens per alguna cosa, i vaig més enllà, i quan et passa alguna cosa, potser és perquè aquella cosa juga a favor del teu procés i de la teva evolució. Penso que tenim massa la idea de que la intel·ligència queda molt concreta, molt circunscrita al nostre món mental. Hi ha una nostra capacitat, a vegades matussera, la majoria de vegades matussera, d'entendre i relacionar conceptes, però si ens obrim i veiem que la intel·ligència està tot arreu i que estava molt abans de que tu nascessis, i seguirà existint aquesta intel·ligència que fa manegar el cosmos sencer un cop tu et moris, per què no tenir aquesta sensació o intuir, o obrir-nos a intuir, si més no, que aquesta intel·ligència ens està sostenint en tot moment? Crec que la idea de la confiança en la vida, inclús de la fe, té molt a veure amb sentir això, que aquesta intel·ligència està operant constantment. I a vegades ho veus, és a dir, a vegades veus que situacions de vida que en el seu moment, quan les vas viure, vas dir, ostres, aquesta situació, quina caca, quina putada, haver de viure aquesta situació, però vista en perspectiva dius, oh, no, allò que vaig viure em va anar d'escàndol per poder entendre, per poder comprendre, per poder arribar a on sigui que m'ha portat fins aquí, a tenir una perspectiva molt més àmplia i a poder viure una vida molt més plena. Per tant, la invitació és a sentir, a intuir aquesta intel·ligència que s'expressa a través de qualsevol cosa.
2: Brutal. I a confiar també en les parts que no t'esperes, no?
1: Totalment.
2: I abraçar-les per després entendre.
1: I des d'aquí enviem una abraçada al Guillem, el Guillem Remisa, si
2: n'estàs
1: escoltant.
2: Una salutació, sí. Que bé.
1: Molt bé.
2: Doncs seguiré amb una mena d'intel·ligència interior que... Aviam què us respira.

Aquesta és una cançó que es diu Hay un fuego, de la Moda, uns de Burgos, i ens parla d'aquesta espurna interior que tothom porta dins des de que som ben petits. Tu veus els infants i ja ho veus, que tenen allò que ningú els ha d'explicar res de com s'ha de viure. És el que ens empenya a somiar, a crear, a estimar i a continuar avançant, fins i tot quan les coses es compliquen. Però la cançó també ens recorda que aquest foc necessita alimentar-se. Quan canten La llama se queda atrás, si no hay un latido, ens diuen que els somnis, les passions, les conviccions no només sobreviuen si hi ha una emoció autèntica darrere. Sense aquest batec, la flama acaba apagant-se. I és llavors quan aquest foc es converteix en una força transformadora, una força que s'enfronta a la superficialitat, a la resignació i a tot allò que buida de sentit les nostres vides. Potser per això la cançó connecta amb tanta gent. Ens recorda que malgrat les dificultats, encara hi ha alguna cosa dins nostre que bull

0: saps què m'ha evocat aquesta espurna de la cançó? Sí. Aquesta passió natural dels nens. Uh-huh. És a dir, els nens viuen amb passió tot. És a dir, no són com nosaltres, que ha de passar alguna cosa excepcional perquè apareixi la passió, no? Que guanya el Barça la Champions, per exemple, no? O jo què sé, no? O que toqui Sábado Sabadete, va, ja està. No, és a dir, els nens tot els apassiona. És a dir, sí. Riuen amb passió, ploren amb passió, juguen amb passió, s'avorreixen amb passió, ho fan tot amb passió, hasta dormen amb passió.
1: Tot de veritat.
0: Tot de veritat.
2: Sí, sí, sense filtrar, sense esperar res, sense esperar que passi o que si no alguna cosa, simplement viure el que vius amb la màxima intensitat, per bo i per dolent, però és part de la gràcia, no? Aquesta muntanya russa de totes les experiències. Mm.
1: I també tinc la sensació que cada cop és més difícil com fer-se adult sense perdre aquesta innocència. Mm.
0: Absolutament. De fet, jo crec que sí, d'alguna cosa ha de servir el fet d'anar cap endins i de conèixer-te, és reconnectar precisament amb aquest famós nen interior, que és una metàfora, evidentment, d'aquesta essencialitat, mm-hmm. d'aquesta vida que s'expressa o vol expressar-se a través, de vegades, d'una cuirassa que hem construït amb esforç, també s'ha de dir, amb la col·laboració del sistema i de tot plegat. No?
1: Tinc la sensació que moltes persones que van a teràpia acaben tocant el nen.
2: Sí.
1: I que és amb el nen qui s'ha de tractar, per dir-ho així, o que s'han de gestionar coses des d'allà.
0: Absolutament.
2: Aquesta espurna, aquesta intel·ligència natural que dèiem abans amb la cançó d'en Sergi. Nois, m'ho estic passant superbé amb aquest gaspatxo.
0: És un gaspatxo. Mira, jo ara mentre estàvem fent això estava pensant la temporada que ve, hem de repetir-ho això. És a dir, hem de fer tant en tant algun mosaic d'aquests.
1: Jo perquè el compro.
0: És divertidíssim.
1: Sí. Jo he de reconèixer que m'he emocionat explicant aquesta cançó.
0: Home, és que sí, és potent.
1: M'he emocionat, sí, preparant la secció. M'he tornat emocionat explicant-ho. És que
0: bo.
1: Remou tant. Gràcies.
0: No, a vosaltres?
2: Sí. És que tinc la sensació que si haguéssim intentat ordenar les peces volgudament no ho haguéssim fet, no ho haguéssim fet millor.
1: O sigui, estan
2: com connectant i
1: total,
2: conduint els temes.
0: És un dels valors
2: sorprenent.
0: És un dels valors del nen, l'espontaneïtat, sí, la imaginació, la creativitat del moment que s'expressa en l'experiència del moment. Si ho prepares, si ho programes, mai sortirà tan fresc, tan real, no? En definitiva.
2: Totalment.
0: Anem per un altre?
1: Som-hi.
0: Ha tocat el Joan.
1: Tu diràs, doncs, Joan.
2: En recullo aquesta flama interior, Ramon. Sí. I anirem a una cançó que es diu Howl, de The Bones of J.R. Jones, i que ens parla, per exemple, d'una flama interior, també d'una altra flama interior, però que realment seguirem molt a partir d'aquí.

0: Bé, doncs la cançó aquesta, traduïda així molt a màniga ampla, vindria a dir, repeteix-m'ho, torna-m'ho a dir, ets el més salvatge, ets la persona més salvatge, omple't els pulmons amb totes les coses que has fet, mira les teves dents brillants, afilades, els ulls negres, el cor inflat, i la tornada al tros de coros, que és primer el tros més maco, més potent, que és una pregunta que diu, no vols udolar amb mi? No udolaràs amb mi? I recollir la idea aquesta de la flama, de la flama que comentava en Ramon amb la seva cançó, aquí em remet aquesta flama de que som animals racionals, però som animals també, i molt sovint doncs passem tot per la intel·ligència, però també hi ha aquesta part més visceral, més física, aquestes emocions més crues, aquest desig, aquest punt salvatge que també tenim, que també el relacionem amb aquesta curiositat, aquestes ganes d'experimentar les coses, aquestes ganes de divertir-nos, aquesta manera també de viure el que ens passa, no? Coses bones, coses dolentes, ho vivim amb aquesta eufòria, amb aquesta visceralitat, i m'agrada molt sobretot aquesta imatge com més evocadora de no vols udolar amb mi, plan, abraçar tot això junts, abraçar tot aquest punt salvatge, tota aquesta part que també és nostra i que també és part de lo que som, vols abraçar-la amb mi, vols que udolem junts amb això, i és, bueno, que ho trobo molt ben, que a part de la cançó és maca i sona bé, és aquesta part de lletra més potent.
1: No excloure absolutament res del que és l'ésser humà. A mi això que expliqueus ara, Joan, m'ha abocat a aquesta naturalesa global de l'ésser humà. És a dir, tenim una naturalesa animal i no tenim per què excloure-la. Al revés, és necessari integrar-la, entendre-la, comprendre-la, abraçar-la, deixar-la que s'expressi, que es manifesti quan s'ha de manifestar. Evidentment, si va acompanyada d'una saviesa i una part humana, molt millor. És a dir, no tant que la part animal potser sigui la que domina, sinó sempre al servei d'una experiència més elevada, però és nostra aquesta experiència.
0: Evidentment, som tot això també, i precisament això, l'experiència, la intel·ligència, la sensibilitat que anem desenvolupant ens ha de servir per guiar això, però no per excloure una part del que som i una part d'aquesta manera de viure més connectats a la naturalesa, més connectats al nostre cos, a el que som, més connectats a... Que no, quan, i ara potser fa un temps que no ho faig, no? Però quan fas esport allò i estàs corrent o el que sigui i te n'adones de la potència del teu cos bombejant oxigen, de la potència dels músculs, de tota aquesta part física que som, d'aquesta part animal, d'aquesta part que ens connecta amb el món, que ens ha permès sobreviure com a espècie fins a arribar fins on som ara, i que som tota aquesta part també, i que també té aquest punt, això, animal racional, sí, però animal també, i que poder buscar la connexió entre aquestes dues coses és quan penso l'ésser humà brilla holísticament, no? O és, sí, és tot el que ha de ser.
2: La part aquesta més visceral, no?
0: Totalment.
2: La que no necessita explicació. La que no entén de raonaments tampoc, perquè em recorda això, que no totes les coses han de tenir sentit, ni les hi hem de trobar, ni totes les cançons han de contenir una gran veritat sobre l'existència humana, perquè si hem estat capaços de buscar significats amagats durant tota l'estona, ara arriba un moment que proposo que sé que a Sergi t'agradarà molt, perquè tenies moltes ganes de cantar.
1: Home, fot-li.
2: Doncs us proposo endinsar-nos i rendir-nos davant d'un dels grans misteris de la música popular. Hi ha cançons que ens fan pensar, d'altres que ens emocionen, i n'hi ha que simplement ens fan ballar i passar-ho bé. I això també està perfectament bé. De vegades no cal buscar-hi cap metàfora ni cap missatge ocult. De vegades les coses són el que són, sense ornaments. I amb aquesta profunditat escoltem ara l'Sketchup.

0: Us connecta amb el que comentàvem o no, això?
1: A mi em connecta amb festes majors de fa molts anys. I sí, la visceralitat que es movia per allà. I els instints primaris.
2: Recordo, no?, que a la seva època es deia això, és que han intentat cantar en anglès i no sé què, com tot de teories d'on sortia la lletra i segurament va per... no surt del lloc.
0: Exacte.
2: És això, ja està, i no cal donar-hi...
0: És tal com raja, no?
2: Canta, no cal donar-hi voltes.
1: Ai, boníssim, tio.
0: Va, m'he colat, Sergi, perdona.
1: No, està superbé.
0: He vist un forat allà i...
2: pum! Quan ficarem l'esquetxup, va ser tot el moment.
1: Tu estaves, des que has arribat, estaves... Ketchup, pum!
0: És que era com, ostres, aquestes dues són molt profundes, com ho rematem, això?
1: També hagués pogut ficar en Hosmar, que més o menys...
0: Ah, bueno, espera, encara no ha acabat el programa, no sabem què ens trobarem.
1: Ai, que grande.
0: Ai... Bueno, fins aquí la meva aportació.
1: Vale. M'estic repensant lo d'entrevistar-te. Ai. Què ve ara, en Joe Cooker?
0: Ara vens tu. Sí.
1: Doncs va, fot-li.

0: aquesta cançó m'enamora. És el Joe Cocker i la Jennifer Warnes. Ja fa una bona colla d'anys. Sembla, de fet, crec que és la banda sonora d'Oficial y Caballero, crec. Pel·lícula de l'any de la Catapult. Va, amb el Richard Gere i companyia, em sembla. Ara igual pixo fora de test igual. I la lletra ve d'això, diu: el camí és llarg, hi ha muntanyes al nostre camí, però pugem un graó cada dia. I l'amor ens eleva allà on pertanyem, on ploren les àligues, vull creure que d'emoció, no de tristesa, en una muntanya alta. L'amor ens eleva on pertanyem, lluny del món de sota, amunt on bufen els vents clars. I ens recorda una gran veritat que surt a totes les tradicions espirituals i que de tot arreu ens conviden a viure l'experiència de l'amor, i més que viure-la, diria, a ser l'amor. I com diu la cançó, l'amor ens aixeca allà on pertanyem. No us passa que quan sentiu amor per alguna cosa, quan hi ha alguna cosa que us emociona, que us sentiu endollats? Perquè tinc la impressió de que l'amor, més que una emoció, és una força que ens endolla, que ens connecta, que ens harmonitza amb la vida. Quan viviu alguna experiència d'amor, hi ha alguna cosa dins nostra que diu: és això, és casa, aquí és on jo vull viure. I quan viviu alguna experiència de ràbia, d'odi, hi ha com una mena de sensació de arrufem el nas, no? I això no és ben bé això, no? Com si, recordant aquella frase, no?, de que tot el que tu dones, t'ho dones. Quan dones aquest amor, quan el vius, és quan te'l dones a tu i te'n recordes de qui ets i de on és casa.
1: Totalment. M'ha recordat allò de que no tinc la sensació de que no podem controlar l'amor. No? És com tan més gran del que podem arribar a entendre, que l'únic que podem fer és rendir-nos-en.
0: Baixar les resistències del jo.
1: Sí.
0: Sí, sí, tal qual. Abre la muralla, no?, que deien aquells.
1: Total, abre la muralla.
2: I actua com aquesta mena de guia que deies tu, Sergi, no? La que fem alguna cosa que ens fa sentir bé, és la manera com aquesta intel·ligència natural que dèiem abans, o aquesta intuïció, aquest foc, aquesta flama, és la que ens diu: això és el que vull, això és el que desitjo, això és el que em fa estar bé, això és el que em fa construir el món que vull construir al meu voltant. I al contrari, quan sentim aquesta ràbia o malestar o alguna cosa, és com la manera nostra pròpia de dir-nos: no és això el que volem construir per nosaltres ni per la gent que ens envolta, que és seguir aquesta intuïció, aquesta manera de sentir.
0: No hi ha millor brújula que l'amor. Que bonic. Que bonic. Ramon, a part de l'esquetxup en tenies una altra, no?
1: No.
0: En sèrio?
2: Has acabat per tot l'alto.
1: Sí, t'ho juro. Era...
0: D'acord.
1: L'he anticipat. Eren tres.
0: M'encanta. Molt bé, doncs deu quedar una del Joan. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: and I'm feeling good.
1: Bé, doncs jo m'he reservat pel final una cançó que crec que captura una mica tot el que d'una manera o altra ha anat sortint, de fet, durant algunes d'aquestes cançons, aquest gaspatxo tan interessant. També he traduït així molt a màniga ampla, el tros que he seleccionat vindria a dir ocells que voleu alt, sabeu com em sento, sol brillant en el cel, saps com em sento, la brisa o el vent simplement passant, saps com em sento, és una nova matinada, és un nou dia, és una nova vida per mi i em sento bé. I la cançó segueix citant que sí, els peixos al mar, el riu simplement, l'aigua del riu simplement fluint, un arbre florint, o sigui, les coses que són com han de ser, simplement, sabeu a què em refereixo, sabeu el que sento, és això, el que sento és un nou dia, cada dia és un nou dia, cada dia és una nova vida, cada nou dia és una nova vida, és una nova oportunitat per simplement sentir-se bé, fer el que sents que has de fer, connectar amb aquesta intuïció, amb aquest amor, amb tot el que... Han sortit temes molt profuns, han sortit conceptes molt potents. Mm-hmm. I és això, és simplement ser el que naturalment has de ser, ser el que naturalment et porta a ser, ser simplement el que sents que has de ser i sentir-te bé amb això. I és aquesta idea final, com que volia com embolicar una mica les cançons que han anat sortint o les que havia anat portant jo, i que veig que realment ressonen molt amb molts dels temes que han aparegut aquí.
2: Ser, però no voler ser.
1: Exacte.
2: No?
1: Deixar-te ser com naturalment ets.
2: Exacte.
3: Que bonic. I aquesta cançó, a mi el que m'aboca és el moment en què diu "and I'm feeling good", llavors fa tum, tum, tum. Això a mi m'aboca que quan et sents bé ets imparable.
1: Sí.
3: És aquesta una confiança absoluta. Ets el rei de la pista, realment. Pots fer el que vulguis, el sentir-te bé, la passió, l'entusiasme, això, perquè tinguis una energia infinita i totes les possibilitats estan obertes.
1: Sí, surt tota la teva força. Aquesta cançó, per cert, aprofito amb la, o sigui, la cançó és molt vella, en tot cas ja ha aparegut abans, però la vaig com redescobrir no fa pas molts anys veient una pel·lícula al cine que es diu Perfect Days.
3: Oh,
1: que és una pel·lícula molt, molt reflexiva i que es basa molt, o sigui, és com el tema de la pel·lícula és aquesta cançó Feeling Good, i és una pel·lícula que gira molt entorn a aquesta idea de ser, sense voler ser res que no ets, simplement ser i gaudir i viure el que ets. Llavors, si algú no l'ha vist i us ve de gust, us convido a veure-la perquè és preciosa.
3: Pel·liculon.
1: On la vaig redescobrir una mica i va ser uau, que potent.
3: El minut final del tio, no sé si és aquesta la cançó que posa al final o és una altra, no sé si és aquesta.
1: Diria que sí.
3: L'expressió, l'expressivitat d'un minut i mig de càmera de primer pla d'ell, el que transmet aquell home,
1: mm-hmm,
3: excepcional. Per mi s'ha de veure, és d'aquelles pel·lícules que s'ha de veure sí o sí, o una sí. Vegada, alguna vegada a la vida s'ha de veure.
2: Cinema.
3: Podem fer un altre dia, podem fer...
2: Cinema.
3: Sí, pel·lícules de cine, sí. I comentàvem
1: un escenes. Un despatxo de cinema.
3: Cinema excepcional, també.
2: Sí.
3: Molt bé, nois, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies. Penso que ha sigut una experiència molt, molt bonica.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies.
3: I que no oblideu el més important, que l'emissora que busques és dins

0: mou el teu món.
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Bona nit.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: sea modulada.
1: Pasió per la ràdio.
2: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
3: Yeah, yeah. Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva, meva, és meva.
5: No, no, no, no, no, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
4: Uau, deixa! Ah!

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada amb mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia, cultura.
3: Propostes en xarxa.
4: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
5: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
6: Tanca els ulls.
7: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
8: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites, amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
7: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
8: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
7: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Les bruixes, encara que ens fan por, també es mereixen tenir un poema. I és que els embaladits ens encanta llegir poemes, sigui com sigui, dalt d'una escombra, dalt d'una muntanya o sota la mar salada.
2: Hola, sóc la Ikra Mokoya Ali. El poema que he escollit es diu La bruixa. Jo he escollit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els poemes de les bruixes. La bruixa. Sota una olivera seca i retorçada hi vivia una cova que ningú no sap. Diuen que hi vivia una bruixa vella vestida de negre, amb mocador al cap. Sortia de vespre, cavalant l'escombra fent de capitana, de cents raspenats. Ocells i bestioles davant seu fugien, perquè a cops d'escombra eren atacats. De tantes maleses que feia la bruixa, tothom la temia. Sols un ratolí de bigots rossos i cueta fina va dir: «Plantem cara, deixeu-me fer a mi». Mentre dormia la bruixa malvada, ratolins i rates trasbessen el pla. Van entrar a la cova i a cops de denteta, la màgia escombra van esmicolar. D'ençà d'aquell dia la bruixa no vol. Prop de l'olivera no la veuen mai, però diu la història que ara dins la cova, quan veu una rata, tremola d'esglai. Joana Raspall.
1: Moltíssimes gràcies, Ikram, per llegir-nos aquest poema tan embruixat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura.

0: La nit.
1: Un somriure, una il·lusió.
2: Hola a tothom. Avui us plantejaré un enigma. Aviam si l'endevineu. Diu així. Dues mares i dues filles es van comprar un paraigües cadascuna i només en van pagar tres. Per què? El tornaré a repetir. Dues mares i dues filles es van comprar un paraigües cadascuna i només en van pagar tres. Per què? Vinga, penseu i penseu. Que vagi bé, una abraçada.

0: 100% Empordà.
1: Què diu el carrer? Entre nosaltres existeixen moltes paraules que són incorrectes, però que no deixen d'utilitzar-se. Com es diuen en català?
2: Planta enredadera. Planta enredadera.
3: O sigui, enredadera. L'haig de passar al català.
4: Planta invasora, pot ser?
5: Enredament.
2: Enredament?
5: Sí.
2: No. I es van enfilant.
6: Enfiladissa.
2: Molt bé, sí senyora. I el finiquito.
4: El termini? No.
2: No.
5: Soldament. No?
3: Digue'm tu, perquè no hi caig.
2: Per exemple, quan una botiga tanca, que posa, estem de...
3: Ah, de rebaixes.
5: Liquidació.
2: Liquidació.
3: Sí?
2: Exacte, sí, sí. Juanete.
3: És que com tampoc utilitzo, no sé què és, tampoc.
7: Què és un juanete?
4: Parlo català, prometo que parlo català.
2: Un galindo.
5: Uau.
2: I apretar?
6: Prema.
2: Prema. I mida? Ai, perdó, tamany?
7: Bueno, me l'has dit, però és... Sí, mida. Seria
2: mida.
7: Correcte.
2: Guaiteu, això és una planta enfiladissa. Us ha quedat clar? Déu-n'hi-do!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
2: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
1: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Ara t'explicaré una història.
6: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
7: La diferència.
8: Confirmat.
7: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
9: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
10: Bona nit.

0: viatge en el temps.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
0: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins.

0: Digueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat del tècnic de la casa, en Ramon Franch. Ramon, què tal?
1: Hola, molt bé.
0: I avui, Monsieur le Maître, quin menú tenim?
1: Doncs mira, avui tenim menú de tardor. Entrevistarem en Joan Casas, que ens parlarà del valor de la música pel creixement interior. Després, la secció IGB, avui sobre el jutjat 24 hores que viu dins nostre. Et sona?
0: Em sona.
1: I finalment, la secció Respirar l'espiritualitat, amb en Jordan Fauger i la Mireia, que ens parlaran sobre la rendició.
0: Molt bé, doncs som-hi. Tenim a l'estudi avui amb nosaltres el Joan Casas, que és compositor de bandes sonores, director i cantant coral, i també professor de la UBIC. Joan, benvingut.
2: Hola, què tal?
0: Com estàs?
2: Bé. I vosaltres?
0: Pues molt contents de tenir-te avui aquí amb nosaltres. Joan, d'on neix el teu amor per la música? Recordes algun moment o experiència que et fa adonar que la música serà part essencial de la teva vida?
2: Jo crec que és una cosa que ja des de petit realment m'havia interessat molt i sempre m'havia cridat molt l'atenció. Sempre em trobava escoltant cançons que m'agradaven, les repetia, fins i tot mentre feia qualsevol altra activitat. I sí que recordo un moment, a l'època més o menys universitària, en què vaig anar a veure un concert de música coral. No sé si era el primer cop que veia coral a capella o no, però recordo veure el concert, realment quedant molt impressionat de com només amb la veu de tot un conjunt de persones es podia crear un tipus de música tan profunda, unes textures tan diferents, una catedral de so pràcticament des de res. I recordo ser allà, veure aquell concert i pensar, uau, vull ser l'escenari, jo vull formar part d'això, vull crear coses així amb la meva veu i amb el cos, i vull ser part de lo que crea més que no pas de qui ho veu.
0: I què creus que expressa la música que les paraules no poden dir? Hi ha alguna cosa que només la música pot revelar-nos?
2: Jo penso que sí. O sigui, la música al final ens permet capturar moltíssimes emocions diferents, molts sentiments, moltes sensacions, moltes vegades molt subtils, que això, no? Cada un té cançons per moments concrets, amb moments més potser de recolliment, moments més d'eufòria, o més d'alegria, o més de tristesa, que cada un té aquella cançó que no sap per què, però li connecta amb alguna cosa molt personal, molt íntima, que sovint, si intentem posar paraules, s'acaba escolant el significat una mica. I en canvi la música té alguna cosa que és exactament allò, i toca el joc de paraules, no, però toca les notes justes que cal per despertar aquell sentiment, o aquell record, o aquell confort que et dona allò en aquell moment.
0: I tu, quan composes, o dirigeixes, o cantes, com definiries, com descriuries el teu espai interior que t'habita en aquell moment? Hi ha algun estat de presència, de connexió, fora de l'habitual a la teva vida quotidiana, que t'acompanya en aquells moments?
2: O sigui, sí que penso que part, o gran part de lo que m'agrada de fer música, ja sigui com a compositor, com a director, com a cantant, és que la música requereix una... O sigui, requereix molta presència i molta consciència del que estàs fent en aquell moment, no? Al final és un art en contraposició, per exemple, si pensem en arts més pictòriques, que es pinten sobre l'espai, la música es pinta sobre el temps. Llavors, la música passa mentre està passant. Llavors, has de ser, o sigui, tant quan cantes com quan dirigeixes, com quan... La composició potser és una cosa que és una mica més asíncrona, no? Perquè proves, pares, tornes a provar, el que sigui, però sé que et demana i et requereix que siguis 100% conscient, present i connectat en aquell moment, mentre es dura, doncs, la peça que estàs cantant, que té uns tempos ajustadíssims, dura el que dura, mentre estàs dirigint el mateix, no? Ser conscient de tot el que sona, tot el que sents, tot el que t'has d'anticipar, no? Com a director d'aquesta part, que cada pulsació del temps estàs ja com marcant el temps següent, i requereix aquest punt, quasi ben diria, de mindfulness, per dir-ne d'alguna manera, que d'altra manera no crec que es pogués viure tal com s'ha de viure.
0: I creus que aquesta experiència interna del fet d'evitar aquest espai de presència mentre tu vius la música, llavors a la vida quotidiana influeix d'alguna manera? Pot aportar regals a la vida quotidiana?
2: Jo estic seguríssim que sí. Estic molt segur que sí. O sigui, és això, no vull dir que potser sí, però no vull dir que la música sigui una activitat meditativa, però requereix aquest moment, aquesta estona de presència, de concentració, de viure realment al present no hi entres d'assaig i evidentment tothom té els seus problemes i tothom, hòstia, el que m'ha passat avui el que hauré de fer demà, no? Però quan entres has de ser allà. Llavors aprens poc o molt i aprens progressivament a deixar fora la motxilla que sigui, aquell moment et concentres allò, neteja tot allò, i jo penso que poc o molt això també t'ho endús, i és com una mica d'aprenentatge que vas fent d'aquests, en diré soft skills, no sé si és el d'allò, no? Però aquest tipus de aprendre potser a concentrar-te en el que estàs fent, que s'acaba aplicant també amb la resta d'àmbits de la teva vida, col·lateralment.
0: I tu creus que aquí distingiré dos coses. Una és el fet de fer música, de cantar-la, de composar-la. L'altra és el fet d'escoltar-la. És a dir, de quina manera creus que pot ajudar a transformar-nos i a conèixer-nos millor, tant el fet de fer-la com el fet d'escoltar-la?
2: O sigui, el fet de... Clar, jo he vist la música des de fa molts anys, des del fer-la, no? Això no vol dir que no n'escolti, evidentment també n'escolto molta, però, clar, a mi m'agrada molt i realment em connecta molt el fet de fer música, perquè és una manera més d'expressar-te tu mateix, no? I de trobar a través del llenguatge de la música, a través del llenguatge del so, coses que potser no hi ha paraules o no sabries trobar les paraules, no? Llavors, per exemple, encara amb el tema de fer música, si penso potser en el cant, que és com el meu instrument més proper, i també pel cant coral i tot això, que m'agrada molt del cant i del fet de cantar, pensar que tu mateix ets l'instrument. I alguna hora que he fet així algun taller d'iniciació al cant coral a Vic o a algun lloc així, m'agrada molt plantejar-ho com dir, o sigui, amb tot el que naixem és tot el que necessitem per fer música, per crear sons. Nosaltres som la caixa de ressonància de lo que estem creant, i a la que comences a cantar, comences a ser conscient de com el teu cos funciona com a caixa de ressonància, literalment la caixa de ressonància vibra amb les notes que estàs fent, o sigui que literalment estàs vibrant amb la música que estàs cantant. Llavors, per mi això és molt potent, no? No només de fer-ho, sinó quan ets conscient del rol que tu, el teu cos, la teva veu té aquí, no? Més la veu té aquest punt d'identitat, no? La meva veu és la meva, la teva és la teva, de cada persona és quasi bé com una empremta dactilar. I el aportar aquest punt d'identitat en un projecte, estic pensant en música coral, en un projecte així conjunt, en què tota una sèrie de veus se sumen per crear alguna cosa que és més gran que la suma individual, hòstia, per mi té un com molt significat, no? És com crear bellesa, crear significat d'on no n'hi ha fins que no ens posem d'acord i diem, va, anem a construir conjuntament. Això, si m'he anat una mica per les mòbils, de repente deixo fer-ho.
0: Preciós.
2: Això respecte al... Perdona.
0: Sí.
2: Això respecte al fer música, diguem, però el que fa escoltar és una mica lligat amb el que deia abans, no? O sigui, no crec que hi hagi pràcticament ningú al món, no ho sé, no he fet l'estudi, però no crec que hi hagi ningú al món que digui no m'agrada la música. Jo penso que tothom, en èpoques més, potser en èpoques menys, potser més tipus de música o menys, però penso que tothom connecta d'alguna manera o altra amb algun tipus de música en alguna època, amb el que sigui. A més, hòstia, són persones molt diferents durant la vida i fins i tot durant la setmana i fins i tot durant un dia, podem ser persones molt diferents. I tenim músiques diferents que ens connecten amb això i que potser et donen aquest espai, aquest embolcall de hòstia, ara necessito pues, això, aquesta música d'eufòria, no? Que em fa sentir bé, que em fa sentir viu, que em dona energia. Ara, doncs, abans de venir, no? Mentre em dutxava, m'he posat música swing i hòstia, un tipus de música que em ve com molt de gust per quan això, no? a fora fa sol i ets un dia així actiu. Dies potser més de pluja, doncs et posaràs alguna més recollidet, que et convidi més a posar-te la manta o fer-te una infusió o el que sigui. Llavors penso que com a oients, diguem, escoltar música et dona aquest embolcall en funció de com et sents, en funció de com és el dia, en funció de lo que estàs vivint en aquell moment, que també fins a cert punt penso que va bé per netejar, com per sentir que, no, això com si fos una mica d'aigua que et neteja aquesta una sensació rara que tens a sobre i cop escoltes, no sé què, escoltes aquella cançó típica teva que t'agrada tant i bueno, ja és com diferent, ja és com si sortís això com més net, com més fresc, no sé com dir-ho.
0: Mm-hmm. Abans parlaves d'aquesta experiència, diria jo, de com d'unitat pel fet d'estar cantant un grup de persones, Diries que aquesta experiència pot acostar-se d'alguna manera al que s'entén com a experiència mística, aquest sentit d'unitat en aquest cant coral?
2: Sense cap mena de dubte et diria que sí. Almenys amb això, no, amb l'experiència que tinc jo de cant coral, especialment quan és a capella, quan tant com a director com a cantant, o no, quan formes part, al final una coral és un instrument, és com si fos un orgue amb molts tubos, no? Però, i és com si fos un sol instrument sonant a l'unisó, i quan és alhora un exercici, bueno, un exercici, és alhora una experiència d'humilitat i alhora com de fraternitat, no? Perquè saps que ets un sol cantaire d'entre, digues, una trentena, però ets part de tot allò i la teva veu suma en tot allò. I, hòstia, moments de... que hi acaba havent una sincronia bestial entre els cantaires d'una coral, especialment allò quan tens ja la peça ensejada, ben feta, ben preparada, i vas polint detalls, tant com a director com a cantant, no? I a vegades veient això, que fins i tot les respiracions es sincronitzen, o les pauses, els accents, les lletres, i això hi ha com un punt de... en el sentit positiu de, entre cometes, pèrdua de la individualitat, i això no, comences a ser com el col·lectiu de la teva veu, de la resta de veus, i amb aquest objectiu comú d'empastar i crear això des del no-res, on només hi havia silenci, et poses d'acord i durant el que duri la cançó crees una catedral de so que no hi era allà, que explica moltíssimes coses on no hi havia res, i tal com ha aparegut, desapareix. I hòstia, per mi és de lo més místic que penso que he pogut arribar a viure, almenys fins ara, sí.
0: Tu, Joan, has conduït i condueixes molts grups, grups corals, i ara tu estàs parlant de la relació que hi ha entre la música i el conèixer de tu mateix, i es desprèn del que dius i de com t'expresses, que tu et coneixes molt a través de la música i t'has conegut molt a través de la música, però de la mateixa manera m'imagino que tu també coneixes molt a la gent que canta de la manera com canta. És a dir, la pregunta seria, com es reflecteix l'estat interior d'una persona en la manera com s'expressa musicalment?
2: Clar, juga un paper molt important, i això és part de... o sigui, part de les diguem, els coneixements que com a... ara parlo com des de la figura de director, és part dels coneixements que agafes amb... a la que comences a fer-ho, diguem, o sigui, pots rebre una formació més tècnica, més metòdica, no? de gest, de com muntar les peces, tot això, que vaig fer un parell de cursos amb la FSEC, la Federació Catalana d'Entitats Corals, i que ja t'ensenyen les bases mecàniques, diguem, de la direcció, que evidentment és necessari. Però clar, la que comences a posar-te al capdavant d'una coral i comences a tirar endavant el curs, hi ha tot un factor humà que evidentment ni s'ha de passar per alt, ni es pot passar per alt. Hi ha aquesta part de cohesió de grup, aquesta part d'entendre, no, el moment en què està passant algú, i potser, hòstia, hi ha dies que l'assaig no funciona i no saps per què, perquè potser estàs fent peces fàcils que ja has fet, però no funciona. I aprens també a llegir i dir, vale, avui no és el moment, perquè, per lo que sigui, o potser hi ha algú que està més baix d'ànims, o potser hi ha algú que està més preocupat. I penso que és molt bonic també com a poder, com a director, tenir aquest punt de comprensió, no?, amb la resta del grup, i d'intentar donar, a part de crear un espai per crear música, crear un espai de benestar. També hi ha un espai on creem música perquè és el que volem fer, i ho fem voluntàriament. Llavors ho fem per passar-nos-ho bé, diguem, per buscar un projecte comú, però entenem que abans de cantaire són persones, diguem, i poder fer espai a les dues coses, per entendre'ns.
0: Hi ha qui afirma, en l'àmbit del creixement personal, que tot és vibració i que la nostra feina consisteix a afinar-nos internament. Què en penses d'aquesta afirmació?
2: Vale, o sigui, això en veritat em connecta bastant amb un altre perfil, diguem així, és una mica més una mica menys extès, diguem, que tinc, que és temes del Reiki, que he fet un parell de cursos, i amics i familiars he exercit una miqueta, però clar, que al final parteix de la idea aquesta de que tot és vibració, no? I tot és sintonia, i sincronitzar-nos. Clar, la música és literalment això, si les notes són literalment freqüències, són vibracions, i és el que comentava abans, no? Quan cantes, al final la caixa de ressonància és el teu propi cos, el pit, el coll, el cap, depèn de, bueno, tot el cos, diguem, depèn de quin ressonador fem servir més o menys, però al final el que estàs fent és això, és buscar aquella freqüència concreta en què tothom es sintonitza, perquè si no comencem a desafinar i comences a sentir alguna cosa que no és tan plaent, diguem, i al final el que estàs fent és això, és buscar aquest nivell conjunt de vibració, no, allò que deia, aquella comunió entre anem a vibrar tots literalment a la mateixa freqüència i a sintonitzar-nos aquesta estona, i a la que acabem, doncs ja està, però durant aquest moment compartirem tots aquesta mateixa vibració, aquesta mateixa freqüència, aquest mateix cometes espai vibracional. No sé si m'he inventat aquest concepte, no sé si es fa servir, però això.
0: Sí, sí. Dues preguntes per anar a acabar, perquè el temps, com sempre, a la ràdio se'ns estira a sobre. A nivell personal, hi ha alguna peça musical que cada vegada que l'escoltes et transporta i et connecta amb espais interiors gairebé sagrats?
2: Suposo que n'hi ha moltes. Això que comentava, som com moltes persones al llarg de la vida i al llarg d'una setmana, fins i tot, i hi ha com cançons molt concretes per coses diferents. Hi ha una... Ara no et sabria dir quin número és. Hi ha una tocata de Bach per clavicèmbal, que es cantaria centenars, i ara no et sabria dir el número, però un en concret que, per la manera com va conduint les veus, va desenvolupant els temes i com ho va enllaçant tot, sempre m'ha fascinat moltíssim. O sigui, és una peça com crea moltes, moltes, moltes capes i molta complexitat, i conforme la vas escoltant, o sigui, vas veient realment el nivell de detall que hi ha allà dintre, i especialment si agafes una interpretació amb, bueno, com que hi connectis més, i si vas seguint aquesta mica de estira i arronsa que pot anar fent l'intèrpret quan introdueix, quan representa un tema i tot això. A nivell més coral, ja, per exemple, vaig a buscar-ne una així simple, més o menys, n'hi ha moltíssimes que m'agraden molt i em connecten molt, però una així coneguda i més o menys d'aquí seria L'Obos Omnes, de Pau Casals, que és, o sigui, és un és màgic a nivell de les textures que presenta, des d'uns pianíssims, uns fortíssims, superaguts, allà al mig, tota la varietat, tot el trajecte, més és una peça curta, però tot el trajecte que fa la peça és catàrtic, pràcticament.
0: I ja per acabar, si haguessis de resumir en una frase el que la música t'ha ensenyat sobre la vida, què diries?
2: Que una de les coses per les que val més la pena viure és per crear bellesa. No vol dir que n'hi hagi altres motius, però és de les coses més gratificants que hi ha.
0: Joan, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, Norma.

fixat que la ment no para quieta ni un instant? Que el nostre cap viu una mena de speaker amb un micro a la mà tota l'estona que ens està comentant coses sobre la nostra vida? Deixa'm dir-te una cosa. La major part d'aquests pensaments que produeix el nostre speaker mental es poden classificar en tres categories molt ben diferenciades. Primera categoria. Pensaments que reflecteixen dades amb les que qualsevol persona estaria d'acord. És a dir, pensaments que descriuen fets objectius indiscutibles que qualsevol persona apreciaria de la mateixa forma. Per exemple, imagina't que estàs de matinada, despertes, i tens un despertador a la tauleta de nit i veus que són les 3 de la matinada. I pel teu cap passa un pensament que diu són les 3 de la matinada. Tothom qui hi vegi, que hi entengui el que és un 3, aquest pensament el validarà. Segona categoria. Pensaments que reflecteixen dades que poden ser interpretades de diferent manera segons qui sigui la persona que observa. En aquest cas concret d'aquesta persona, anem a suposar un pare de família que la nena ha sortit de festa, que diu són les 3 de la matinada, i automàticament apareix un altre pensament de l'estil la nena arriba tard. És a dir, ell és una persona que considera que les 3 és l'hora límit per tornar a casa els caps de setmana i, per tant, considera que és tard, però la nena segur que no pensa el mateix. Per la nena segur que les 3 no és tard, al revés, és d'hora, és quan comença la festa. Per tant, és un pensament d'una categoria subjectiva. Però ell està convençut de que aquest pensament és totalment veritat i és indiscutible. És a dir, cada persona veu el món d'una manera diferent. Com deia Heràclit, hi ha tants mons com persones hi ha a la Terra. Són pensaments que catalogaríem de judicis, de valor o creences sobre el com són les coses. Tercera categoria de pensaments. Pensaments que sorgeixen de l'intent de modificar la realitat, és a dir, previsions utòpiques d'aquest speaker mental que tenim. Exemple, la nena hauria d'arribar d'hora, la nena hauria de creure els pares, la nena hauria de ser obedient i altres per l'estil. Fixeu-vos que la major part de pensaments són de les categories 2 i 3. És a dir, judicis de valor de com creus que són les coses i judicis de valor de com creus que haurien de ser les coses. Un autèntic jutjat de guàrdia obert 24 hores. Perquè ens passem el dia comparant el que creiem que és amb el que creiem que hauria de ser. Quan coincideix, ho aprovem. I quan no coincideix, ho desaprovem i no ho acceptem. Que crec que a aquestes alçades jo ja hauria de ser president de la Generalitat i només sóc vocal de la comunitat de veïns, em frustraré. Que crec que la gent m'hauria d'admirar i l'únic ésser que m'admira és el meu gos quan li poso menjar, frustració al canto. Que crec que el meu fill hauria de sortir metge com el seu pare i resulta que acaba treballant de drag queen al Molino, em moriré per dintre. És a dir, la convivència amb el nostre Perry Mason interior ens assegura tonelades de patiment gratuït.

0: Ubuntu. Som el Jordan Foyer i la Mireia Ávila de Ubuntu Som un Tot i estem molt contents de poder estar aquí novament amb tots vosaltres.
1: Com sabeu, en aquesta nostra secció doncs us hem compartit, entre altres temes, la importància de la respiració i l'espiritualitat